0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, cut the sauce.
2: It's Licks.
3: Parte mita, di que callis, nais. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la...

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Tos paras.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixar un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat.
1: Dius?
2: Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Quants vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira,
2: da igual, suda, que no, que no, que
3: jo...

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent,

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Oh, yeah.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

l'espai, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

0: confío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

i sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born.

mirar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: XFM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: caixa negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar del Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Cada sábado en el Prat Radio, de 2 a 4 del mediodía, llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 de mediodía en el Prat Radio.
3: Dimensión Divertida 91.6. Todos los sábados con Juan López.
4: Segueix l'actualitat potablava al Prat.digital, el nou mitjà de comunicació del Prat. Societat, economia, cultura, esports... Abans de saber què passa al món, coneix la informació de proximitat de la teva ciutat. Al Prat.digital trobaràs també els nous espais web del Prat.ràdio i el Prat.tv, fet que el converteix en la plataforma informativa de referència. Amb el Prat.digital, el nou mitjà de comunicació de la ciutat, no et despengis de la informació local.
5: Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Viaje a Ítaca, el programa de información libresca, de cultura libresca, en el Prat Radio y en viajeaitaca.com.

0: 106 FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

esto es para

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i

que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Oasis FM. Ahora, radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et

carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

arriba avall, tot ens fa figa i tenim la sang bruixeta. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

altre. Vam passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

지금도 네 영혼 속 관아 지금도

El Prat d'Esports.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports Directe d'avui dissabte 9 de maig de 2026. Avui viurem la 29a i penúltima jornada per la Prat a la Lliga Elite, que rep la visita del Castelldefels al Sagnier després de 3 derrotes consecutives i buscarà certificar la plaça de playoff d'ascens a tercera federació. I a partir de les 6 viurem també la tornada precisament del playoff pel Club Bàsquet Prat, que ha de remuntar 6 punts de desavantatge al Joan Busquets davant el Mollerussa. I també estarem amb Terlenca i Prat B, que es juguen la permanència. Avui programa molt complet el que viurem aquí al Prat Esports Directe. Veurem ja les xarxes socials. Recordeu que podeu participar amb el hashtag Prat Esports Directe a través de la xarxa social X, i que podeu també participar en la porra Pota Blava per endur-vos dues entrades per anar al cinema Capri. Posant el hashtag porra Pota Blava, el resultat exacte, i mencionant el Prat Esports a la xarxa social X, o també podeu respondre al story que trobareu al nostre compte d'Instagram. Saludem ja a la part tècnica, com sempre, a la Valeria Incapier Ramírez. Què tal, Valeria? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Kevin. Bona tarda, amics oients al Prat Esports. Tarda bastant plujosa, que espero que això no sigui impediment pel Prat per aconseguir una victòria després d'aquesta mala ratxa, i que una vegada més, una altra nova final que espero que almenys ens porti en aquestes posicions de playoff.
0: Doncs sí, tant de bo que puguem gaudir de 4 victòries en el dia d'avui amb els 4 partits que estarem seguint en directe en aquest programa. Jo sóc el Kevin Hurtado, benvinguts i benvingudes. Comença el Prat Esports Directe.

0: I comencem aquest Prat Esports directe anant directament cap al Sagnier, on tenim ja amb nosaltres l'Ivan Conde i el Manolo Gol. Què tal, companys? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Kevin. Molt bona tarda, Valèria. Molt bona tarda, amics i gents del Prat Esports. Benvinguts al Municipal Sagnier. Avui no t'has equivocat, avui sense l'Agustí Farizo, qui enviem també una molt forta abraçada, on d'aquí a mitja hora, avui no és menys de mitja hora, avui és mitja horeta, perquè aquest partit importantíssim, clau entre Prat i Castelldefels, és en horari de l'enjoc de la xarxa i, per tant, començarà a les 4 i 5. Com bé dèieu, sota aquesta quantiosa quantitat de pluja, valgui la redundància, que ha començat a caure des de fa uns minuts i que exemplifica, il·lustra les mil meravelles la situació anímica de tots dos equips, perquè a nosaltres al Prat se'ns fa una mica bola aquestes tres derrotes consecutives, com no pot ser d'una altra manera, però endavant al front també hi ha un equip que està passant un moment complicat, com és que el Castelldefels, que endú 4 de derrotes consecutives, de fet 7 en les darreres 8 setmanes. El Prat, com bé dèieu, té a tir de pedra, doncs, com a mínim el premi de consolació, tancar de manera matemàtica el playoff, i fins i tot, i això és un tema, doncs, que no podem assegurar al 100% perquè depèn de normatives i de confirmació de que el format de competició sigui el mateix que el dels darrers anys, cosa que encara no ha arribat, però fins i tot podria assegurar-se un bitllet per la propera edició de Copa del Rei en cas de després, en el playoff, no jugar-se, o millor dit, no assolir l'ascens. Però anem pam a pam. Primer, els números. Recordem, si el Prat guanya, és sí o sí equip de playoff i s'asseguraria com a mínim la quarta plaça, que, com diem, doncs, en cas de com la Pobla Mafumet és tercera, és un filial, doncs en principi donaria com a mínim moltes opcions, amb el reglament en la mà, de que el Prat, en cas de no ascendir a tercera federació, jugués la Copa. Però deixem Copa de banda. Si guanya, s'assegura matemàticament el playoff i com a mínim la quarta posició. Si empata, també s'assegura el playoff i com a mínim ser cinquè. I fins i tot s'asseguraria la quarta plaça si el Sant Mauro no guanya el seu partit. Fins aquí fàcil, no? Si empata, sí o sí playoff, si guanya playoff i a sobre, com a mínim quart classificat i amb opcions fins la darrera jornada de pugnar per la tercera plaça. Si perd, es pot complicar la vida si tots els rivals que té per sota guanya, però fins i tot perdent també es pot assegurar el playoff. Té dues opcions, només s'ha de complir una d'aquestes: que l'Atlètic Sant Just no guanya el seu partit o que el Sant Mauro perdi el seu. Per tant, estarem pendents, com no pot ser d'una altra manera, també de la resta de resultats de la competició, perquè un triple o un quàdruple empat a 43 punts a final de temporada sí que deixa fora el Prat, perquè té els gols averaixos absolutament perduts, amb pràcticament tots els rivals de la zona noble. Sí, com sigui, s'haurà de puntuar com a mínim en un partit que no serà senzill per la dinàmica de tots dos conjunts i perquè el Prat afronta un encontre amb moltíssimes baixes: Adri Toro, Xavi Víctor, Bona, Valeriev, Lamelas, Àlex Sánchez, Carlos García i alguns jugadors que són a la banqueta, però que excepte necessitat urgent, excepte que realment sigui imprescindible la seva participació, tampoc entraran en el terreny de joc. I això ens deixa amb una convocatòria de 18 jugadors i entre ells un futbolista del juvenil A i un altre del juvenil B. Per tant, coneixem directament l'alineació de tots dos conjunts i una mica, doncs, el panorama i l'estampa del que està sent un autèntic xàfec el que està caient al Sagnier ara mateix. Manolo Gol, què tal? Molt bon dia, molt bona tarda, millor dit.
2: Molt bona tarda, Ivan, molt bona tarda, Kevin, Valeria, amigos oyentes del Prat Sports. Así es, el panorama no es nada halagüeño con esta lluvia que está cayendo en el Sagnier, y ahora mismo pues muy poquito espectadores, y los pocos que hay están refugiados debajo. Mira, ya sea en el bar o aquí en la tribuneta principal.
1: Clar, el bar ja estarà ple, però a la tribuneta, com dius tu, un, dos, tres, amb la mà els podem comptar.
2: Vale, pues por eso, que los pocos que hay están refugiados.
1: Doncs això, sí, sí. A veure, en què es presenta el Prat? Com deia, moltes baixes, i això, 16 jugadors del primer equip, i de fet, que estiguin al 100%, dos jugadors de camp a la banqueta del primer equip.
2: Sí, porque además de los sancionados y los lesionados, pues hay alguno tocado y que veremos a ver si puede jugar o no en este partido. Vamos con las alineaciones. El once inicial del Prat, en principio con Guiseris en portería, Rubén, Jordi Buireu, Pol Aldabó, David y Marc Muñoz, sería la quintupleta defensiva, con tres centrales y dos carrileros, uno por cada banda. Como doble pivote estarían Abel Cortina y Alejandro Arx, y como hombres más adelantados, Plaza por banda derecha, Ricky Vidal por banda izquierda y Pablo Ufano como delantero centro. En el banquillo, como tú comentas, estarán Guillén Coves como portero suplente, Adri Rivas, Hidalgo, Gustavo, Nico y los dos juveniles, Iker Montoya, que es uno de aquellos jugadores que renovó hace algunas semanas hasta dentro de unos años, y el otro es Mark Fenkel, que es jugador del juvenil B, pero que en las últimas jornadas está jugando también ya en el equipo de Iker Garayeta. Vamos con el Castelldefels. Baro en portería, Matamoros, Peñas, Aleix Esteban y Joel Faura en línea defensiva, Adri Jimeno, Peuget y Edgar en el centro del campo, y arriba Aleix Díaz, Eloy y Mario Gerbolés. En el banquillo estarán Juanito, Alex Ferrando como portero suplente, Gibert, Ortega, Palou, Kilian e Izan. Mucho expo te hablaba. El árbitro del encuentro, el señor Gerard Gómez González. Y recordar que en el banquillo del Castelldefels están Miguel Ángel Motoso y Carlos Rodríguez.
1: Aquí vayam a Carlos Rodríguez, també Ben Shop i apropant fins i tot toalles als seus jugadors perquè està caient de valent, i és això, gairebé queda en un segon pla, una situació que també doncs té el seu punt d'interès, com és el retorn de Miquel Motoso al Sagnier, després ja no només de les dues temporades amb el primer equip, sinó dels força anys que ha estat el Sagnier casa seva des de les seves experiències, no?, amb cadet, després pujant fins d'arribar al filial on va aconseguir dos ascensos, i recordem les dues temporades al Prat, la primera amb un playoff d'ascens, la segona amb el descens a Lliga Elite la temporada passada. Per tant, doncs això, moltíssim en joc per part de tots dos equips. El Castelldefels també evidentment està lluitant per al playoff i necessita algun puntet per tancar de manera definitiva la permanència, perquè entre permanència, entre zona de descens i playoff, encara hi ha molts equips que poden acabar tant en una zona com en una altra. Jornada unificada, la primera de les dues, la darrera, recordem, també a jugar a les 4 i 5, el Prat visitarà Can Sant Joan a Montcada, i aquest Prat Castelldefels que viurem com sempre al 91.6 de la FM i al Prat.radio.
0: Gràcies, companys. Hem escoltat el que deia l'entrenador, l'actual entrenador del Prat, David Vilajona, sobre aquest partit davant el Castelldefels.
3: Doncs mira, dos equips que venim de crisis de personalitat, jo crec, perquè el Castelldefels també porta una dinàmica molt negativa, i vaja, ells també s'hi juguen encara més que nosaltres, perquè ells sí que tenen el playoff, si no han sortit avui, poc els hi queda. Llavors, un altre partit duríssim, no regalarem res, però ja et dic, jo més que fixar-me en el Castelldefels, ens hem de fixar en el nostre equip. Vull dir, nosaltres hem de recuperar, perquè evidentment així som guanyables per qualsevol equip. Jugant com estem jugant i amb l'ànim com estem fent, no guanyarem molts partits, ni ara ni al playoff.
0: Vinga, anem a repassar la resta de partits del cap de setmana.

0: I és que a partir de les 6 de la tarda viurem en directe la tornada de l'eliminatòria de campions, on el Club Bàsquet Prat s'està jugant l'ascens davant el Mollerussa. Els pratencs han de remuntar el desavantatge de 6 punts, per tant necessiten guanyar de 7 per superar aquesta derrota de l'anada. En cas de guanyar de 6, doncs s'aniria a la pròrroga. Un partit que, com dèiem, viurem a partir de les 6 de la tarda. El Joan Busquets amb el Nil Piera. Doncs ben pendents d'aquest partit, com dèiem, a l'anada, Pujol Mollerussa 79, Club Bàsquet Prat 73. Anem a escoltar Mario del Campo.
1: El primer, pues, fer una crida a tota la gent del Prat, a l'aficionat del Prat, al poble del Prat, perquè Mollerussa és molt petit, no és com el Prat, i això ha sigut un infern, i els àrbits, evidentment, doncs, al nivell de l'arbitratge no ens ha ajudat. No dic que hagin estat malament, però no ens ha ajudat. El primer és tindre l'estruc ple i que el públic faci la seva feina, i nosaltres hem de fer la nostra.
0: L'AE Prat disputa avui la penúltima jornada de Lliga, com dèiem, a partir de les 4 de la tarda al Senyer davant el Castelldefels, aquesta penúltima jornada de la Lliga Elite. Jornada clau també per al Terlenca, un Terlenca que a les 6 de la tarda rep el Sant Cugat en la 29a jornada del grup 3 de la primera catalana. El Terlenca ara mateix és 12è, un punt per sobre del descens amb 30, 29 té el Sant Boià, que juga demà a les 12 davant el Cubelles. El Sant Cugat, el rival avui del Terlenca, és el tercer classificat amb 50. Escoltem Xesco Ribas.
2: Empatamos y pudimos ganar al cuarto, como decimos, una liga muy igualada. Entonces, todos podemos ganar a todos, todos competimos contra todos. Si bajas un poco la intensidad, pues te pintan la cara. Y si juega, y si el rival pues baja la intensidad o nos falta el respeto, pues también nosotros sacaremos nuestra mejor versión. Pero bueno, iremos a afrontar el partido como todas estas, desde que entramos nosotros el cuerpo técnico, que ya la afrontamos como 9 finales.
0: Un partit que seguirem en directe a partir de les 6 de la tarda amb el Hugo Bosque. El grup 2 de la primera catalana femenina, també a les 6, el Fundació de Prat rep la visita del Singerlin. És la 29a jornada, un Fundació de Prat femení que és 7è amb 44 punts. El Singerlin és 5è amb 49. El grup 3è de la segona catalana, el Prat B, també s'està jugant la permanència. A les 6 de la tarda rebrà el Gavà en la 29a jornada. Un Prat B que ara mateix és de C amb 34 punts. Això sí, només un punt per sobre del 3è, que és el Sant Ignasi, que és l'equip que ara mateix marca el descens. Així que partit també clau pels de Héctor Rodríguez, que així parlava del Gavà.
3: Bueno, porque es un equip amb molt bona plantilla, que ha tingut una ratxa mala de resultats que l'ha separat una mica del playoff, però bueno, ara una altra vegada porta 2-3 victòries consecutives que estan fent que bueno, que tinguin encara el somni de fer playoff i segur que ho ficaran molt, molt complicat.
0: 29a jornada també el grup 11 de la tercera catalana. El filial del Terlenca visita el Fontsanta Fatjó a les 6 de la tarda. Un Terlenca B que és líder amb 61 punts. El Fontsanta Fatjó és 5è amb 56. Escoltem Marc García.
4: Sabemos de lo complicado que es allí, aparte, si no me equivoco, creo que son las fiestas del barrio de Fonsanta. Habrá que trabajar durante toda la semana y allí ser un equipo competitivo, saber a lo que tenemos que ir y a intentar sacar los 3 puntos.
0: El grup 4 de la preferent juvenil, també 29a jornada, el Prat juvenil visita el Castelldefels a 7:45 de la tarda. Un Prat juvenil que és 6è amb 41 punts, amb res en joc. El Castelldefels és 3è amb 57. En bàsquet, a 7:15, el pratenc masculí visita el Torreforta en la 25a jornada, la segona catalana masculina. Un bàsquet pratenc que és 6è amb 13 victòries i 11 derrotes. El Torreforta és 8è amb 12 victòries i 12 derrotes. Demà, el grup 24 de la quarta catalana, el Prat C visita l'Atlètic Viladecans. És la 24a jornada, un Prat C que és líder amb 66 punts. L'Atlètic Viladecans és penúltim amb 9. En futbol Sala, el campió del grup Barcelona 3 de la primera catalana, el futbol Sala de Prat, disputa la 24a jornada a la pista del Sant Joan d'Espí. Com deien, campió ja del grup, líder amb 63 punts. El Sant Joan d'Espí és dotzer amb 28. En bàsquet, demà a 6:15, el sènior 1 del Club Bàsquet Prat visita el Collblanc Ítaca, la 24a jornada a la Copa Catalunya masculina. Un Club Bàsquet Prat B que és quart amb 14 victòries i 8 derrotes. El Collblanc Ítaca és 9è amb 9 victòries i 13 derrotes. A la mateixa hora, 6:15, juga el Club Bàsquet Prat femení que rep la visita del Jacques Sants Barcelona en la 24a jornada de la primera catalana femenina. Un sènior femení del Club Bàsquet Prat que és penúltim, 13è, amb 7 victòries i 17 derrotes. El Jacques Sants Barcelona és 9è amb 11 victòries i 13 derrotes. I 25a jornada, la segona catalana femenina, a les 7 de la tarda, el Pratec femení rep la visita de l'Ipsi i a 8:15 el sènior B del Club Bàsquet Prat rep la visita del Bàsquet Molins. Un sènior B del Club Bàsquet Prat que és líder amb 21 victòries i 3 derrotes. El bàsquet pratenc és 6è amb 13 victòries i 11 derrotes. Demà a les 9 del matí el Vikings femení rep la visita del Premià de Mar, un partit clau en la fase de permanència de la segona divisió catalana. Un Vikings Voli Prat que lidera el grup amb 22 punts s'enfronta al segon, al Premià de Mar, amb 21. I també aquest cap de setmana tenim Moto3, el Mundial de Motociclisme arriba a França, el mític circuit de Le Mans. Avui Joel Esteban ha disputat la classificació i ha acabat en 20a posició. Una cursa que serà demà a les 11 del matí.

0: Daylight makes feel Tame Impala like Dracula, i un daylight, una llum del sol que avui no tenim per res al Sagnier Ivan Conde.
1: Doncs sí, no el tenim i no el tindrem, perquè hem estat també mirant el radar de Meteocat i com a mínim fins a les 5 de la tarda la quantitat d'aigua serà igual de forta, i Manolo ja ens fa veure doncs també com està afectant a una gespa que ens ha demostrat que respon a les mil meravelles, però que hem de veure també, no?, si amb el pas de, jo no dic ja de les temporades, si dels mesos, en algun partit veiem que generi doncs algun vessal, algun problema, que de moment, com a mínim a partits del primer equip, no ha estat el cas.
2: Sí, de momento ha aguantado siempre bien durante todas las lluvias que han caído en los últimos meses. Hoy de momento está aguantando bien, esperemos que así sea hasta el final del encuentro, y recordar que después de este partido juega el filial.
1: Sí, partit importantíssim. De fet, en comptes de les 6 està programat un quart d'hora després per donar una mica de marge, perquè si no, a veure com ens ho fèiem, no? Gairebé havien de sortir, i què és el que passarà, jugadors a escalfar de tots dos equips en quan acabi el partit del primer equip. En un encontre, Manolo, també anirà ràpid d'un lloc a un altre, no? A activitats i agenda que es va solapant, la... ja em sortirà, la Nora Martínez. A veure, que aprofitem que està el Manolo, li estan preguntant alguna cosa. Són coses del directe avui. Com hi ha només aquest trosset de tribuneta on no plou, tothom s'està amuntegant. Això, Manolo, que hi ha homenatge a la Nora Martínez per partida doble avui.
2: Sí, va a ser pasado por agua. Ya acabo de saludar ahora mismo a su padre, Alberto. Se me imagino que estarán preparando ya el pequeño homenaje a esta jugadora alevín, que el pasado fin de semana se proclamó campeona de España con la selección catalana en Benidorm, al ganar todos los partidos que disputó, incluyendo la final ante el País Vasco.
1: Bueno, doncs això, queda un quartet d'hora perquè arrenqui el partit, en un encontre de context complicat, pel que dèiem, per la dinàmica de tots dos equips. Manolo, el Prat amb 3 derrotes consecutives, el Castelldefels du 3 punts dels darrers 24. No hi ha hagut gaire reacció per part del Castelldefels amb el canvi de banqueta, però així amb, no, gent que coneix de dins del club també parlava que és que la tasca que ha hagut d'afrontar Miquel Motoso no era senzilla, no? Que més enllà d'un canvi de banqueta, que l'equip pateix problemes estructurals, anímics i futbolístics força, força complexes, i que veurem doncs, si dona per ficar-se en un playoff, que a veure si també el Prat ho pot tancar aquesta mateixa setmana, però que és un d'aquests playoffs curiosos perquè donem per fet que juga el Prat, toquem fusta, s'hi enfrontaran equips de dinàmiques molt diferents, si fos com està ara mateix, amb els 4 equips que hi són ara, Pobla Mafumet, que qui ho diria, sent un filial més regular, el Prat que arriba com arriba amb alguns dubtes, Sant Mauro amb la fletxeta que va amunt, i posem que també s'hi fica el Castelldefels, doncs que ha patit una segona volta complicada i que ara Manolo també està fent una rotllana de comunió davant nostra, de tots.
2: Así es, están los jugadores con los técnicos haciendo una rullana de aquellas para darse ánimos unos a otros. Me imagino las últimas instrucciones para este Castelldefels, que también necesita sumar de 3 en 3.
1: Doncs sí, i això, també estarà segur ben pendent el Carlos Rodríguez quan s'acabi el partit del que faci la Terlenca en aquesta jornada, on tenim també el plaer, entre cometes, tant de bo en el cas de la Terlenca especial Mina del Prat B no fos per sota, però bueno, on tenim molts equips jugant-se absolutament tot. Fem una ràpida repassada abans de tornar de la llista de lesionats, i si vols, Manolo, pots anar preparant-te també els precedents entre Prat i Castelldefels. Recordem, ja sense opció de disputar el que queda de temporada, tant Adri Toro, Xavi Víctor com Bona, en el cas de Xavi Víctor també, que ha estat operat, i després pendents de veure si poden tornar. En principi tenen opcions tant Martín Valeriev com Martín Lamelas, els dos Martín, l'equip la propera setmana, així com especialment Alex Sánchez, que estava bé físicament, i a veure en quines condicions, si tornen o no Carlos García, Gustavo Renque, Adri Ribas, que són 3 jugadors molt importants per l'equip, i per tant seria també molt molt important en aquest cas doncs que els jugadors poguessin... mira, ens estan comentant, Manolo, si vols comentar-ho tu, malastrugant-se al Prat Esports, que suposo que per al temps no es podrà fer o no es farà avui l'homenatge a la Nara Martínez.
2: Así es, seguramente debido a la lluvia que está cayendo, que quedaría muy deslucido, no podrían lucirse tanto ella como sus padres, que iban a salir seguramente al terreno de juego, y lo han pospuesto pues para el primer partido, me parece que me ha dicho Joan, el primer partido de playoff.
1: Doncs això, doncs esperarem també el primer partit de play-off. Recordem, a finals de maig, si el juga el Prat, que tornem a tocar fusta, la tocarem molt avui, sigui així. Això, molt ràpidament, doncs que seria molt important per al Prat tancar el play-off i fins i tot la quarta plaça per, sigui amb opcions o no, de tercera en la darrera jornada, tenir com a mínim la capacitat de decidir si jugadors, doncs això, Carlos García, Gustavo Reyn, Adri Ribas, jugadors que estan tocats, que necessiten segurament un descans, doncs el cos tècnic pugui decidir si descansen o no, perquè si el Prat no tanca el play-off aquest mateix cap de setmana, de jugar a Can Sant Joan, el camp amb diferència més difícil de la Lliga, contra un rival que com a mínim doncs és bastant probable que si no tanca l'ascens avui, i si el tanca, doncs hagi de jugar el campionat. Per tant, doncs això, amb moltes coses en joc avui, i Manolo, aprofitem si vols per repassar la llarga història de Prat i Castelldefels. Avui, de fet, el Castelldefels es converteix en el segon rival contra qui més vegades s'ha enfrontat al Prat. Precedents.

0: Pues sí, son muchos precedentes entre Prat y Castelldefels. En total son 32 partidos de Liga y uno de Copa disputados aquí en nuestra ciudad. El primero fue en la temporada 50-51 y ganó el Prat por 3-0 en un partido de segunda regional. El partido de Copa fue en la 67-68 y ganó el Prat por 5-2. Y a partir de ahí, en todas las categorías, varios resultados. Y la primera victoria del Castelldefels se produjo en la temporada 92-93 y ganó por un claro 0-6. O sea que contundente el resultado a favor del equipo amarillo. En total son 16 victorias del Prat, 11 empates y 5 victorias del Castelldefels. Y una de las últimas goleadas a favor del Prat fue en la temporada 17-18, cuando en tercera división ganaron los Pota Blava por 4-0. El último precedente, la temporada 23-24, también en tercera hubo empate a 2 aquí en el Sagnier.
1: Doncs sí, precedents aquests importants i rellevants, com el 2-2 aquest, no? On el Prat buscava playoff, el Castelldefels buscava salvar-se i finalment el 2-2 va fer que ni una cosa ni una altra. I a nivell de precedents, avui s'està jugant a segona divisió un partit que jo crec que a qualsevol aficionat del Prat li fa força mal, que és un partit de segona divisió. Ara vaig a recuperar perquè no sé si era un local o l'altre, però bueno, és igual, Castellón-Ceuta o Ceuta-Castellón. És un Ceuta-Castellón, acaba de marcar el Ceuta, de fet, empat a un, clar, fa 6 anys el Prat eliminava el Ceuta en un playoff d'ascens a segona B. El Ceuta aquest any es salvarà molt tranquil·lament a segona divisió. El Prat està lluitant per intentar pujar a cinquena, i amb el Castellón el mateix. Recordem el darrer partit abans de la pandèmia, quan es va aturar tot, va guanyar el Prat 1-3 a Castàlia. El Castelló somia a pujar a primera divisió i doncs el Prat està on està. Però bueno, són coses del futbol. No ens posarem més nostàlgics. No sabem, Kevin, en principi són 4:05, és horari unificat, per tant l'inici del partit hauria de ser com un cronòmetre, però ja escoltàvem les darreres arengues també de jugadors de tots dos equips, o sigui que pendents de veure si s'hauran d'esperar més d'un minutet sobre la gespa els jugadors i si va tot en marxa. Recordem, menys de 10 minuts perquè arrenqui el partit del Sagnier.
2: Doncs vinga, anem a aprofitar per conèixer les porres Pota Blava. Veurem com d'optimistes avui la gent, Valèria. Al Twitter tenim a la Sandra, que aposta per la derrota del Prat 0-1. A l'Òscar Díaz... no, perdona, que estic aquí mirant les porres de l'altre dia. Tenim, perdó, a l'Ignaz, començo de nou. A l'Ignacio Alcalde, que creu que el Prat guanyarà 2-1 i diu força a Prat, som Pota Blava. El Saturnino Guijarro creu que el Castelldefels guanyarà 1-2. El Juan García Amador aposta per l'empat a 2. La Isabel García creu que el Castelldefels guanyarà 0-2 al Sagnier. L'Òscar Díaz aposta per la victòria 3-2. Partit amb força gols, diu vamos Prat. I la Sandra creu que el Prat guanyarà per la mínima 1-0. Què tenim a l'Instagram, Valèria?
3: Doncs a l'Instagram, Kevin, tenim bastanta participació. I tenim el José Fernández, que ens diu un 1-2, la Yolanda Cano, que ens diu un 3-2, el Carlos Modesto un 3-1, la Terepesu un 3-1 també, el Toni Rodmo un 1-0, el David Villegas, que ens diu un 3-2, el Paco Cano un 2-1, el Gabri Rora un 3-1, la Mònica Pader un 1-1, el Rec Juan ens diu un 1-2, l'Aaron Rodríguez ens diu 2-1 a favor del Prat, la Eri Blue ens diu un 1-0, el Jordi Gaia un 3-1, el Félix Martínez un 3-1 també, la Eva López ens diu un 0-2, el Pedro Ezcurra un 2-2, la Laura Puncís un 2-0, el Casdoc un 1-1 i ja per últim el Josep Iglesias, que ens diu un 2-1.
2: I tenim també el Camilo Llorenç, que acaba d'arribar a la seva porra, que creu que el Prat guanyarà 3-1 i diu hem de guanyar d'una vegada. I tant, hem de guanyar després d'aquestes 3 derrotes consecutives, i jo crec que aquest 3-1 potser és un dels resultats que més es repeteixen, no?
3: Sí, pel que estic veient a les porres, almenys a Instagram, veig bastant 3-1 i bastant positivisme. Sí, mira, vaig a comptar-ho. 1, 2, 3, 4, 5, 5 persones que aposten per aquest 3-1. Vull dir que...
2: Més el Camilo,
3: exacte. Llavors veig bastant positivisme de cara al partit d'avui. Tant de bo s'acompleixi.
2: Doncs sí, a veure si ho manifestem, no? Ara que està tan de moda això de manifestar. Anem a manifestar també nosaltres amb les nostres porres. Me les apunto jo per aquí per no perdre-les. Valèria, tu què creus? No t'escoltem, Valèria.
3: Ai, perdó, que no m'ho he obert. Jo m'espero un partit amb gols, llavors jo tiraré cap al 3-2.
2: Doncs 3-2 que diu la Valèria, igual que l'Òscar Díaz. Jo aposto per un 4-2, vinga, a veure si tenim un partit així amb gols, sota la pluja. Ivan, Manolo, quina és la vostra porra?
1: Manolo.
0: 2-3.
1: Bueno. Ai... esteu en general a favor de... Bueno, a favor, penseu que hi ha molts gols. Jo tinc la intuïció que és un partit on tots dos equips prioritzaran no cometre errades, encertar com a mínim durant la primera meitat. Jo dic 1-0. Imagineu-vos.
2: Jo crec que aquesta,
1: però bueno, a veure,
2: eh?
1: Que guanya el millor.
2: Jo crec que aquesta és la bona, Ivan. Jo estic amb tu, eh? Jo he dit 4-2 per... una miqueta dir alguna cosa diferent, però jo també veig que serà un partit molt tàctic, amb molta por i poquetes ocasions i poquets gols.
1: Que bueno, que de vegades ens trobem amb el contrari, eh? Que també són dos equips que estan patint problemes defensius i si un comença guanyant, l'altre busca la resposta, o sigui que és segurament dels dies més difícils de jugar a la porra, eh? Això de ben segur. Comença, com a mínim, els protocols inicials, Manolo, queden en principi 4 minuts perquè arrenqui el partit, però de moment ja foto protocolària, és una paraula difícil, sorteig de capitans i uns pocs valents a la graderia d'enfront.
0: Sí, vemos a 4 o 5 personas que con paraguas están allí en la grada de enfrente, se hace la foto el Prat y el capitán David va a saludar al trío arbitral y al capitán del Castelldefels, Ortega. Y déjame que diga, ya que no hay homenaje a Nara Martínez, pues te voy a decir que con los dos goles que ha marcado hoy, esta mañana con el Infantil A, suma en las 4 temporadas que lleva jugando en la base del Prat 265 goles.
1: Mora meva, són una quantitat increïble, de llegenda, tot i que evidentment estem parlant, no, d'una futbolista molt, molt jove encara i que ha d'anar passeta a passeta. Doncs, Manolo, així com a curiositat, saps que nosaltres som a la cabina que queda a la dreta de les imatges que veieu per televisió, que a l'esquerra està també, doncs, no, els companys de premsa de l'EPRA, coordinació, gent també d'anàlisi, i a la base que queda just a l'esquerra d'aquesta cabina estan els no pocs no convocats del Prat, que és que donen pràcticament per fer un equip sencer, que estan allà amuntegant, com poden avui a la tribuna principal del Municipal Sagnier, allò superant clarament la capacitat que té el que és la infraestructura, però tothom vol evitar el màxim possible mullar-se en un dia com avui.
0: Sí, lógicamente con lo que está cayendo aquí en el Sagnier, imagino que en toda Cataluña, pues la gente se refugia, aquí en este caso en la tribuneta, que digo yo, y me imagino que hoy es el día donde estará más llena de todos los partidos que se han jugado.
1: Sí, i a més normalment recordem que hi ha control d'accessos i crec que en veure la quantitat de pluja que queia, el Prat ha decidit que no hi hagi control d'accessos i que la gent, doncs, tothom que ha vingut com a mínim tingui el premi si vol de tenir un sostre. Mira, està succeint la imatge que ens imaginava, entre cometes, els prolegòmens del partit han anat massa ràpid i en ser jornada unificada, els dos equips a fer una mica d'escalfament, estan tothom sobre la gespa, però ha de ser com a mínim 5 perquè arrenqui el maig.
0: Así es, están haciendo tiempo porque falta un minuto y pico para que sean las 4:05 y hasta esa hora no puede empezar el partido. Doncs... No es como en otras jornadas donde se podía adelantar o retrasar uno o dos minutos.
1: Doncs que bien, Valeria, aprofitem en una jornada la d'avui en què ja havíem rebut 27 porres, que és una molt bona quantitat, una de les millors d'aquesta temporada, per recordar que poden participar, que ens poden enviar missatges per Twitter o per Instagram i que avui que fem gairebé 5 hores de directe de ràdio i 5 partits en directe, doncs amb més ganes que mai també de sentir la nostra audiència.
2: Doncs sí, tant, que recordin amb el hashtag Prat Esports Directe, hashtag Prat Esports Directe a través de X, doncs es poden escriure tot el que vulguin, estarem ben pendents i l'anirem comentant en directe en el programa. Ens dona temps a repassar la jornada, Ivan, abans de que comenci el partit?
1: Sí.
2: Doncs vinga, tenim jornada unificada, tots els partits comencen ara a les 4 i 5, tenim Martinenc Pobla Mafumet, Sabadell B Atlètic Sant Just, Júpiter Rubí, Prat Castelldefels, Sant Mauro davant el Sant Joan Atlètic de Montcada, Valls Horta, Ciutat Cooperativa Manlleu i Vilafranca Sant Feliueng. Aquests són els partits ben pendents, tenim aquí també configurada la IA per veure com va actualitzant la classificació, així que anirem ben pendent de tots aquests resultats per veure com queda aquesta Lliga Elit Catalana.
1: Doncs sí, que no sé si es pot explicar, crec que els companys de Ràdio Sabadell ho van explicar, se m'ha filtrat, per tant crec que es pot fer. L'Albert Soler, director de Ràdio Rubí, ens va preguntar, no només a nosaltres sinó a molts companys, si hi havia alguna eina, com hi ha Futbol Mi, a partir de tercera divisió, d'allò de classificació en directe i simular resultats. Com Lliga Elit no té cap aplicació que segueixi els partits en directe, s'ha animat, mitjançant també la intel·ligència artificial, a crear-la. Arrenca el partit el Municipal Sagnier, primera possessió favorable al Prat, que vesteix avui amb el seu uniforme habitual, jugant mirant cap a la porteria aquí al Castelldefels, amb l'uniforme habitual, però en comptes d'un pantaló blau, en comptes de blau mariner, amb el pantaló blanc. Doncs això, que és una eina que utilitzarem. El Prat, per sort o per desgràcia, no està tan al detall com molts equips, especialment de la zona baixa, que aniran doncs per un gol amunt, un gol avall, els farà pujar moltes i baixar moltes posicions, però igualment ho anirem seguint, tot i que els comptes els tenim força clars i ara els tornarem a comentar. Riqui Vidal, que tracta d'oxigenar el joc, cercant banda dreta. Anem a veure David Adán, que la podia posar a l'espai, era el que havia intentat, de fet, cercant el castell de Falenc, Àlex Plaza, però ha tallat un futbolista al conjunt visitant. És pilota per al Prat, Manolo. Aprofitem i repassem alineació de tots dos equips, l'aposta de David Vilajoana, l'11 del conjunt de Miquel Motoso.
0: Por parte del Prat, Guiseris bajo palos con Rubén, Jordi Buireu, Paul Aldabó, David Adán y Mar Muñoz, Abel Cortina, Alejandro Plaza, Ufano y Ricky Vidal. Por parte del Castelldefels, Baro bajo palos con Matamoros Peñas, Alex Esteban, Joel Faura, Adri Jimeno, Aleix Díaz, Peuget, Eloy, Edgar i Mario Gerbolés.
1: A veure, que hi ha pilota en la pugna de mitjos, se l'endú al Prat i hem de fer una modificació, Manolo, del que havíem comentat en el posicionament de jugadors. Ara ho comentem, perquè David Adán busca banda dreta, l'esfèrica que ha quedat doncs força lluny segurament d'on havia d'anar, ha hagut d'endarrer la seva posició Àlex Plaza. Compte Ufano, dins l'àrea, busca el xut Ufano, marxa fora. Un pèl massa creuat, però bon intent en el primer minut de partit. L'esfèrica per la desmarcada de Pablo Ufano, que s'ha trobat 3 metres més enrere del vèrtex de l'àrea gran. Ha buscat cercar el pal llarg, la pilota, com diem, un pèl creuada, però ha estat ja la primera oportunitat del partit en un escenari on Manol està caient moltíssima aigua i on això, volíem comentar, enrere finalment està David Adán jugant a la zona de mitjos i, per tant, doncs, no ocupant una posició endarrerida fins al moment.
0: Así es, en principio defensa de 4 con Rubén en banda derecha, Paul Aldabó y Jordi Buireu en el centro y Marc Muñoz en banda izquierda.
1: Jo et matisaria, jo diria que és a veure, ara quan s'organitzem, Buireu, Paul Aldabó, Rubén Gómez, tota la banda esquerra per Marc Muñoz, tota la dreta per Àlex Plaza. També depèn dels matisos, de comportament amb pilota o sense. Comptar amb aquesta sortida Rubén Gómez en l'últim moment, que estira la cama davant doncs els dubtes que s'havien generat en el propi jugador, el propi defensa del Prat, amb Guiseris, i millor això, tocar amb la punta del peu en l'últim moment, que no allò de vinga, puja tu, pujo jo a l'ascensor, la deixo jo, l'agafes tu, que estava per allà ben a prop Marco per poder generar perill. Cerca la rèplica al Prat i a fora de joc d'Ufano. S'acaba aquesta jugada, 2 de partit, està plovent moltíssim al Municipal Sagnier. De moment ha començat l'encontre, en principi també els altres 7 en aquesta jornada unificada. Recordem el Sagnier, Prat 0, Castelldefels 0.
2: Aquest empat a 0 de moment en els primers minuts al Sagnier. Repassem de nou aquesta 29a jornada de la Lliga Elit. Com dèiem, jornada unificada, tots els partits s'estan disputant ara mateix. El Martinenc, que rep la visita de la Pobla Mafumet, a Sabadell B Atlètic Sant Just, el Júpiter rep la visita del Rubí, el Sant Joan Atlètic de Montcada visita el Sant Mauro, Valls Horta, Ciutat Cooperativa Manlleu i el Sant Feliueng, que visita el Vilafranca. Ara mateix, el líder de la competició és el Martinenc, amb 52 punts, mateixos que el Sant Joan Atlètic Montcada. A tercera estaria la Pobla Mafumet en 46, 3 per sota 43 al Prat en quarta posició, Sant Mauro cinquè amb 39, Castelldefels, sisè, tanca el playoff amb 37, els mateixos punts que té l'Atlètic Sant Just, i només 4 per sobre del Ciudad Cooperativa, que és l'equip que ara mateix marca les posicions de descens. Fins i tot el Sant Feliuent, que és el cué amb 29 punts, està a 5 punts, és a dir, encara té opcions de salvar-se, està a 5 punts de la salvació. Avui, això sí, Ivan, que no ho comentàvem, és possible que, no parlant en concret del Sant Feliuent, que és el que a priori ho té més complicat, avui el que sí que podrien confirmar ja seria el primer o els primers equips descendits.
1: Sí, sí, sí, tot depèn del que passi a la jornada, així com els dos primers classificats, que depenen, de fet, de si mateixos, de tancar l'ascens de categoria. Per tant, ja tindrem clarament les primeres notícies, així com el que dèiem, en cas de Pobla de Mafumet i de Prat, que poden, doncs, confirmar o no el seu lloc al playoff. A veure què busca el Prat, passada imprecisa per part d'Àlex Plaza, que buscava banda dreta, però la pilota ha anat surfejant per sobre la línia calç fins que ha marxat. Recordem, molt ràpidament, els comptes ja del playoff. Ens deixem les altres variants, no?, de descensos compensats i de copa, que més o menys ho hem explicat. Si el Prat guanya, es classifica sí o sí per playoff i s'assegura com a mínim la quarta plaça. Si el Prat empata, és equip de playoff i com a mínim seria cinquè, o fins i tot podria ser com a mínim quart si el Sant Mauro tampoc guanya el seu partit. I el Prat, si perd, necessita un dels següents dos resultats per tancar el playoff: que l'Atlètic Sant Just no guanyi o bé que el Sant Mauro perdi. Això ho anirem repassant, Kevin, sobretot cada pocs minuts, cada cop que hi hagi novetats, especialment en el cas que afectin el Prat. Manolo, 5 minuts de partit, plou molt i en principi sobre ens hem fet una mica Antonio Lobato com a la Fórmula 1. Segons el radar de Meteocat, això continua així o fins i tot una miqueta més fort fins al minut 20 o 25.
0: Pues malas noticias nos estás dando con esta previsión del tiempo, porque vamos a tener agua para sobrar.
1: A veure, aquesta esfèrica a l'espai és bona per Marc Muñoz, i al lateral de l'àrea la penja, pilota que es passejava i que acaba refusant en l'últim moment. Adri Gimeno busca el Castelldefels, les seves opcions també a la contra. Compte amb aquesta construcció per banda esquerra, s'ha de frenar Joel Faura, que no acaba de trobar línia de passada, endarrereix. Bon balanç defensiu de l'Associació Esportiva Prat, que ja té els 11 jugadors per darrere de pilota per intentar, doncs, estar el més organitzat possible. Són 5 minuts i la pluja també segur que està condicionant molt, però de moment això, la sensació una mica, Kevin, no volem tampoc deixar-nos endur, però això, de dos equips que volen començar bé el partit, i això moltes vegades també passa per anar provant-se, per anar observant el comportament del rival i per anar veient com es desenvolupa tot plegat. Ara sí que
2: es
1: tracta d'estirar-se. Digues.
2: Ivan, per com s'escolta la pluja en la retransmissió, no deuen ser les millors condicions per jugar al futbol.
1: No, ni de bon tros. Això sí, la pilota corre i molt, com ara en aquesta esfèrica llarga persegueix Ufano, s'estira al terra Marc Puget, és servei de banda favorable al Prat, al costadet ja del vèrtex de l'àrea gran. Plou molt, però Manolo, és difícil d'identificar-los com a mínim des d'aquí, des d'esquenes, però sí que veiem gent dempeus a totes dues àrees tècniques.
0: Sí, sí, ahí el Miguel Motoso és el que estava ara de pie, que passa que lleva la caputxa i no sé... Clar. Le ve bien la cara.
1: Compte
0: amb
1: Rubén Gómez, servei davant del primer pal, Alejandro Arz, que rematava amb tot, ha tocat un jugador del Castelldefels, el rebot se l'acaba quedant aquí Edgar, al costadet del córner, allunya el perill, està bé en tasques defensives de Vitadan, però la testarrada se la queda un altre cop al Castelldefels, que vol sortir amb l'esfèrica jugada. Joel Faura, la pressió insistent de Rubén Gómez, que obliga el Castelldefels a jugar ara mateix entre centrals, és Joel Matamoros qui entrega en horitzontal i possessió favorable el Castelldefels. Compta amb la desmarcada, que és perillosa, de Marco, la pilota que va cap a ell, ja al prop del vèrtex de l'àrea gran, apareix Marc Muñoz per refusar-la, pilota que es perd per darrere del carrer Roura, per darrere d'algun dels cotxes, no ha tocat en cap part posterior ni en cap capó. Servei de banda favorable al Castelldefels. Manolo, acostuma a haver-hi molta gent davant del bar, avui no hi ha ningú.
0: Me imagino que habrá algunos que están
1: dins,
0: refugiados, pero que están ahí en la zona del bar, pero
1: sí,
0: no se ve por aquí a ninguno.
1: No, avui és un dia, sobretot, o sigui, tothom que ha vingut és valenta, i s'ha de reconèixer el venir aquí, també amb la situació de tots els equips, però especialment la gent que està davant de la graderia d'enfront, que són una quinzena llarga de persones. Compta amb el servei de banda, posa la pilota molt en el castell de Fels, al terra Marco, l'àrbitre diu que no hi ha res, problemes del Prat, Abel Cortina que busca Ufano, Ufano que des del terra descarrega perquè sigui David Adán qui busqui banda dreta. Ja la té Àlex Plaza, que espera moviments de més jugadors, però decideix endarrerir perquè sigui un atac una miqueta més en estàtic. Kevin Valeria, 8 minuts de partit del Sagnier, buscant la primera ocasió clara, recordem, Prat 0, Castell de Fels 0.
2: Aquesta primera ocasió clara que no arriba al Sagnier i, com dèiem, ben pendents de la resta de partits de la jornada a la Lliga Elite, a veure si tenim alguna actualització. Avui, amb tots els partits en lloc, estarà complicat poder estar pendents de tots els resultats al mateix moment, però ho anirem intentant. De moment sabem que el Vilafranca Sant Feliuent continua amb el 0-0 inicial, també el Martinenc Pobla Mafumet continua amb el 0-0 inicial. De moment aquests són els partits. El Júpiter Rubí ha començat també i també continua amb aquest empat a 0, igual que el Sabadell Sant Just. Així que de moment, pel que podem veure, no s'ha mogut cap marcador en aquesta 29a jornada de la Lliga Elite.
1: Que bonic, Kevin, quan competíem en competicions que tenies el flashcore i ho veies així en un obrir tancar d'ulls, que aquí tu has de treballar molt, anar a Twitter, anar a Instagram, anar etcètera, etcètera.
2: Sí, i les veure, estadístiques, si te'n recordes?
1: Ostres, sí, el senyor de les estadístiques. Mare de Déu.
2: L'home màgic, la persona màgica de les estadístiques. Com la trobem a faltar?
1: Doncs a veure si en manca d'home màgic també apareix la màgia al Municipal Sagnier. De moment, possessió favorable al Castelldefels. En aquest minut, 9, gairebé 10 de partit. Rep Joel Matamoros, rellisca Riqui Vidal davant d'ell. Aleix Díaz, que buscava també posar-la a l'espai. Talla la defensa del Prat, Abel Cortina. En llarg, cercant la figura de Pablo Ufano. Control d'esquenes a porteria de Penyes, que acaba per no complicar-se la vida, però que cedeix un out favorable a l'Associació Esportiva Prat davant de la banqueta que dirigeix David Vilajoana. Que Manolo, des de la teva perspectiva, no sé si arribes a veure si és la persona que està amb el paraigua obert, o si és algun altre membre de la banqueta del conjunt Botablava.
4: Bueno, a ver si ahora cuando se levante le vemos quién es, pero yo creo que es... Que
1: falta Abel Cortina i la primera groga. La primera groga del partit. Clar, Abel Cortina reclama que abans l'han agafat a ell, cosa que no nego, però després l'estrabada de samarreta, l'agafada també és clara Abel Cortina, d'arribant al terra, el jugador del Castelldefels, i per tant, Manolo, groga per Abel Cortina, que quina és en el seu cicle d'amonestacions?
4: Bueno, pues mira, Abel Cortina es uno de los jugadores que tenía 4, por lo tanto se pierde el último partido de Liga en Moncada.
1: Recordem, dissabte 4 i 5, a Sant Joan Atlético de Moncada Prat, doncs Abel Cortina no hi serà, baixa confirmada per l'encontre de la setmana vinent a Can Sant Joan. Torna a ser pilota favorable al Castelldefels en aquest 11 de partit. Joel Matamoros, que busca en llarg la figura de l'Eix Díaz, compta amb aquesta esfèrica ja gairebé dins l'àrea, refusa Jordi Buireu, i és córner favorable a la Unió Esportiva Castelldefels des del perfil dret.
4: Lo intentaba Aleix Díaz, que es el único ex Potablava que está en el 11 del Castelldefels. Recordamos que jugó en el Prat B.
1: Y llama Miguel Motoso, ¿no? De entrenador, diría.
4: Así es.
1: Doncs se t'està complicant allò de veure aquest córner, Manolo? Perquè la gent, mica en mica, se'ls va amuntegant. I, bueno, també és normal, Al final la gent, nosaltres com estem a dins, si estigués plovent, faria el mateix. Compte amb el córner favorable al Castelldefels. L'enviament que va al segon pal, ve ficant el cap Pol Aldebó, l'envia directament a treta lateral, serà banda des de zona esquerra, ara favorable al Castelldefels, i ja va cap allà ràpidament Edgar per buscar un enviament segurament a l'interior de la gran, doncs amb la figura especialment d'Eloi pel que fa doncs a l'alçada, però doncs amb diferents elements. Finalment servint en curt per Adri Gimeno, l'esfèrica en banda esquerra, encara continua Edgar, ve aquí tocant la pilota, oi, és servei de banda favorable al Castelldefels, finalment, semblava que Plaza l'havia fregat i que havia tocat en un jugador del Castelldefels, finalment, la centrada que va curta, que es perd directament per venir a fons, servei de banda que ha posat en moviment ràpidament el conjunt mariner, 12 de partit, 0-0 al marcador, Manolo, de moment no sé si has apuntat alguna cosa a la fulla d'ocasions.
4: Bueno, tengo apuntado ese remate cruzado de Ufano en el minuto 2 de esta primera parte, que ha sido la única ocasión que ha habido en el partido.
1: Sí, correcte, no l'havíem vist. Ara Ufano, que s'equivoca també la cerca d'un desplaçament llarg de primeres, i per tant és pilota favorable al Castelldefels. No volem presumir, Kevin, perquè després el partit pot embogir en qualsevol moment, però potser per un cop a la vida tu i jo estàvem més encertats en el perfil d'encontre que es podia arribar a veure.
2: Home, fa pinta, i a més una tarda així, amb pluja, un partit molt tàctic on els dos equips jo crec que tenen més por al que poden perdre que ganes de guanyar el que poden guanyar.
1: Doncs sí, a veure, no? Sobretot

0: Jesús Portia Prat ha relliscat quan baixava les escales. Hem vist que la gent s'aixecava espantada, no ha passat res. Simplement doncs, s'ha fotut una bona caiguda. Doncs això, però que el Prat recordem que té Gustavo Reynque, Adri Ribas, que estan tocats, i a partir d'aquí David Hidalgo, Nico Cuevas, Iker Montoya, jugador del juvenil A, i Marc Frenkel, jugador del juvenil B, però que en les darreres setmanes ha estat en dinàmica el juvenil A. O sigui que, clar, també és un partit complicat a nivell de donar-li un cop d'efecte des de les banquetes, perquè no hi ha un ventall infinit d'opcions com d'altres dies. A veure Ufano, que intentava controlar l'esfèrica, talla la defensa del Castelldefels, recupera el Prat, passada bastant perillosa, però que acaba aconseguint el seu efecte en direcció Rubén Gómez. David Adán, que busca perfil dret, jugant amb Àlex Plaza, que té diferents opcions, toca i es desmarca, l'intent de control orientat de Ricky Vidal, que vol arribar, s'estira al terra on juga el Castelldefels, però hi ha falta sobre el futbolista que recuperava l'esfèrica i que de fet permetrà que el Castelldefels serveixi des d'àrea pròpia. 14 de partit, Manolo, veient que avui tampoc serem molts més, podem intentar fer una previsió de l'assistència d'avui.
1: Bueno, yo calculo que entre los 100 que hay aquí en la tribuneta y los 50 que pueda haber repartidos entre la tribuna de enfrente y el bar, un 150-170 como mucho.
0: Sí, sí, sí, anirà per allà la cosa. Doncs possessió favorable al Castelldefels, jugant en curtet amb Aleix Esteban, que dubta si passar, de moment condueix entre els dos puntes del Prat, avui compartint també primera línia d'atac Ricky Vidal i Pablo Ufano. Doncs això, de moment amb paciència tots dos equips buscant també la manera de generar perill. Esfèrica ara en perfil esquerra, novament Aleix Esteban, que l'aixeca, compta que és bona, la pilota ja pràcticament a lateral de l'àrea gran, pot arribar a la centrada, al segon pal, Marc Muñoz canvia córner per no complicar-se la vida i torna a ser Manolo córner des de la dreta.
1: Sí, porque estaba Mario Gerbolés ya preparado con la caña para intentar el remate, pero muy bien Marc Muñoz envió el balón a córner.
0: Ja veiem molta gent, també apropant-se al Sagnier de cara al partit del filial, Veiem així, jo he vist, diria, John Luna, també està, per exemple, per aquí el Pablo Romero. Partit importantíssim, partit a les 6. Compta amb el córner, pot arribar a rematar dins l'àrea, acaba refusant Ufano. Anem a veure qui se la queda, persegueix aquesta esfèrica Alejandro Arx, que intenta posar en algun problema a un Marco, que finalment és capaç d'entregar la pilota a un dels seus companys. Kevin, Valeria, 16 de partit, 0-0. Hi ha alguna novetat en la resta de la jornada?
2: Doncs tenim força novetats. De moment, la Pobla Mafumet, que està guanyant el camp del líder, que deixa de ser líder amb aquest resultat. Victòria 0-1 de la Pobla al camp del Martinenc. Això posa amb l'empat momentani el Sant Joan Atlètic Montcada com a líder en 53. La Pobla continuaria tercera, això sí, en 49, 5 per sobre del Prat ara mateix. També guanya el Sabadell B, 1-0 davant de l'Atlètic Sant Just, un resultat que apropa el Sabadell B a la setena a la zona de playoff, a la sisena posició, que ara mateix ocupa el Castelldefels, empatarien a punts ara mateix, i també guanya el Manlleu al camp de la Ciutat Cooperativa, una Ciutat Cooperativa que es queda en zona de descens, i el Manlleu, que també es queda com el Sabadell B, empatat a punts 38 amb el Castelldefels, que és l'equip que ara mateix marca el playoff descens.
0: Clar, és que el Manlleu és l'exemple perfecte d'aquesta igualtat. Comença la temporada, o sigui, comença la jornada, millor dit, a 2 punts del playoff i 2 punts per sobre el descens. És conscient que una victòria el salva, jo diria que matemàticament, veient la quantitat de rivals, o sigui, d'enfrontaments directes que hi ha, i l'apropa a la lluita pel playoff i el deixa amb opcions a la darrera jornada, però que si perd és tot el contrari, que pràcticament, si no s'hi fica, s'aprova moltíssim a la zona de descens directe. Per tant, entenent que la situació del Prat no és la millor possible, que no és la més engrescadora, hi ha equips que estan en una situació encara més complexa, de mirar tots els objectius alhora. Possessió favorable al Castelldefels, això sí, la victòria a la Pobla, de moment, de manera momentània, sí que faria que el Prat no tingués opcions de lluitar per la tercera plaça, matemàticament a la darrera. Compte amb aquesta recuperació, Alejandro Ares de primeres, buscant Ufano, es creu en l'últim moment per evitar una ocasió clara. Adri Gimeno intenta salvar i ho aconsegueix, no, Marco, aquest servei de banda, ja ha tocat la pilota fora del rectangle de joc, segons l'assistent d'aquest perfil davant de banquetes. És bola favorable al Prat, Manolo, llàstima, perquè aquí el Prat havia recuperat la pilota gairebé al terç final i era un 3 contra 2. Ha volgut jugar ràpid al conjunt Potablava i ha tallat Gimeno en l'últim moment.
1: Sí, estuvo muy atento el capitán del Castelldefels para despejar ese balón que intentaba llevarse Ufano.
0: Però igualment hi ha

0: Unes jugades que testimonien el moment del Prat, eh? Marc Muñoz servei davant d'enrere per Abel Cortina, que imagino que no volia veure's massa pressionat i poder tenir una pèrdua, doncs només rebre la pilota, la colpejada cap endavant, patada a seguir, i ha sigut una pèrdua del Prat quan tenia un servei davant de favor. O sigui que, doncs això, s'està notant una mica, la dinàmica de tots dos equips, les dificultats també per generar joc, més pilota segurament pel Castelldefels, tot i que de moment, doncs és això, ha tingut dos corners, alguna aproximació, però els dos equips també amb dificultats per poder generar-les. Compte ara amb Joel Faura, bé el Prat, que s'ha defensat en bloc, que han baixat ràpidament, però ara ve el Cortina, no s'entén amb Àlex Plaza, és una nova pèrdua del Prat, i ja juga novament el Castelldefels, a camp rival. Jimeno buscant enrere, novament a un dels seus centrals, en concret a Penyes, aposta per al canvi d'orientació, compta amb aquesta esfèrica en banda esquerra, ataca el Castelldefels en aquest minut 19 de partit, pot arribar a la centrada, toca en Rubén Gómez, i Manolo, és un nou córner favorable al Castelldefels.
1: Sí, es el que está haciendo más saques de esquina en estos primeros 20 minutos de partido. Y comentaros sobre el tema del Athletic Sant Just y el Manlleu, que todavía está en proceso de juicios y no sé si llegará tiempo antes de que acabe la liga, pero podría haber resolución judicial.
0: Però serà ja al final de l'any, no? Perquè és el que deies, ara ho comentem. Compte amb el córner favorable al Castelldefels, va l'enviament tancat al lateral de la xarxa, una mica com el seguit de corners que va tenir el Prat fa un parell de setmanes i que van desesperar a part del públic del Sagnier. 0-0 al marcador, 20 de partit, i és un encontre en què a mi em fa la sensació que per com estan anant tots dos equips, que això passa molt, eh? Doncs has tingut mals moments, no? I de sobte el teu tarannà és allò d'anar sobre segur, i això li passa a molta gent, eh? Ara ho comentarem, perquè el Prat busca l'ofensiva per perfil esquerre. Anem a veure Marc Muñoz, que rep en amplitud, amb possibilitat encara decideix jugar en curt per Alejandro Arx, que gira sobre si mateix en horitzontal per Riqui Vidal, una mica més a la dreta per David Adán, i encara hi ha possibilitat de generar perill, però ja amb el Castelldefels ben situat enrere. Àlex Plaza toca amb Abel Cortina, bona paret, Plaza centrada, Ufano, fora de joc, no val el gol. No, a la diana de Pablo Ufano, Bandaró aixecat en una molt bona combinació entre Abel Cortina i Àlex Plaza, la centrada a prop de línia de fons d'Àlex Plaza, que trobava Ufano lliure de marca, però Manolo, Bandaró aixecat, no a la diana, pilota per al Castelldefels.
1: Así es, gol anulado a Pablo Ufano después de ese centro del jugador de Castelldefels, que es de allí, Plaza, hizo el centro y Ufano remató a la red, pero el gol fue anulado.
0: Doncs pilota favorable ara al Prat, és això, és difícil de veure des de la nostra posició si estava avançat o no. És cert que no hi ha hagut tampoc unes protestes excessives, però això tampoc vol dir res, ja ho sabem. Pilota favorable al Prat, en aquest minut 22. Doncs mira, això que també ha de servir per sacsejar una mica el partit i per aixecar els ànims del Prat, que ara busca una esfèrica en banda dreta, toca amb el cap Edgar, per tant és banda favorable al conjunt pota blava. Doncs això, que dèiem que quan hi ha problemes és quan la gent acostuma, doncs, a apropar-se entre d'altres a Baltasar Seguros, a Assegurances Baltasar, no? Clar, és que he tingut allò i ai, si hagués tingut Assegurances Baltasar, doncs que no us passi a vosaltres, ja ho sabeu, les assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar, Assegurances Baltasar. Ara ho expliquem. Abans aquest servei de banda que volia pentinar Pol Aldabó, refusa la defensa del Castelldefels, Abel Cortina que aixeca buscant perfil dret, Rubén Gómez, toca en última instància Joel Faura. Doncs això, aprofitem aquest momentet per seguir parlant, doncs, de les bonances i de tot el que ens ofereix Assegurances Baltasar. Ja ho sabeu, a l'Avinguda Verge de Montserrat, número 38, al telèfon 93-370-0299. I ara mateix, si teniu dades, wifi, bateria, podeu visitar baltasarmediadores.com, perquè Assegurances Baltasar, a les bones i a les madures, també, doncs, quan l'equip està necessitat i patint, patrocina les retransmissions de l'EPRAT. A veure, bon gir de Riqui Vidal, busca el canvi d'orientació sencer a banda esquerra, allà l'espera Marc Muñoz, ja pràcticament a la lateral de l'àrea gran, Marc Muñoz que vol encarar, la penja pot ser bona, regisca a porter i acaba refusant, d'esquena a porteria Aleix Esteban de semixilena. El rebot se'l queda Bel Cortina, bona filtrada, David Adán que pot buscar el llançament, combina amb Riqui, Riqui! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Prat, gol de Riqui Vidal, el 23 de de partit, primer aquesta ofensiva per banda dreta, la centrada que era perillosa de Marc Muñoz des del perfil contrari, ha relliscat Baro però no ha trobat rematador en aquesta primera intentona. El Prat recupera casa l'esfèrica, bé el Cortina, i després en un pam de terreny David Adam busca Riqui Vidal i aquesta rematada llançant-se amb tot, jo no sé si buscant amb intenció, fins i tot també mig relliscant tal com està la gespa, però s'acaba convertint en un llançament ajustat que supera per dreta Baro i que significa el primer del partit. Marca Riqui Vidal, marca el Prat, 24 d'encontre, Prat 1, Castelldefels 0, Manolo.
1: Pues sí, yo diría que es la mejor jugada del partido del equipo de David Vilajoana, con esa asistencia de Abel para Riqui Vidal, que con la zurda empujó al fondo de la red con su octavo tanto de la temporada.
0: Sí, que sempre diem, doncs que no està sent numèricament ni futbolísticament la seva temporada, però bueno, ja són 8 dianes, i especialment a partir de la jornada 7-8 amb més assiduïtat de cara a porteria. I doncs és una notícia bona per partida doble o triple, La primera, evidentment, perquè el Prat s'avança i això és un, no?, una empenta moral per al Prat. També hem de veure com reacciona el Castelldefels aquest cop, perquè, home, tampoc podem dir que el Castelldefels estigués dominant, però els punts segurament era l'equip que més estava tenint apropaments, corners, presència a camp rival, i de sobte es troba amb el gol en contra. I també doncs el que dèiem, per la figura de Riqui Vidal, que no està sent una temporada senzilla, i que a veure si també doncs aquest gol pot ajudar en aquest tram final de temporada. Kevin Valeri acaba de marcar el Prat, Diana de Riqui Vidal, 25 de partit, 1-0 al marcador. Això mou moltíssimes coses també a la taula.
2: Doncs mira, la primera és que ara mateix el Castelldefels surt de la zona de playoff i entra al Manlleu amb 38 punts. Aquesta victòria momentània davant la Ciutat Cooperativa. Sabadell B quedaria setè i Castelldefels baixaria fins a la vuitena posició. A més, destacar que hi ha dos partits molt interessants, que són el Valls-Horta, que són ara mateix els dos equips que estan per sobre de la zona de descens, i també s'enfronten Vilafranca i Sant Feliuen, que són els dos coers. És a dir, que són dos partits molt claus perquè aquests resultats poden marcar i moltíssim aquestes posicions de descens.
0: Sí, sí, sí, i això, després l'efecte, no?, de conèixer resultat, no conèixer resultat, hem de veure també com ho gestionen els equips. Servei de banda favorable al Castelldefels en aquest minut 26 d'encontre. Intentava girar a Eloi, però no ha aconseguit. S'endú finalment, això sí, però la pilota talla en última instància a Buireu, passada enrere que obliga Pol Aldaó a córrer i entregant l'últim moment a Guiseris. Guiseris desfesta d'aquesta bola, com acaba fent a camp rival. Al terra Ufano, vol recollir la pilota Riqui Vidal, la guanya Marcos jugant de cap enrere perquè sigui Penyes qui enviï directament a la zona de Baro, el porter del Castelldefels. Manolo, quina ha estat la reacció a les banquetes i també d'aquests primers minuts post-gol?
1: Bueno, lógicamente la alegría en el banquillo del Prat por ese gol de Riqui Vidal. Imagino que ahora el equipo de Miguel Motoso pues tirará hacia la portería de Guiseris para ver si consigue el tanto del empate antes de que llegue el descanso.
0: Didac Agulló, bona tarda.
3: Molt bona tarda, molt bona tarda.
0: Preparat per després.
3: Sí, sí, serà un partidàs, jo crec.
0: No, que és que el Didac ha rigut perquè ha descobert avui la màgia de la ràdio, que és que el Manolo, a veure, inalàmbric, sí, va amb un micro sense fils, sense cable, però és que està el primer seient més a prop de nosaltres, perquè té una edat i no ens pot ni refredar el Manolo Gol. Això també passaria si juguem una competició bonica l'any vinent, que tant de bo no juguem. Compte amb el córner, refusa Guiseris, ja, bueno, perill. Assenyala falta en atac i per tant serà pilota favorable al Prat, d'aquelles accions on han quedat Manolo mal parat tant Guiseris, però sobretot el futbolista del Castelldefels, que no sóc capaç d'identificar qui és.
1: Sí, están los dos en el suelo, han salido los fisios de ambos equipos a atenderlos, vamos a ver si se pueden recuperar ambos jugadores.
0: Doncs 28 de partit, Kevin, 1-0 al marcador.
2: I estava mirant perquè he vist ara que al compte d'Instagram del San Juan Athletic Moncada he vist que estan retransmetent el partit en directe en YouTube, així que és l'únic equip que no actualitza resultats a la xarxa social X, així que a veure si trobo el partit, mirarà, l'he trobat. Continua l'empat a 0 del San Juan Athletic Moncada al camp del Sant Maura. Així que de moment la Pobla Mafumet guanya 0-1 al camp del Martinenc, victòria del filial del Sabadell 1-0 davant l'Atlètic Sant Just, continua l'empat a 0 al Júpiter Rubí, al Sant Mauro, Sant Juan Atlètic Moncada, al Vilafranca Sant Feliuenc i al Valls Horta, al Prat que guanya 1-0 al Castelldefels i al Manlleu que guanya 0-1 al camp de la Ciutat Cooperativa.
0: Doncs el joc encara continua aturat, Manolo. Estem veiem el col·legiat explicant quelcom a Adri Jimeno, no sé si, no, sobre com es reanudarà el joc.
1: Sí, le estaba explicando al capitán del Castelldefels lo que había pasado y cómo se iba a reanudar el juego, que va a ser con bote a favor del Prat.
0: En pilota a terra, que és una cosa que no dic que em sobti, però pensava en un primer moment que s'havia assenyalat falta. No serà el cas perquè, evidentment, si no, no hi hauria pilota bota a terra. 29 de partit, 1-0. Ens sobren ja 61 minuts de partit ara mateix. Busca la jugada al Prat. És cert que si som ambiciosos, allò de si ens posem en el vessant més optimista, recordem que Prat i Pobla Mafumet estan empatats i que decidiria un hipotètic empat al gol a veraix general. Però bueno, això ja és primer de moment, a veure si el Prat pot guanyar aquest partit. Marco, que busca en profunditat Eloi, vol tallar Pol al debò, que es fica pel mig i que força el servei de porteria. Serà esfèrica favorable a l'Associació Esportiva Prat en aquesta mitja hora completa de partit. I agafem una miqueta d'aire també nosaltres. Jugant en curt, Pol al debò per Guiseris. Veiem a l'Eix Díaz, també a Eloi, al costadet de l'àrea, vigilant de prop sobretot a Boireu i a Rubén Gómez, però no ni cap dels jugadors del Castelldefels vol acabar de saltar la pressió del porter del Prat, que ara envia l'esfèrica en llarg, la talla bé Penyes, avança metres al central del Castelldefels, jugant ja en curt Puget. Marc Puget que busca banda dreta, el control de Marco, compte que intenta també fer el detall amb cama esquerra, girant sobre si mateix, vol fer un altre gir per ubicar-se ja davant de porteria. Marco se li marxa la bola i serà servei de banda favorable a l'Associació Esportiva Prat. Kevin Valeria, per cert, a nivell de porres, algú que hagués posat aquest resultat o algun relativament a prop?
2: Doncs 1-0 la Sandra al Twitter.
4: I a l'Instagram aquest 1-0, aviam un moment, sí, tenim l'Eri Blue que ens deia aquest 1-0, el Toni Rodmo, sí, tenim 2-1-0.
0: Compte, hi ha falta perillosa favorable al Castelldefels, servei de banda, intentava avançar Joel Faura, li han fet la traveta i és, Manolo, una falta perillosa a menys d'un metre gairebé del lateral de l'àrea gran, més a prop del vèrtex que de la línia de fons.
1: Sí, es una falta lateral, pero está cerquita de la línea del área, por lo tanto es siempre peligrosa en esta situación una falta, en este caso, para la portería de Guiseris.
0: La Lliga Elite és tan curiosa i és entenible per la dinàmica de tots dos equips, però és perfil de partit més, de lluita pel descens, per com estan els dos equips d'insegurs en alguns aspectes, que no de dos equips que han tingut moments de ser molt guanyadors durant la temporada. Anem a veure la falta, perillosa, eh? Tant llançament directe com penjar-la perquè hi ha jugadors a la frontal de la petita. Compta amb l'enviament, Guiseris de punys, refusant aquest llançament d'Edgar i busca la transició al Prat. Ufano que es frena, buscava la passada per Riqui Vidal, que l'allarga una miqueta més a Alex Plaza, també buscant ara més a la dreta per Rubén Gómez, gairebé un atac de rugby, però jugant cap endavant. Rubén que la tempera dins l'àrea, el control de Riqui, no sé si volia presentar-la per un Alex Plaza, que recull la bola sobre la línia de fons, a punt d'ensopegar, però aguanta, bé jugant amb David Adán, l'intent d'autopassada, es creu a Penyes, també pressiona a Riqui Vidal, i des de fet acaba fregant la pilota força, en qualsevol cas pilota per al Castelldefels, però un servei de banda a prop de la porteria rival.
1: Lo intentó el Prat en esta jugada de contragolpe, pero no le salió bien al equipo de David Vilajoana.
0: Doncs això, 32 minutets d'en contra. Compte amb aquesta passada que buscava Aleix Díaz per part de l'Oi, però s'ha quedat a mig camí entre Aleix Díaz i Marco i per tant recupera l'Associació Esportiva Prat, que per cert, Manolo, avui veiem Boireu de titular, que havíem comentat abans del partit. Ostres, quants partits ha jugat amb la samarreta del primer equip del Prat com a titular? I la memòria ens traeix perquè tots dos pensàvem que havien sigut alguns, però poquets, i no són tan pocs.
1: Así és, són 15 de la temporada passada.
0: Oi, i ha estat a punt d'embolicar-se el Prat en aquesta passada. L'ha tallat Joel Faura, però després la pilota morta se l'ha tornat a endur al Prat. Ja Rubí va tenir molts ensurts d'aquest tipus, eh? El Prat, esperem que no repeteixin, deies.
1: Decía que la temporada pasada jugó 15 partidos de titular, 14 de Liga y uno de Copa Cataluña en campo del Cardona.
0: A veure aquesta rifada per part de Marc Muñoz. El rebot el torna a tocar ell, se la vol endur Alejandro Arcs. Al terra per recuperar Joel Matamoros. I l'esfèrica que va enrere per Baró, buscant pilota en llarg. La pentina Joel Faura, canyallera pel terra, la talla por al Davó i busca ja ràpidament a David Adán, que trepitja la bola, que maniobra, la demana en curteta Bel Cortina. David Adán, que es canvia la pilota de peus, va avançant, troba en perfil dret Àlex Plaza, que amb l'exterior la posa per la desmarcada de David Adán. L'últim en tocar és el 2, que des del terra intenta forçar el córner i l'aconsegueix. Córner favorable al Prat. Bé, aquí també l'entrega en una jugada que s'havia complicat i que havia perdut claredat, però Manolo, en un altre moment, o com a mínim des de la perspectiva llunyana nostra, semblava que no tenia gaires números ni boletos per forçar el córner, i el avui capità del Prat ho ha aconseguit.
1: Sí, en esta jugada s'ha vist les ganes que tiene David de que les coses salgan bien i apuró para recuperar ese balón que ha acabado en saque d'esquina.
0: No sé si és el primer del partit pel Prat, el Castelldefels sí que n'ha tingut 3 o 4, però així parlant de memòria. Molts jugadors al primer pal cercant la curta i té alçada el Prat. Anem a veure l'enviament al cor de l'àrea, refusa Eloi, li acaba Rubén Gómez al balcó de la grana, el llançament que topa en Marco i serà banda favorable a un Prat que amaga, eh? També han fet passetes endavant en aquests darrers minuts de partit.
1: Sí, intentava Rubén, que s'havia canviat de banda, el remate des de fora de l'àrea, però la pelota rebotó en Mario Gerbolés i la pelota salió fora de banda.
0: Doncs l'esfèrica favorable novament al Prat, rebent Jordi Buireu, que espera moviments de més jugadors, s'endarrereix per Abel Cortina, fent una mica d'improvisat central en aquesta acció després del servei que tenia a favor el conjunt potablava. El teva meva, apareix Rubén Gómez a la zona ampla, bona devolució perquè pugui arribar a la centrada des de la dreta dins l'àrea. El segon pal la cercava Marc Muñoz, es creua Marc Puget i és córner favorable al Prat.
1: En unos minutos en que el equipo de Vivi la Joana parece que está apretando un poco el acelerador en busca de ese segundo gol.
0: Sí, i el públic també animant el Prat després d'aquesta oportunitat. El cor de l'àrea la cercava Ricky Vidal, després del segon pal Marc Muñoz, que també és una de les coses positives en principi d'aquesta, no, d'aquest perfil de posicionament de jugadors que, i a més ho deia molt bé la Joana al principi de temporada, ara ho comentem, compta amb la centrada, refusa el Castelldefels de primer pal, això, que centri un jugador de banda, sigui extrem o carriler, i que pugui arribar a rematar el de la banda contrària. A veure, Alejandro Arcs, la pentinada o l'intent de rematada per part de Ricky Vidal, que no ha sortit gaire bé, s'ha anat directament a servei de banda favorable al Castelldefels, però veiem això, eh? El Prat una miqueta més proactiu, també a l'hora de pressionar, o com a mínim més a prop, eh? En les marques, especialment, evidentment, ara en un servei de banda a prop de l'àrea rival. Anem a veure el Sal Eloi, qui se la queda finalment al Castelldefels. Anem a veure aquesta passada que talla bé Jordi Buireu, que es vol desfer de rivals, intentava marxar de dos. Abel Cortina, oi, Abel Cortina, li costa aquest perfil de batalla si se l'endú al Castelldefels. Acció per banda esquerra, vol arribar-hi Edgar, que es frena, situació de dos contra dos en banda, Joel Faura que rep, Joel enrere un altre cop per Edgar, ara gairebé és un 3 contra 3 o 4 contra 4 perquè s'aproxima Aleix Díaz. Joel Faura al terra, reclama un penal, l'àrbitre no assenyala res, reclama un penal als jugadors del Castelldefels. Compta amb aquesta centrada dins l'àrea, bé, Buireu amb el cap entregant perquè sigui Marc Muñoz qui busqui la contra, bola llarga cercant la figura de Ricky Vidal, Penyes que juga de primeres i en curt i és pilota favorable al Castelldefels. En Manolo, una jugada on sobretot, amb aquest perfil de gespa, de relliscades, d'humitat, qualsevol situació així pot acabar en desgràcia,
1: Sí, porque con toda el agua que ha caído y está cayendo, el césped debe estar súper resbaladizo.
0: Reclama ara també novament falta Marco, per part del Castelldefels, però recupera el Prat, compta amb aquesta jugada, Alex Plaza que la posa a l'espai per Ufano ja dins l'àrea, xuta el rebot, evita, van els nòduls! Sol davant, porteria cerca amb molta esbranzida, però no ha pogut dirigir la pilota entre pals. En primera instància ha aturat Baró i un parell de metres per davant del punt de penal David Adán, mig Sagnier Manolo cantava gol, però l'esfèric ha marxat per sobre de la xarxa que protegeix la porteria Kia.
1: Clarísima la ocasión que ha tenido David Adán para inaugurar su cuenta goleadora con la camiseta del Prat. El remate de Ufano lo rechazó muy bien Baro, pero el balón le cayó al capitán, que la envió por encima del arquero.
0: Bueno, com a mínim ens hem de quedar amb això, amb l'evolució de menys a més del Prat també en aquesta primera meitat, perquè fins al minut 30 el millor era el marcador, segurament. Compte amb aquesta bona pilota per Riqui. Riqui, el retall, pot marcar. Riqui! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol del Prat, doblet de Riqui Vidal. El 39 de partit, jugada ràpida del Prat per banda dreta. La combinació en horitzontal perquè arribi Riqui Vidal al balcó de l'àrea. I aquesta acció sí que ha sigut de pura classe, eh? El retall frenant en sec davant dos futbolistes, deixant-los pràcticament amb el botlle i aprofitant que estava Baro un parell de metres avançat de la porteria per amb una rematada alta i un pèl centrada suficient. No necessitava més després de fer-ho tot perfecte per batre el porter del Castelldefels i ficar el segon, no només del Prat, sinó també del seu compte particular. 39 de partit, colpeja novament el Prat, torna a notar Riqui Vidal. Queden 5 per al descans. Prat 2, Castelldefels 0.
1: Pues sí, ¿cuántas veces habrá soñado y pensado Riqui Vidal con conseguir su primer doblete con la camiseta del Prat? Ya lo tenemos aquí en los dos goles en la portería Kia.
0: Bueno, doncs la veritat és això, sobretot la insistència del Prat, que està una miqueta més actiu a l'hora d'intentar recuperar pilotes i de jugar ràpid, i després el molt bon moviment de Riqui Vidal. Això sí, Manolo, també empatitzem una miqueta amb el llenguatge corporal d'un Miquel Motoso, que deu pensar, com a mínim ho penso jo, que no estava fent mal partit al Castelldefels i que ara ho busca per banda dreta. Compta amb aquesta centrada al segon pal. Eloi, que la vol controlar d'esquena a sa porteria, entre Plaza i Rubén Gómez es creuen i Plaza refusa. Banda favorable això en Castelldefels, que no estava fent mal partit, però que al final, doncs, el que li ha passat moltes vegades a la temporada al Prat, si no estàs molt fi defensant accions concretes, doncs 2-0 i és el marcador que puja a l'electrònic i el que val, evidentment, per sobre de tot. Ara recupera el Prat. Digues, no, bueno, tallaré un altre cop perquè busca el Prat amb tot. Alejandro Arax, la passada a l'espai que és bona per Riqui Vidal, que està de dos. Anem a veure la cursa del dorsal número 9, a punt de trepitjar àrea, ja ho fa Riqui Vidal, l'autopassada, busca el llançament. No sé si ha tocat Matamoros, l'àrbitre diu que no. És servei de porteria favorable al Castelldefels. Kevin Valeria acaba de marcar el Prat, recordem, gol de Riqui Vidal al segon també, 2-0, 4 per al descans.
2: Doncs actualitzem aquest segon gol de l'Associació Esportiva Prat. Hem tingut també un gol del Sant Feliuenc, que guanya 0-1 al camp del Vilafranca, una victòria que posa el Vilafranca com a nou QE amb 31 punts. Sant Feliuenc quedaria penúltim amb 32, Ciutat Cooperativa 14 amb 33 i el Júpiter tancaria el descens també amb 33. Per sobre quedarien a l'Horta amb 35 i el Valls amb 36. Ara mateix els equips que ocupen la posició de play-off serien Pobla Mafumet tercera amb 49, el Prat quart amb 46, Sant Mauro cinquè amb 40 i Manlleu sisè amb 38. Un Manlleu que està guanyant 0-1 al camp de la Ciutat Cooperativa, al Sant Mauro, que continua empatant a 0 a casa amb el Sant Juan Atlètic Moncada.
0: Queda molt partit i el primer és tancar el partit, que el Prat tampoc està en un mode eufòric com per posar-nos a pensar en res més que els 3 punts, però recordem això, Pobla i Prat estan separats per 3 punts, l'average particular entre tots dos equips està empatat, va guanyar 1-0 al Prat l'anada, va guanyar la Pobla 2-1 la tornada, l'average general ara mateix era més de 3 gols d'avantatge favorables a la Pobla, més 12 per la Pobla Mafumet, més 9 per al Prat. Primer això, 3 punts i el partit no està ni de bon tros acabat i no està sent tampoc la versió més brillant del Prat, però si es poguessin marcar més gols seria encara increïble, eh? Compte amb la centrada, la pilota que queda morta, Riqui busca el llançament, no sé si ha fregat en última instància Marc Puget, per tant Manolo ho continua intentant el Prat, ara córner des de la dreta.
1: Sí, ahora lo probó Riqui con pierna derecha, la pelota tocó en el jugador del Castelldefels y será saque de esquina a favor del equipo de David Vilajoana. Ya va para allá Alejandro Arx.
0: A veure, preparat el dorsal número 12, l'ex del juvenil del Cornellà. Buireu i Abel Cortina tancant una miqueta més a la mitja lluna d'evitada en Rubén Gómez, la resta buscant primer pal pràcticament. Anem a veure el córner, novament tancat, refusa Penyes, volia allargar Aleix Díaz, ara sí, la pilota se la queda l'Associació Esportiva Prat en aquest tram final de partit, on de moment doncs, les alegries se'ns l'està veient a la porteria Kia, i això ens recorda doncs, que hi ha coses que no canvien mai, com l'eufòria dels gols, no? En un partit tancat, en un partit nerviós, de sobte 2-0, i això ens posa molt contents. Doncs la calor a l'estiu, aquestes tempestes de primavera o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats en la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia, ni més ni menys que 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. No us els hauríem d'explicar nosaltres, hauríeu de descobrir-los vosaltres mateixos al nou concessionari, o al teu, millor dit, concessionari Kia Seminou certificats de la més a la vora, que en el nostre cas, en el vostre cas i en el cas de tots, el Prat, és Kia Delta Prat.
5: Kia, descobreix el que t'inspira.
6: Vine a Delta Prat, concessionari oficial al Prat de Llobregat, o visita'ns a kia.com.
0: Manolo, tenim temps afegit al Sagnier.
1: Sí, pero no me he enterado muy bien si era uno o dos minutos.
0: Ai, estem tots nerviosos, estem tots. Dos minuts, que comencen a córrer des de fa un momentet. Anem a veure que recupera el Prat, era un servei de banda perillós favorable al Castelldefels, bon moviment sense bola a Riqui Vidal, que havia rebut falta anteriorment, l'àrbitre deixava jugar, i finalment serà pilota per al Prat en aquesta falta, doncs uns metrets més endavant de la línia de l'àrea gran. Kevin, hem de dir, per també ser coherents, abans, bueno, partit sense gols, que ja, de moment 2-0 el descans, per tant, doncs, la gent que ha apostat també per resultats amb gols té encara les seves opcions, perquè el Castelldefels, evidentment, doncs, estarà obligat a buscar també alguna cosa.
2: I gol important, Ivan, a la categoria, eh? Empat al Martinenc amb la Pobla Mafumet, gol del Martinenc, que es torna a posar líder amb 53 punts, igual que el Sant Joan Atlètic Montcada, i la Pobla Mafumet, que amb aquest empat baixa dels 49 als 47, només un per sobre del Prat.
0: Doncs mira, això seria important, com dieu, i sobretot doncs també, bueno, de fet faria, no, que el, clar, que el Prat hauria de guanyar a Montcada i que la Pobla no guanyés, o bé d'empatar i que la Pobla perdés, sempre que guanyés per dos gols, perquè en cas fins i tot d'empat a gol average general està per sobre l'equip que més gols ha marcat, i en això la Pobla té algun golet més que el Prat. Però bueno, això, aquests comptes a la lletera, serà més aviat a final de partit. De moment, pas a pas, descans al Municipal Sagnier, victòria provisional del Prat 2-0 en un partit doncs, on s'ha vist una mica la situació de tots dos conjunts. El Prat de menys a més ha aprofitat aquests darrers minuts, Manolo, amb dues dianes de Riqui Vidal, aquests darrers 20 minuts, més que aquests darrers minuts en general, per avançar-se i per de moment aconseguir un resultat increïble. Compte, Manolo, targeta per un jugador del Castelldefels.
1: Sí, vamos a ver si,
0: no sé si
1: tenemos el dorsal.
0: A veure, és que avui també amb la pluja i amb tot.
1: Vale, me
0: Edgar
1: ayudan diciendo que es el dorsal número 10, que
0: Edgar,
1: es Edgar Parra,
0: Edgar,
1: el que ha visto la cartulina amarilla.
0: Doncs una groga més per al Castelldefels, a més groga treta a distància, ha sigut d'aquelles que la protesta ha sigut molt a distància, i la targeta groga també no demanen ni que s'apropi. Sí, com sigui, Manolo, jugadors i protagonistes a túnel de vestidors.
1: Sí, se han retirado ya todos, sigue lloviendo aquí en el Sagnier, no con una efectividad como al principio del partido, pero sigue cayendo agua.
0: ¿Cómo es efectiva una pluja? A ver, es broma, ¿eh? Tots ens ha... Pero ¿cómo es una pluja efectiva? A ver.
1: Efectiva es que nada más asomarte te mojas de arriba abajo.
0: Ah,
1: en cambio,
0: vale.
1: Ahora pues te mojarías un poquito solo.
0: Bueno, no, ahora está comenzando a plorar una miqueta más, pero sí, sí que es cerca, no es la tempesta de fa uns quants minuts.
2: Efectivament plou, Ivan. Això és una pluja efectiva. Sí. Tu mires i dius, efectivament, plou.
0: Efectivament.
1: I vemos a Kilian que sale a calentar.
0: Sí, Manolo, si m'estiguessis escoltant, és el que he dit fa dos segons. No, és broma. És bueno, no és broma el fet, però és broma el comentari. Didac, molt ràpidament, que tu has arribat al millor moment del partit, perquè t'he de dir que els primers 20 minuts no eren el que tu has començat a veure després de l'1-0.
3: Doncs sí, sí, s'ha vist un Prat bastant competitiu, que pels moments que està fent, bueno, que ve dels darrers partits, no ho està fent molt bé, però veiem, sí, com he dit, un Prat molt competitiu que va per gols, que té molta gana de gols, i a veure què passa a la segona part.
0: A veure, què succeeix en aquesta segona meitat amb molts escenaris en joc. De moment el Prat estaria aconseguint fer la seva feina, classificar-se matemàticament per al playoff i fer-ho com a mínim com a quart classificat, que és una posició que pot tenir uns retrucs molt importants a final de temporada. Es farà ara el sorteig, el llançament des del mig del camp de Fiorentino. Recordeu, que des de fa unes poques setmanes hi ha llançaments des del mig del camp, i qui marca des del mig del camp s'endú un lot de productes, i si no marca només s'endú, entre cometes, un sopar per a dues persones, que no està malament. Kevin, tenim temps per comentar-ho o hem de marxar a publicitat?
2: Tenim temps.
0: Vinga, doncs el dia de Cagulló comentarà el segon llançament, que ens hem perdut ja el primer.
3: El primer s'ha anat a córner i ara el veiem al segon. Pot ser gol, cuidado. Sí, sí, sí, sí, sí, gol, gol, gol, gol, gol. L'ha marcat el segon i ara té... Ah, li queda un xut més encara. Ah, bueno.
0: Però jo crec
2: no,
0: que ja,
2: si ja marca, ja
0: campió,
2: està.
0: No?
3: Ara veiem el tercer i crec que... No, s'anirà fora. Sí, sí, se'n va fora, se'n va fora, però guanya. Ha guanyat, no, el premi aquest?
0: Sí, sí, sí, ha guanyat aquest lot de productes, per tant... Doncs mira, una alegria. Això demostra, mira, si és gol, o sigui, si la persona que participa, que és cert que és un noi relativament jove i que fa pinta que algun cop a la pilota li haurà donat a la seva vida, però bueno, que això ens demostra també que la gespa no està ni de bon tros malament. Un dia, Kevin, que tinguem temps durant la temporada, hem de comentar percentatge de possibilitats que tindríem cadascú dels redactors del Prat Esports d'endur-nos el premi en aquest concurs.
2: Jo ho faig.
0: Sí? Sí, bueno, és que tu has jugat molt a futbol.
2: Estic 100% convençut que ho faig.
0: No, jo en el teu cas no ho nego, perquè al final són molts anys.
2: A veure, és xutar des del mig del camp i ficar-la dintre de la porteria. No és tan, tan complicat. Jo crec, per una persona que ha jugat a futbol, com és el meu cas, jo què sé, fins als 15-16 anys.
0: Sí. No, ja provarem, ja farem un dia, demanarem al municipal Sagnier i unas pocas pilotas. No sé si el Manolo vol dir alguna cosa.
1: Yo creo que también de tres lanzamientos alguno metería.
0: Del 0 al 100, ¿cuánto de percentatge de...?
1: Un 70%.
0: Wow.
7: Tiras,
0: sí,
7: dale, ¿eh?
1: Si son tres lanzamientos, claro, si es uno solo, no.
0: Bueno. Oye, aquí queda, ¿eh? Si alguna empresa vol patrocinar...
2: Vinga, ja, també... i ho gravarem i ho posem al Twitter per als oients que ho puguin veure.
0: Vinga, doncs temps de descans, això, s'escalfen no només Kilian, sinó un parell de jugadors més del Castelldefels, o sigui que el més normal és que hi hagi permutes en la segona meitat per part del conjunt mariner, que haurà d'intentar redreçar la situació. Recordem, temps de descans, dos gols de Ricky Vidal marquen la diferència, Prat 2, Castelldefels 0.
2: Doncs gràcies, company. Nosaltres que fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la segona meitat d'aquest Fins al Moment. Prat 2, Castelldefels 0. Fins ara.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Càdiz acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Diumenge 10 de maig, a partir de les 11 hores, veniu a Festa Esplai, la gran festa de l'educació en el lleure de Fundesplai, al Parc Nou del Prat del Llobregat. Aquest any la Festa Esplai fa 40 anys. A Festa Esplai trobareu espectacles infantils, música, circ, jocs, màgia i més de 50 activitats lúdiques i educatives per a infants, joves i famílies. A més, feu un tast de colònies i casals d'estiu. I aquest any, gran festa del ball amb els artistes Su, David Res, Sara Roy, Edu Esteve, Mamaduixa, Lluís Sánchez i Cesc Sant Salvador. Diumenge 10 de maig, Festa Esplai al Parc Nou del Prat del Llobregat. Us hi esperem!
6: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like...

0: Tornem al Prat Esports Directe, aquesta penúltima jornada de la Lliga Elite Catalana. El Prat, que guanya 2-0 davant el Castelldefels amb un doblet de Ricky Vidal. Tenim ja els protagonistes sobre la gespa per l'inici de la segona meitat. Ivan Condé?
1: Todavía no, ahora se pone Ivan Condé.
0: Perfecte.
2: Buenas, ¿está el enemigo?
0: Sí, què tal?
2: Bé, estàvem aquí comparant i contrastant resultats del que tenim d'info, que tu, Kevin, ens has anat explicant tot, però també ho estàvem contrastant amb companys. De fet, això, coses dels whatsapps, també estàvem en contacte amb
0: doncs
2: altres,
0: mira, em falta,
2: ràdios locals, passant-nos enllaços.
0: L'Horta Valls em falta.
2: Doncs això crec que el Twitter de l'Horta, no? Normalment acostumen a...
0: No han actualitzat.
2: Si no és molt malament. Si no, a Ràdio Ciutat de Valls, o si no, mira, fem, no sé si ens podrà respondre, però mira, enviem un WhatsApp a la gent de Ràdio Ciutat de Valls i a veure si hi ha sort. Si no, doncs haurem d'estar...
0: La resta de resultats els tenim confirmats. L'empat a 1 entre Martinenc i Pobla Mafumet, la victòria 1-0 del Sabadell davant l'Atlètic Sant Just, empat a 0 entre Júpiter i Rubí, empat a 0 entre Sant Mauro i Sant Juan Atlètic Moncada, victòria 0-1 del Sant Feliuenca Vilafranca i empat a 1 entre Ciutat Cooperativa i Manlleu. Ivan? Doncs sembla que...
2: Sí, aquí, perdó, que estem... No, sí, estem aquí. Estem acabant de... Agafa el micro. És que estem aquí acabant d'organitzar una cosa a nivell tècnic, ja que el Didac ha vingut, doncs que també tingui el seu micro. Mira, serà més fàcil. Didac, vés a la maleta i agafa un micro, o sigui, un cable de micro, que aquest és molt llarg i necessitem una amb menys autonomia. No, aquí,
0: avui
2: a la maleta negra.
0: Com es fa la ràdio?
2: Sí, és que ja, o sigui, hi ha un punt de mantenir la màgia de la ràdio que a mi com a mínim em fa mandra. O sigui, allò de no, que no es vegi, que la gent no sàpiga,
0: no, veure,
2: que teniu problemes...
0: Segur que no es veu.
2: Doncs això, que la gent no senti, no?, que teniu problemes tècnics, que no sé què, si us empipeu, que no es noti... Mira, ja arriba un punt, jornada 29, Lliga Elit, no, a l'inrevés, aquesta part del cable. O sigui, l'entrada és aquesta, l'únic que sí, anem a deslligar una mica el cable abans i després, no. Que això, que ja som una família, si la gent que ens escolta des de fa molts anys i ens coneixem i ens aturem pel carrer, per tant, ja, home, a veure, amb uns certs límits, però la gent avui en dia, més amb els streamings i no sé què, també sap com funciona tot, per tant, doncs això, naturalitat. Surt en Manolo, els jugadors del Castelldefels al camp, hem de veure si en permutes amb canvis o no.
1: Bueno, lo que es seguro es que Kylian está entre los jugadores que han salido, por lo tanto ya tenemos un cambio confirmado. Y veremos a ver si hay alguno más.
2: Ah, sí, ara sí. Ara heu sentit com el cable del Didac s'acoplava. A veure, Didac Agulló, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Vale, ho tenim. Doncs sí, a veure, espera una mica de conèixer els canvis. El que sí que és cert que hi ha hagut 2 minuts d'afegit, però que el descans em sembla a mi, clar, al ser jornada unificada, normalment, com a mínim, en lligues professionals on la comunicació és molt més directa i la gent que treballa en l'organització de la lliga és, no, enorme, i cada camp té una persona només dedicada a això, el que es fa és que la segona meitat comenci just quan comencen totes, no? Que si algun partit ha tingut 5 minuts d'afegit, doncs comenci en comptes d'ahir 5, tots els partits comencin ahir 10. Manolo, és l'única explicació que jo trobo a que no estigui la segona part encara a punt de començar i a que ni tan sols hagi un sol jugador del Prat sobre la gespa.
1: Pues sí, esa se podría ser una buena explicación de que todos los partidos se retrasen unos minutitos para que comiencen todos a la misma hora. Vemos también al dorsal número 14, Gibert, por lo tanto ya son 2 cambios seguros en el Castelldefels.
2: Bueno, doncs 2 canvis i Gibert, que al partit d'anada va ser segurament dels futbolistes que millor impressió va donar, com a mínim en domini de pilota. Per tant, doncs 2 jugadors també amb capacitat d'ofensiva, tot i que ocupin diferents posicions al terreny de joc. Doncs això, Kevin, Valeri, els demanàvem pas amb premura perquè pensàvem que seria qüestió de temps, però és que són i 10 i no hi ha cap jugador del Prat ni tan sols apropant-se al terreny de joc, o sigui que és una cosa sobretot curiosa, no tant que comenci la segona meitat tard, sinó el repartiment, no? També és lògic per la situació del marcador, el Castelldefels amb moltes ganes d'intentar iniciar la remuntada. El Prat aquí segurament no li corre tant de pressa que comenci la segona meitat. Mira, ara apareix ja Rubén Gómez, els primers futbolistes del Prat. Per tant, en breus instants arrencarà aquesta segona meitat.
0: Doncs sí, el partit que estem podent veure, que és el del Sant Mauro amb el Sant Joan Atlètic Montcada, tampoc ha començat aquesta segona meitat. Recordem, resultats fins al moment: Martinenc 1, Pobla Mafumet 1, victòria 1-0 del Sabadell B davant l'Atlètic Sant Just, empat a 0 entre Júpiter i Rubí, mateix resultat el Sant Mauro Sant Joan Atlético Montcada i el Valls Horta, victòria 2-0 del Prat davant el Castelldefels, victòria 0-1 del Sant Feliuenc al camp del Vilafranca i empat a 1 entre Ciutat Cooperativa i Manlleu. Ciutat Cooperativa que marca ara mateix el descens, 13a posició amb 34 punts, un per sota del Horta, que és el 12è. El Vilafranca quedaria cué amb 31 punts, i si la jornada acabés així, seria ja equip de primera catalana. El Sant Feliuenc, que és el penúltim amb 32 punts, està a 3 del Horta. En aquest cas tindrien que mirar a Brajos per veure, doncs, si el Sant Feliuenc és també equip ja descendit, amb, repeteixo, amb els resultats que tenim fins al moment.
2: Kevin, això sí que el que fa és que pràcticament ens coincidirà, eh? Inici de Club Bàsquet Prat, Terlenca, Prat B que juga després, amb el final de l'Associació Esportiva Prat, eh? Per tant, també una llàstima en aquest sentit que no puguem fer, no? Que haurà de ser tota la vegada, més emoció, però que gairebé es solaparà, eh? I veurem, Manolo, també, a mi em fa pinta que el Prat B potser comença ni que sigui 5 minutets més tard, eh? Manolo, Pascual, Revilla, Revilla, Pascual.
1: Hola, te digo los dos cambios del Castelldefels.
2: Venga.
1: Venga, se retiran Joel Faura, entra Givert, se retira tu amigo con el 11, Mario Gérboles, y entra Kilian con el 19.
2: Sí, ha sigut elegant, eh? En que durant bona part de la primera meitat no hem dit adequadament el nom de Mario Gérboles. Mario Gérboles i Joel Faura, oi?
1: Así es.
2: Doncs la doble permuta que realitza el Castelldefels, i això, doncs, segona meitat que començarà ai 13. Just ara arrenca, primera possessió favorable al Castelldefels. Precisament Kilian canvia l'esfèrica enrere per Baro, cercar en una pilotada en llarg on hi és Aleix Díaz, pugnant per la possessió davant Marc Muñoz. Marc Muñoz que talla, qui se la queda bé el Cortina, que juga de primera amb Marc Muñoz, intenta guanyar metres al dorsal número 18, pilota llarga que va directament als peus de Penyes. A veure aquesta segona jugada, i a falta sobre Eloi, sobre el davanter del Castelldefels, i per tant el conjunt visitant, que té una falta llunyana relativament, però una primera oportunitat per generar perill sobre la porteria de Dani Guiseris.
1: Así es, podría ser la primera ocasión de esta segunda parte. Está precisamente Givert preparado para efectuar el lanzamiento. También vemos a otro jugador. Veremos a ver quién la ejecuta.
2: Em podria tirar un triple, no sé si és Aleix Esteban, però no sé si tirar mal. Anem a veure, compta amb aquesta falta, Givert directament contra la tanca defensiva, doncs era Edgar, l'altre jugador que estava aquí al costat per servir la falta. És millor no llançar triples. Servei de banda favorable al Castelldefels, torna a ploure, amb alegria, torna a ploure, doncs, de manera copiosa i quantiosa. Manolo, està un jugador del Castelldefels escalfant-se. Per part del Prat, hi ha algú?
1: Pues no vemos exactamente desde la posición si hay algún jugador calentando, pero me imagino que si no hay ninguno, en los próximos minutos ya saldrán.
2: Kevin, Valeria, amb aquest 2-0 hi hauria guanyador o guanyadors, o millor dit, encertants de la porra Pota Blava?
0: Al Twitter, guanyador directe, no. Al Instagram?
4: A l'Instagram ho miro, però diria que algun 2-0 teníem. Aviam un moment... Sí, així a primera vista tenim una única persona que diu aquest 2-0.
0: Aquest 2-0?
4: Sí.
0: Doncs mira, tindrien guanyador directe avui.
2: Mira, doncs seria una altra bona notícia, eh? Així no hi ha teories de la conspiració, que sempre els sortejos tenen aquestes coses. Doncs la justícia d'encertar el resultat com a única persona que ho fa. Doncs això apreta, eh? Torna a apretar i amb força, minut 47 de partit. I és un escenari a veure el Prat com el manega, eh? Aquest del 2-0, desitjós i meravellós escenari, però anem a veure, no? Si prioritza deixar passar els minuts o si busca un tercer, que mai diguis mai, però que sí que aproparia i molt a fer la, i a provocar la rendició també del Castelldefels. Joel Matamoros cedint enrere per Baró, i sobretot, Manolo, serà interessant de veure aquesta gestió de banqueta que dèiem, no? Tot passava per un escenari favorable de partit, al veure si hi haurà molts canvis o no, si tindran opció de jugar algun minut Iker Montoya i Marc Frenkel, i si els jugadors que estan tocats, depèn de si l'escenari continua sent favorable, potser ni els veiem, però bueno, tot això són hipòtesis.
1: Así es, porque...
2: Compte amb Kilian, que intenta controlar, talla en l'últim moment, llançant-se al terra Rubén Gómez, serà córner per al Castelldefels.
1: Te decía que si todo sigue como hasta ahora, no creo yo que David Villajoana haga muchos cambios.
2: No, no, no, de fet ja hem vist partits on només han fet 3 permutes, 4 com a molt, sí que és un escenari possible, però això, pam a pam, minut 48 de partit, queden encara 42 més afegit. El córner favorable al Castelldefels, compta amb la sortida de Guiseris, el rebot, busca el llançament, Edgar salva, no sé si ha estat Pol Aldabó gairebé davant de porteria, un parell 3 de metres més endavant, i acaba la pilota en servei davant de la fuetada, des de davant de l'àrea de per part d'Edgar, i ha sigut Pol Aldabó amb les cames qui ha pogut finalment refusar un llançament que era perillós. Juga el Castelldefels, compta amb aquesta entrega, ha estat a prop de recuperar Alejandro Arcs, possessió que té Joel Matamoros, novament ha estat a prop de perdre el conjunt visitant, la pilota a l'espai per Aleix Díaz, davant de Buireu, Buireu que protegeix bé, semblava falta, en qualsevol cas és porteria. Manolo està fent un bon partit, en línies generals, un partit força seriós, Jordi Buireu. Ai, ha perdut el senyal, Manolo Gol, de la ràdio. A veure... No, ja veiem que no. A veure, doncs res, pilota favorable novament al Castelldefels en aquest 4 de la segona. Didac, de moment, com estàs veient aquests primers compassos?
5: Veiem, bueno, està el Castelldefels més actiu, crec jo, que els últims 10 minuts de la primera part, que té, bueno, veiem ja que està més atacant a l'equip de Castefa. I a veure si el Prat, que aconsegueix aquest tercer gol ja perquè el... s'acabi ja la rendició de l'equip de Castelldefels i a veure què passa.
2: Doncs a veure què succeeix. Ja ho sabeu, Kevin, la famosa històrica vila de Castefa. Quina, parla, el Didac parla en confiança de tot i de tothom, també de les ciutats. Bueno. Servei de banda favorable al Prat. Crec que potser hem fet moment bany, el Kevin i la Valèria.
0: No, bueno.
4: Aquí estem.
2: Ah, vale. Dic, potser volia ballar o de ficar cullerada. A veure, Àlex Plaza buscant a Riqui Vidal. Ai, la pilota que li queda entre les cames a David Adán. Estira del Cortina la cama per intentar jugar a perfil esquerra. Passa molt, molt llarga. Se li cau també al Bandaró. Se li ha desmuntat el Bandaró a l'assistent. De fet, ho atura l'àrbitre. Mira, coses curioses, se li ha desmuntat tot a l'assistent. O sigui, recordem la bandera, no? El que és la tela... no, del Bandaró, amb els quadres taronges i grocs fosforescents, se li ha caigut al terra perquè el muntatge, no, el mecanisme que amarra el que és la bandera al pal, al màstil, doncs se li ha anat a terra i s'ha hagut d'aturar molt breument el partit per una situació que no és habitual de veure. 6 de la segona meitat, plou molt, passa relativament poc en aquests primers compassos de la represa. Jugant Joel Matamoros, el central o defensa de perfil dret que de moment supera les escomeses d'Ufano, surt bé el tall Pol Aldabó, va bé el Cortina que juga endavant amb Pol Aldabó i la pèrdua deixa el Prat molt desorganitzat. Aleix Esteban en horitzontal, Givert cerca el Castelldefels, després sí que si vol jugar ràpid és un equip que aquesta gran velocitat no la té, centrada llunyana, compte que es passeja, la caça Edgar dins l'àrea, Edgar retalla, mora meva, a punt d'ensopegar i estirant al límit la cama Rubén

0: de l'àrea.
1: Sí, i és una cosa que de vegades, entre cometes, el bàsquet ho tenen molt més clar, i el futbol costa el tema del criteri a l'àrbitre. A veure, si porta 52 minuts no assenyalen aquest tipus d'accions, i moltes han sigut favorables al Prat. Compte ara amb la pèrdua, l'Aleix Esteban dins l'àrea, xuta, topa en Rubén Gómez, el rebot se'l queda novament la Unió Esportiva Castelldefels. Marc Puget girant sobre si mateix, obrint la tota per fil esquerra, allà pugna Edgar amb Àlex Plaza, i Àlex Plaza finalment guanya la partida. El refús d'Abel Cortina, que no està molt fi, i Manolo gira a la cara David Vilajoana perquè sigui en aquest cas pilota favorable al Castelldefels.
0: Sí, me imagino que estarán pensando a ver si mueven alguna ficha o no, pero de momento este 2-0, minuto 53, es bastante esperanzador.
1: Sí, sí, sí, perquè és cert que el Castelldefels està buscant reacció, però de moment no acaba d'arribar. És cert que un intent d'iniciativa, no?, per part dels visitants, però en general és un partit, doncs això, bastant... Si no fos perquè és la jornada 29, els dos equips estan jugant la vida, seria d'aquells encontres, no?, que donen fins i tot una mica de... demandre, en el sentit de que costa, no?, com que els dos equips tinguin capacitat de continuïtat en el joc, però al cap i a la fi, de moment el Prat està guanyant i està aconseguint quelcom molt important. 8 a la segona, servei de porteria favorable al Prat. Veiem com el Castelldefels vol fer també una passeta endavant sense pilota. Guiseris, en llarg, Ufano, David Adán torna a posar la primera línia d'atac, Ricky Vidal que juga perfil dret, Àlex Plaza que busca la figura d'Ufano, es tira amb tot en planxa Penyes per permetre la recuperació del Castelldefels. Kevin Valeria buscant gairebé el 10 de la segona, recordem, 2-0 al Sagnier. Com està la cosa la resta de partits?
2: Doncs es mou la classificació, i és que ha remuntat la Ciutat Cooperativa davant el Manlleu, un resultat que fa que l'equip de Cornellà passi d'estar en posicions de descens a la desena posició amb 36 punts. També ha empatat l'Atlètic Sant Just al camp del Sabadell B, i aquest resultat fa que l'Atlètic Sant Just sigui ara mateix l'equip que ocupa aquesta sisena posició, posició de play-off, en depriment del Castelldefels, que baixa a la setena i surt del play-off. Com dèiem, l'Atlètic Sant Just, amb aquest empat, suma 38, al Castelldefels 37. Aquestes són les dues actualitzacions que tenim fins al moment.
1: Mare meva, la cinquena sisena plaça de play-off, que pot estar caríssima, la darrera jornada. Bueno, ho estarà en qualsevol cas, però amb aquests resultats és que hi ha trilions d'equips. Compte, bé, la sortida de Guiseris, s'havia incorporat Penyes, ja a buscar aquesta rematada al central. Símptoma també, Manolo, de que el Castelldefels està intentant tocar tecles en aquest moment de partit.
0: Sí, está buscando ya alguna solución Miguel Motoso, y una de ellas es las subidas de Peñas al ataque, a ver si caza algún balón.
1: A veure, Alejandro Ars, que ha sigut capaç d'endur-se un parell de rebots després d'una entrega compromesa que havia rebut. Compte amb Àlex Plaza, que vol encarar el dorsal número 11, que guanya posicions centrals. L'intenta passar per David Adán, bola rebotada, ve el Cortina que la captura, a veure què fa el 23, la filtra, no hi ha ningú. A mig camí entra una cosa i una altra, i el rebot o la pilota sense amo i senyor, que acaba sent favorable a la Unió Esportiva Castelldefels, però no li dura gaire perquè la guanya un altre cop al Prat. Rubén Gómez amb David Adán posant la directa al Prat, pas amb sotaneta inclosa, Abel Cortina busca el xut, rebot amb Penyes i a les mans de Baro aquest llançament que queia amb neu al partit, Manolo. I a mi això, no et diré que em preocupa, però crec que el Prat no li acaba de beneficiar gaire. Està agafant certa velocitat de creuer, eh? Estan els dos equips començant a cada cop que s'enduen la bola a ser verticals, i això, doncs veurem quina evolució té. Recupera Alejandro Arx en zona perillosa, jugant amb Ricky Vidal, ja al balcó de l'àrea. Una altra passada per Abel Cortina, que es prepara, busca un altre cop l'intent de passar de l'espai fora de joc d'Àlex Plaza. Jo crec que la primera, Ricky Vidal, que ha sigut qui ha intentat fer aquest primer control, no estava en posició antirreglamentària, però Àlex Plaza, que venia des de molt enrere o des de molt endavant, sí que estava avançat, i per tant fora de joc. Ha tornat a fer una mica l'intent de mateixa jugada, Manolo. Abel Cortina, que és un jugador amb molt de parella en aquests llançaments, interpreto que aquí, sabent que molta gent es prepara per un llançament del migcampista, ha volgut doncs enganyar tothom en dues vegades amb una pilota filtrada a l'interior de l'àrea.
0: Sí, pues me ha engañado hasta a mí, porque yo también era de los que pensaba que iba a rematar la puerta, pero ha enviado ese pase que ha pillado a Plaza en fuera de juego.
1: Doncs 13 de la segona, Kevin Valeria, 2-0 al marcador, tot continua igual al Sagnier.
2: I novetats en la

0: Tauria ha marcat de nou la Pobla Mafumet, que torna a guanyar el camp del líder 1-2. Un Martinenc que continua com a líder perquè el Sant Joan Atlètic Montcada també està perdent. Ha marcat el Sant Mauro, Sant Mauro 1, Sant Joan Atlètic Montcada 0. Així que de moment queda Martinenc líder, empatat a punts amb el Sant Joan Atlètic Montcada 52 i la Pobla amb aquesta victòria quedaria tercera amb 49, 3 per sobre del Prat. El Sant Mauro, que certifica la cinquena posició amb aquesta victòria momentània, amb 42 punts, 4 per sobre de l'Atlètic Sant Just, que és l'equip que ara mateix ocuparia aquesta sisena posició després de l'empat que estan signant ara mateix al camp del Sabadell B.
1: De fet, és això, no? El Sant Mauro trauria més de 3 punts, no? L'equip que té per sota.
0: Sí, són 4 de diferència ara mateix del Sant Mauro amb l'Atlètic Sant Just.
1: És que estic mirant tot el tema dels averaixos i totes aquestes, amb perdó, fumades. Clar, la Pobla tindria l'averaix guanyat al Martinenc perquè van quedar empat a 0 a l'anada, o sigui que encara la Pobla tindria opcions de descens contra, no?, respecte a la posició del Martinenc. Mm-hmm. El que sí que seria pràcticament virtual d'acabar tot així és que la primera eliminatòria, el Prat tindria opcions encara, de ser tercer, però hauria de guanyar i que la Pobla perdés, i que en aquesta diferència, doncs, si el Prat guanya de 2, la Pobla hauria de perdre de 2, si el Prat guanya de 1, la Pobla hauria de perdre de 3, etcètera, etcètera, però gairebé seria virtual el Prat-Sant Mauro a la primera eliminatòria de playoff, tot si acabés així, que queden encara 31 minuts a la gran majoria d'escenaris de la competició. Juga el Castelldefels. A veure, Joel Matamoros, pilota que es volia quedar David Adán, pugna l'eix, Díaz estira la cama, vol a l'interior de l'àrea, sense opció de que cap futbolista la pogués jugar, era Givert i no Àlex Díaz qui havia tocat aquesta pilota ja a prop de l'àrea. Possessió favorable a l'Associació Esportiva Prat. Manolo, no s'escalfa ningú, diria, no?
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: Ahora mismo se han asomado 4 jugadores.
1: A veure, compta Ufano, molt ràpid en aquesta jugada ja dins l'àrea. Es creu en l'últim moment per evitar la rematada de Marc Puget. L'esfèrica a l'espai havia superat en velocitat el dorsal número 18, però ha aguantat i sobretot ha arriscat en una acció que ha tingut premi quan ja estava buscant la rematada davant de porteria. Al terra el dorsal número 18 del Castelldefels per evitar el que, Manolo, era una rematada o una opció de rematada molt franca per al punta pretenc.
2: Sí, sí, la tuvo ahí Ufano en esa jugada última, pero no salieron bien las cosas. Decía que hay 4 jugadores calentando y solamente puedo identificar a Nico porque los demás han salido de la imagen en cuestión de segundos.
1: Uy, aquí la centrada, no sé si ha arribat a tocar Guiseris amb la maniobla, sembla que no. Per tant, és servei de porteria favorable al Prat en aquest 2-0 al marcador. Qui... Manolo, segur que ho has dit, però estava ja mil coses. Qui era qui s'escalfava? Perdó, no torno a preguntar una cosa per segon cop avui.
2: De los 4-1 era Nico.
1: Ah, vale. Que és aquí a la cantonada esquerra, no?
2: Sí, ha habido un momento que han ido a correr un poco donde está el compañero este del paraguas con el peto verde y he podido ver 4 jugadores y uno era Nico.
1: Sí, pilota favorable al Castelldefels. Això, també a cabines hi ha diferents dubtes. Això també per repetir. Recordem que amb aquesta victòria la Pobla tindria l'averaix guanyat al Martinenc i, per tant, encara quedaria oberta l'opció si el Martinenc perdés i la Pobla guanyés la darrera jornada. Seria la Pobla qui pujaria de categoria i enviaria el Martinenc a playoff. Però és això, Reiterem que sempre diem tot això amb molts asteriscos, però al final hem d'anar comentant també com va la jornada. Pilota favorable al Castelldefels. Bé, Àlex Plaza, no semblava falta en primer moment, però és cert que Kilian fa gestos de dolor en la part anterior del que és, no?, la zona del genoll esquerra, i l'àrbitre que ha assenyalat falta, per tant serà pilota favorable al Castelldefels.
2: Recordamos que tienen tarjeta amarilla Abel por el Prat y Edgar por el Castelldefels.
1: I qui més? No, al descans, a qui li havia assenyalat? Ah, Edgar.
2: Edgar,
1: és veritat,
2: Edgar.
1: Sí, perdó. Ai. Manolo, per cert, qui té 4 targetes al Prat? No sé si és una informació que tens molt a mà, però la recapitulem. Recordem que Abel Cortina ha vist la cinquena avui. Sí, no hi ha pressa. Àlex Díaz, buscant encara el vèrtex de l'àrea gran, es prepara per la centrada, molt bombada, Marc Muñoz amb el cap, compte que queda morta, Penyes! Reboten un parell de jugadors, un d'ells del Castelldefels, i és fora de joc. És que potser és un dia en què al Prat li hem de demanar que guanyi i ja està. O sigui, a partir d'aquí no ens hem de posar tampoc molt romàntics i molt filosòfics, però és cert, Manolo, que està costant, veure gaire futbol durant fases llargues del partit. Com a mínim és
2: sí,
1: el que
2: sí,
1: sento jo.
2: Sí, sí, estan jugant a ràfagas, que se dice.
1: Sí, sí, o sigui, al final s'està veient un encontre entre dos equips que estan passant un molt mal moment. I bueno, també s'ha de posar el mèrit del Prat d'estar força sòlid enrere, no ha comès cap barbaritat en 62 minuts i després doncs les que ha tingut les ha ficat en bona part. O sigui, el que moltes vegades li ha costat al conjunt pota blava. Compte amb Edgar, la centrada és de lluny, rebota amb el Cortina i clar, el Castelldefels mica en mica, van anar amunt i el Prat ha d'intentar matar en aquest tipus de contres. Superioritat numèrica és gairebé 6 contra 3. Estan trotant els dos equips, és una cosa increïble. Abel Cortina, obertura a banda dreta per Plaza, anem a veure Plaza, centrada, xut, Baró, amb les manyobles, envia a banda. No sé fins a quin punt, Manolo, pot ser desgastament físic, perquè ara veiem molts jugadors doncs que es posen la mà a les canyelleres o a la punta dels peus, però el Castelldefels, la meitat dels jugadors n'hi han amagat en baixar i el Prat ha fet la transició al tran-tran,
2: Sí, sí, es los minutos estos que tú decías que ha bajado un poco el ritmo, cuando vemos que va a haber más cambios en el Castelldefels.
1: Sí, Ethan, no? És un d'ells, segur. A veure, sí, sí. Compta bona pilota a l'espai per Marc Muñoz, línia de fons, anem a veure. Oh, intentava col·locar una pilota rasa i forta. Amb tot s'ha estirat un rival perquè sigui córner favorable al Prat.
2: Otro de los jugadores es Palou. Y falta el tercero, que es con el que está hablando ahora mismo Miguel Motoso.
1: Uh-huh. Doncs ara confirmarem també la identitat d'aquest tercer canvi. Clar, encara li quedarien dues finestres al Castelldefels. A veure, el córner favorable al Prat des de la dreta. Preparat, si no erro, Alejandro Arx. L'esfèrica tancada amb el cap a Alex Plaza per sobre el travesser. 19 de partit, Kevin Valeria, 19 de la segona, millor dit, 64 d'en contra, recordem. Continua el Prat 2, Castelldefels 0.
0: Aquesta victòria momentània de l'Associació Esportiva Prat, 2-0, amb doblet de Ricky Vidal. Anem a veure si hi ha alguna novetat en els partits que tenim en joc, i és que... Ah, perdó, m'havia semblat escoltar soroll des del Sagnier. Hi ha novetat, hi ha gol al camp del Martinenc, i és que la Pobla de Mafumet ja guanya per 1-3 al camp del líder. Així que tercer gol de la Pobla Mafumet, que es fa més forta en aquesta tercera posició amb 49 punts. Primer i segon continuen Martinenc i Sant Joan Atlètic Montcada empatats a punts d'acabar així també. Ivan, nosaltres anirem a jugar a la darrera jornada al camp del Sant Joan Atlètic Montcada, que no només s'està jugant a l'ascens directe, sinó que també s'estaria jugant al títol de Lliga.
1: No, una cosa increïble, perquè a més, o sigui, estem fent càlculs ara molt ràpid. Si hi hagués un triple empat entre Sant Joan Atlètic Montcada, Martinenc i Pobla, si no vaig errat, seria... No, de fet, no em vull precipitar, però jo diria que el Sant Joan Atlètic Montcada amb aquests resultats estaria igualment ascendit, però vaig poc a poc, perquè recordem, en cas de triple empat seria la Pobla, com està guanyant el Martinenc, tindria 7 punts en aquest triple empat, el Martinenc, com està perdent, es quedaria amb 4, i el que passa és que Sant Joan Atlètic, contra tots dos equips, ha aconseguit 3 punts. És a dir, té l'averaix perdut contra la Pobla Mafumet, però va sumar 3 punts, per tant... L'única situació en què el Sant Joan Atlético Moncada es podria quedar fora és amb un triple empat, però aquest triple empat el col·loca segon. Per tant, diria, si no vaig errat, que li donaria ja l'ascens matemàtic. Però és això, estem mirant-ho també, tot molt en directe, mirant un partit, però jo juraria que els números són...
0: Un Sant Joan Atlético Moncada, per cert, que ja perd 2-0 amb el Sant Mauro.
1: Mora meva, el Sant Mauro, quin final de temporada. De moment... Aquí la sensació és que el Prat ha de tenir oportunitats per marcar el partit, perquè el Castelldefels ja comença a estar exageradament volcat en atac, sobretot això, amb poques vigilàncies defensives. A veure si el Prat pot tenir alguna. Anem a veure David Adán, que busca aquesta esfèrica, però que no ha pogut en aquest cas progressa. Ho busca Edgar, en aquest cas marxant per banda esquerra, el frenen entre dos, David Adán que rellisca. I Manolo, jo no sé si a veure, amb els canvis també el Castelldefels que pot proposar. De moment intentant-ho, és cert que els primers 5-6 minuts havia tingut alguna ocasió o alguna sensació d'arribada, però el partit en general doncs és això, continua una mica amb aquest guió a 23 minuts per arribar al minut 90. No hem pogut identificar tampoc cap altre, no? Compte amb Joel Matamoros, que des de la cova ha anat avançant, la bola picadeta, la talla Jordi Buireu amb el cap, Marc Muñoz que allunya el perill, i allà està, escurat a perfil dret, Abel Cortina, que solta l'esfèrica per connectar amb Alejandro Arcs, a veure, que busca desmarcades dels jugadors més endavant, decideix jugar en curtet, i segurament fa bé perquè sigui possessió tranquil·la per al Prat. Novament Alejandro Arcs, mitja puntejant i molt en aquests darrers minuts, busca en perfil dret a Àlex Plaza. La devolució de Plaza per Alejandro Arcs, ha de tenir també una miqueta més de pilota al Prat, això és, i obligar el Castelldefels a exigir-se físicament i a tenir possessió de l'esfèrica. Manolo, això, no sé si hem pogut intentar identificar algun dels jugadors que està per allà.
2: Del Castelldefels ya están los tres identificados, porque el tercero es Ortega. Están ya preparados en cuanto el balón salga del campo. Ahora se van a producir los cambios ya. Uno de los que se retira es Edgar con el dorsal número 10.
1: Ya
2: vamos a ver quién son los otros dos jugadores amarillos que se marchan del campo. Otro es el número 18, Huguet.
1: Y Aleix Díaz.
2: Y el otro es Aleix Díaz. Por lo tanto, ya están los tres identificados, los tres cambios del Castelldefels. Así es, le quedarán dos ventanas y dos cambios.
1: Y per part del Prat, això, a veure si es pot identificar algun dels jugadors que, mira, Nico Cuevas s'apropa a la banqueta.
2: Sí, vamos a ver si va a entrar o no, pero en principio ahora en esta ventana no.
1: No, ja al Prat ja li va bé segurament, no? Tenint tres finestres, segurament no necessiten utilitzar-les totes, doncs que siguin finestres diferents als canvis i així juga una miqueta menys. Compte amb la pilota dins l'àrea, la deixa passar Rubén Gómez perquè sigui servei de porteria favorable a l'Associació Esportiva Prat. En aquest minut 69 de partit, doncs mira, com estem en el moment en què estem, anem a intentar amarrar aquests tres punts que classificarien de manera matemàtica el Prat al playoff, que l'assegurarien com a mínim la quarta plaça i que el deixarien fins i tot amb opcions matemàtiques de pugnar la tercera, doncs amb qui ens ajuda a evitar situacions desgraciades. La gent d'assegurances Baltasar, les assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, a l'Avinguda Verge de Montserrat, número 38, al telèfon 933700290299, 933700290299, i a baltasarmediadores.com, perquè assegurances Baltasar ho ha demostrat any rere any, sempre ha estat al costat tant de l'AE Prat com de les retransmissions que fem al Prat Ràdio. Compta amb el misto de Guiseris, que volia refusar una pilota que quedava morta a la frontal de l'àrea. Pugna Alex Plaza, que rellisca, això permet la recuperació de Kilian. Aplaudeix el Sagnier també l'esforç de llançar-se des del terra d'Alex Plaza, que Rubí va marcar gol i va atorgar assistència. I Manolo, la segona meitat, o sigui, perquè va 2-0, però és difícil, és una segona meitat difícil, que en part ja va bé, que, bueno, Kilian ha caigut, vull creure que ha caigut i que no ha volgut llançar-se a terra. A veure, la pilota queda morta, doncs això, el partit està perdent una mica tot, o sigui, és un pacient ara mateix patint. Els dos equips estan intentant assolir els seus objectius, però amb prou feina estem veient jugades de qualitat. Compte ara amb Givert, que vol marxar per velocitat en perfil esquerre, davant està Rubén Gómez. Givert que morxa, apareix a l'ajuda importantíssima en aquesta acció defensiva. Abel Cortina, és córner per al Castelldefels.
2: Sí, en la esquina donde están calentando los jugadores del Prat. Vamos a ver, porque los minutos van pasando. De momento el marcador no se mueve.
1: Sí, és sobretot evitar doncs alguna acció d'estratègia o alguna jugada aïllada. Compte amb el córner, segon pal, ha refusat un jugador del Prat in extremis. A veure Abel Cortina, que vol també guanyar-la. Abel Cortina a punt d'endur-se-la, però en l'últim moment la guanya Jimeno. Compte amb la centrada, primer pal, ve Marc Muñoz, i el Prat ha d'intentar fer mal a la contra. Ricky Vidal, autopassada, la perd, hi ha un parell de rebots, allunya novament el Prat, que ha de matar, insistim, a la contra, perquè són situacions de superioritat numèrica. Ara és un 4 contra 4. Ufano, que recull la bola per fil esquerrà, molts jugadors oferint-se dins l'àrea, la centrada no és bona. la centrada que ha quedat a mig camí, tallava ja buscant el punt de penal, fins i tot un pèl més avançat Alejandro Arcs. I Manolo, esperem que el Prat no hagi de pensar-hi gaire en aquestes jugades, perquè és cert i és normal que el Castelldefels, amb segurament més voluntat que futbol o que forces a les cames, està llançat a l'atac, i el Prat cada cop que recupera la pilota amb una mica d'espai és que pot llançar tota l'estona 4 contra 4, 4 contra 3, i ja no és que no hagi marcat, és que no ha creat una sola ocasió en aquest perfil de jugades.
2: Sí, sí, esta segunda parte en ocasiones de peligro muy poquitas, tan solo tengo apuntado el remate de Plaza que despejó Baro.
1: No, és que és això, sí, en aquest moment de la temporada els anàlisis ja he de jugar millor o pitjor, importa poc. O sigui, ara ja és guanyar i quedarà una jornada pel final de Lliga i després seran dues eliminatòries per pujar. I per tant és l'únic en què segurament ens hem de centrar. Rubén Gómez amb la bola, buscant Alejandro Arcs. Està preparat des de fa una estona Nico Cuevas, no? Feia la sensació, no sé si s'ha resguardat ara a banqueta o si ha tornat a escalfar-se.
2: No, està preparat ja per entrar al terreno de juego, però de moment no... Los técnicos se ve que no le dan luz verde.
1: No, perquè no s'ha aturat encara el joc. Ja veiem a David Vilajona, que aquesta és una pregunta per Agustí Farizo. Jo entenc que Lliga Elite potser s'és més permissiu, però no sé si està permès a zona tècnica utilitzar un paraigua de tota la vida. Paraigua d'aquests amb, no, amb d'allò metàl·lic i tot. No sé fins a quin punt és possible o no. És una desorganització increïble, per part de tots dos equips des de fa uns minuts. A veure, recupera l'Ex Plaza, però està això, el partit està amb una destensió preocupant. Intenta jugar el Castelldefels. Givert, en curt per Aleix Esteban. Aleix Esteban torna a Givert. Givert enrere. Ara sí que era Gimeno, en aquest cas, qui busca Joel Matamoros, un pel escurat a perfil dret. Juga i juga i juga el Castelldefels. El Prat, que també intenta incomodar com a mínim aquesta primera línia de sortida del Castelldefels. Al terra Alejandro Arts, que toca la pilota però que no pot acabar d'amarrar-la, i per tant continua movent la Unió Esportiva Castelldefels. Ortega una miqueta més a l'esquerra cap a Givert, que acaba trobant aquí a Izan, que pot encarar. Izan la volia penjar, freguen a l'Ex Plaza, la guanya el conjunt potablava. Esperi que la Bel Cortina novament per a l'Ex Plaza. Alex cau al terra i es falta sobre l'Ex Plaza. Ara sí, Manolo, es produirà el canvi, després el comentem. 74 de partit, Kevin Valeria, recordem, 2-0 per al Prat del Sagnier.
0: I tenim una altra novetat, segon gol del Sabadell B, que guanya 2-1 davant l'Atlètic Sant Just, i amb aquest resultat es fica en el play-off i deixa fora l'Atlètic Sant Just, que baixa fins a la novena. Ara mateix el sisè classificat seria el Sabadell B amb 38 punts. Ja guanya 3-0 el Sant Mauro davant el Sant Juan Atlètic Moncada. Victòria molt, molt, però com molt sorprenent del Sant Mauro davant un dels líders. Continua guanyant 1-3 la Pobla Mafumet, i continuen, faig una ràpida repassada, continuen igual la resta de marcadors, que seria aquest 1-3 Martinenc 1, Pobla Mafumet 3, victòria 2-1 del Sabadell davant l'Atlètic Sant Just, empat a 0 entre Júpiter i Rubí, 2-0 al Prat davant el Castelldefels, 3-0 al Sant Mauro davant el Sant Juan Atlètic Moncada, victòria per la mínima del Sant Feliuenca Vilafranca, empat a 0 al Valls Horta, i victòria 2-1 del Ciutat Cooperativa davant el Manlleu.
1: Compte amb el córner, refusa a la curta Ricky Vidal, torna a ser un córner per al Castelldefels, que Manolo, també amb la sensació de més intenció, més apurar les últimes opcions fins al final que futbol, però bueno, va tenint els seus córners, les seves aproximacions, abans Kilian ha estat a punt de generar perill. Compte amb la rematada, Guiseris! Salva sobre la línia Dani Guiseris! La rematada al cor de l'àrea, i gairebé la sensació i fins i tot l'efecte òptic era que podia haver entrat aquesta tastarrada, pogut detenir en dos temps el porter del Prat. Ha sigut la més clara del Castelldefels en aquesta segona meitat, i gairebé en el que portem de partit ha estat a punt de posar el 2-1 al Castelldefels al minut 76.
2: Pues sí, porque el cabezazo de Peñas llevaba marchamo de gol, pero ahí apareció el guardameta Guiseris para evitar que el Castelldefels recortara el marcador.
1: Didac,
3: digue'm.
1: Com estàs veient?
3: Bueno, una segona part molt tranquil·la, la veritat, encara que ara el Prat ha d'aconseguir aquest tercer gol ja per definir el partit. I ara aquesta parada de Guiseris, que ha sigut bastant bona, la veritat, aquest remat de cap. I a veure si aquests 10 minuts, 15 que queden, ja es mata el partit, l'equip pot hablar.
1: Manol, hem comentat el canvi de Nico Cuevas?
2: No.
1: Doncs endavant.
2: No l'he vist, estava apuntant a l'ocasió de... del Castell de Fels, ha entrat Nico Cuevas, ara veremos a ver...
1: Manolo, ui, alguna cosa ha passat aquí al micro. A veure, torna a dirigir-te al micro.
2: Digo que no...
1: Ui, alguna cosa li està passant. A veure, compta amb la central. Ara una mica millor, però és com si t'estiguessin perdent. Crec que ha estat per Marc Muñoz, eh?
2: Sí, Marc Muñoz, minutos 76, sí, ja lo tenia apuntado anteriormente.
1: Bueno, doncs quin minut passa, partit empeny... 78 de partit, 2-0 al marcador. I doncs això, també, Kevin, per al Castelldefels, no són del tot resultats positius. És cert que perd l'Atlètic Sant Just, que és amb qui estava també ben a prop a la classificació, però clar, és que està tot tan igualat.
0: No, però és que
1: guanya el Sabadell B i l'avança.
0: Li supera el Sabadell B, que està guanyant 2-1 a l'Atlètic Sant Just, i us puc confirmar també que el Valls està guanyant 1-0 davant l'Horta, un Valls que també supera el Castelldefels i que passa de la dotzena a la setena posició amb 38 punts, empatat a punts amb el Sabadell B, que ara mateix és l'equip que ocupa aquesta darrera posició de playoff.
1: Compte amb el Castelldefels, la volia penjar fora, la segona, pilota que va molt passada, ha estat a punt de recollir-la ja a la zona calenta, Ethan, i a veure si el Prat és capaç d'intentar tornar... doncs a tenir un pèl més controlat el partit, perquè és això, doncs sense ser especialment efectiu, però sí que el Castelldefels està de mica en mica apropant-se i situant el partit a prop de la porteria de Guiseris. Ethan ha estat a punt de marxar, importantíssima la destralada en el darrer moment de l'Ex Plaza, pèrdua del Prat, molt a prop de porteria, Aleix Esteban xuta, massa creuat, córner, ha tocat en un jugador del Prat i té córner la Unió Esportiva Castelldefels.
2: I otro de los expot hablaba Juanito, está hablando con Miguel Motoso, será el siguiente jugador en entrar al terreno de juego.
1: No sé, alguna cosa ens ha passat amb el micro perquè l'estem escoltant més fluixet, intentarem ara equilibrar-ho per sentir el Manolo. Compte amb el córner, primer pal, la pentinada sota pals, ha salvat sota pals Pol Aldabó, busca la contra el Prat Alejandro Arx, que no pot superar qui en la cursa Ethan, però és el segon avís de moltíssima entitat del Castelldefels mitjançant la pilota aturada. Primer ha estat Guiseris amb una aturada boca de gol i ara Pol Aldabó, compte, però no baixa ningú del Prat. Una pilota llarga del Castelldefels i a mi sí que em comencen a sobtar i molt algunes coses del Prat, El Castelldefels ha enviat una bola llarga i hi havia al costat de l'àrea 5 jugadors del Castelldefels i 3 del Prat. O sigui, a veure, es pot estar bé o malament, evidentment, però els jugadors hauran d'intentar mantenir un mínim bloc en defensa. Givert intenta marxar-se, Aleix Esteban a l'espai, Ethan, que no pot aquí marxar novament de l'Ex Plaza, que li està posant molta feina a tasques defensives, i el Prat necessita, si és que jo ja no em fico en si han d'entrar els dos jugadors del juvenil que hi entrin, però és que necessita una mica de cames i de fam. Canvia el Castelldefels.
2: Se retira Matamoros y entra Juanito con el dorsal número 2 en las filas del Castelldefels.
1: Doncs el canvi per part del Castelldefels amb l'entrada d'un expratenc, però sobretot llegenda. Compte del Castelldefels, falta de l'Ex Plaza i groga. No sé si era Plaza, Manol, un dels jugadors que estava percebut.
2: Sí, era Plaza junto con Pol Aldabó, que també està en el terreno de juego, i el otro és Gustavo.
1: Doncs aquesta targeta groga per ell, un altre jugador que no hi serà Moncada. El partit, per ser un 2-0, té una pinta molt regulera. Groga per Gustavo. Bueno, ja hi som tots. Corner, gairebé millor que un corner, és falta lateral favorable al Castelldefels. I és això, el Prat porta 20 minuts mort. Tot i anar guanyant 2-0, és difícil d'explicar en paraules com de malament està el Prat. De fet, mira, hi entrarà Marc Frenkel, debutarà amb la samarreta del Prat. Compta amb la pilota penjada, la rematada al travesser d'Aleix Esteban. El Castelldefels porta 3 avisos com una casa de pagès en 5 minuts, 2 en 2 corners, 1 en una falta lateral. el Prat necessita urgentment l'entrada d'algun jugador, com doncs ara veurem a Marc Frenkel, a veure què pot aportar, però realment s'ha caigut com un castell, s'està derrocant i s'està fent l'araquiri en directe al Prat, eh? Compte que guanya un altre cop la pilota al Castelldefels. Gibert entrega enrere, a punt de recuperar Ufano, que intentava girar sobre si mateix, ara apareix el tall Alex Plaza, qui se la queda al Castelldefels. Gibert en marge per avançar, el defensa Nico Cuevas, Gibert, el rebot, compte que pot arribar en llançament, Kylian amaga un, amaga dos, no té espai per xutar, més de Kylian, entre tres jugadors, pot aparèixer algú per tallar aquesta bola, Kylian dins l'àrea, xuta Guiseris, salva Guiseris i Déu meu, eh? Moro de Déu, compte amb la pilota que queda morta en fora de joc, Kylian, la sessió de Pol, el deu enrere, el Prat està mort. El Prat és un equip absolutament mort, tot i guanyar 2-0 al minut 83. Mare de Déu senyor, eh? O sigui, si Aitor Torres amb 40 anys va fer un tratge l'altre dia a Rubí, Gibert, que és un jugador molt qualificat tècnicament, però que deu tenir ara mateix la mateixa capacitat d'esprintar que jo, que el dia de Cagulló, i s'ha ficat dins l'àrea deixant enrere dos rivals, i un d'ells era Nico Cuevas, que acaba d'entrar. Això sí que no pot ser. Canvi, Manolo.
2: Se produce el debut de Marc Frenkel con la camiseta del Prat. Se retira Abel Cortina.
1: Bueno, doncs el debut també de Marc Frenkel amb la samarreta del Prat. Deu ser, Manolo, això sí que no ho tenim, a nivell estadístic, però potser és el primer jugador en dinàmica, tot i que ara estigui tenint presència, el juvenil A, però deu ser un dels primers jugadors que hagin començat la temporada un juvenil B i que juguin al primer equip del Prat.
2: Pues sí, porque del juvenil B ha pasado al juvenil A y ahora ya debuta con el primer equipo.
1: El dorsal 28, menudet, amb la samarreta, també allò ben lligada al pantaló i amb el cabell una miqueta tintat, perquè ens fem una idea també. Protesta ara el públic, jo crec que la comitiva Castelldefels, que clar, veient que el seu equip està fent bons minuts i que té opcions de retallar distàncies, ara l'àrbitre s'apropava de la banqueta al Castelldefels a dir-los, a cridar-los a l'ordre, i això no ha agradat al públic que ha vingut des de Castelldefels, perquè interpreten que al final també s'està tallant el partit en un moment en què ho està buscant amb tot el conjunt visitant. Juanito per Aleix Esteban, la centrada dins l'àrea, Guiseris, el rebot, gol del Castelldefels. Jo no tinc paraules per explicar això. Gol del Castelldefels. Se veia de venir, és que sobretot és una pilota favorable al Castelldefels, i tan fàcil com s'envia la pilota a la dreta, Aleix Esteban la pot penjar des de lluny, la pilota al primer pal, intenta sortir Guiseris, i a veure si, Manolo, em pots ajudar, perquè era una jugada senzilla, però crec que refusa de punys, rebota en el cos de Kylian i acaba entrant a porteria sense porter ni ningú. S'està caient en directe davant dels nostres ulls al Prat de manera força incomprensible. Poden estar esgotats els jugadors, pot estar l'equip nerviós, però poques vegades he vist a la meva vida aquesta davallada d'un equip del minut 60 que tenia el partit tancat a ara el 85, on va 2-1, però és que el Castelldefels n'ha pogut marcar 4 en els darrers 10 minuts. Queden 5 per al 90, Manolo. Prat 2, Castelldefels 1.
2: Así es, el gol es de Eloy, que ha sido el jugador el que ha rebotado ese pelotazo.
1: Compta mal Prat, Nico. Joder, Nico, em perdó, de l'expressió. Ostres, és que ha fet el Prat un canvi. Doncs, bueno, ara dos. Doncs han de portar els jugadors que surten. A veure, la centrada al segon pal, està sol Aleix Esteban, s'ha equivocat. Ha volgut jugar enrere Aleix Esteban. Com pot estar sol, lliure de marca, dins l'àrea, 5 metres de la porteria, senyores i senyors? I groga per Nico Cuevas, vinga, va, festival. Sé que hauríem de donar més frases més connexes, que hauríem d'explicar amb més precisió el que està succeint, però és molt difícil d'explicar. O sigui, al Prat li està passant per sobre un equip com el Castelldefels, amb molts problemes, estan els jugadors tota l'estona sols, no hi arriba cap futbolista a fer cap ajuda en cap moment, desentesa constant i completa tota l'estona, i queden encara 4 més afegit, i ho busca el Castelldefels amb una rematada alta, marxa fora, ha marxat relativament a prop del travesser. Manolo, quina és l'activitat sobretot ara mateix a la banqueta del Prat?
2: Pues no hay mucha actividad, el Castelldefels está buscando ese gol que le dé como mínimo un punto, y ahora ha estado a punto Peñas de conseguirlo, porque el balón salió lamiendo prácticamente el palo izquierdo de la portería de Guiseres. Decía antes que el gol es de Eloi Pozuelo.
1: Doncs Kevin, 87 de partit, tram final, 2-1 guanya el Prat.
0: I novetats, ha marcat el Martinenc, que retalla distàncies per 2-3 en la Pobla Mafumet. Augmenta distàncies al Sabadell B, que ja guanya 3-1 davant l'Atlètic Sant Just. 4-0 guanya ja el Sant Mauro davant el San Juan Atlètic Moncada. I la Ciutat Cooperativa, que ha fet 2 gols i ja guanya 4-1 davant el Manlleu. I amb aquests resultats, no ho vull agafar després d'aquesta retallada de distàncies en el marcador del Castelldefels, el Prat amb aquesta victòria asseguraria com a mínim la quarta posició, tal i com estan els marcadors ara mateix.
1: Compte amb el Castelldefels, la rematada! Gol! Gol del Castelldefels.
0: Doncs mira.
1: Gol del Castelldefels. Marca el Castelldefels al minut 88 de partit. I senyores i senyors, ja signem l'empat, eh? Signem l'empat, recollim les armes, ens fiquem en el playoff i després que passi el que hagi de passar, perquè això sí que és difícil d'entendre en qualsevol context competitiu. En qüestió de 20 minuts el Prat tenia el partit controlat, no tant per mèrit del Prat sinó per les dificultats del Castelldefels, que amb prou feines intentava organitzar algun atac amb una mica de sentit, i de sobte, de mica en mica, pot ser una baixada física, eh? Perquè al final és cert que hi ha només 12-13 jugadors de camp del primer equip disponibles per jugar, però on no hi arribin les cames ha d'arribar el cor. El Prat s'ha fos d'una manera difícil d'explicar, i el Castelldefels n'ha tingut una, n'ha tingut dues, n'ha tingut tres claríssimes, després ha arribat el 2-1, res no ha canviat, i el Castelldefels ho estava avisant, estava insistint una rere l'altra, i empat al marcador. 2-2, minut 89 de partit, i compta ara, ja falta, semblava falta sobre un futbolista del Prat dura, i ataca el Castelldefels, compta, mare de Déu, Kylian, que juga enrere, i ha estat a punt de trobar algun receptor, però finalment no és el cas. Doncs això, 2-2, i queda encara el temps afegit. Anem a veure Ufano, que intenta marxar, es creua bé Penyes, i és servei de banda favorable al Castelldefels. Estem pendents, eh? Kevin, Valeri, el temps afegit. Ara mateix recordem, amb aquest resultat el Prat encara seria de playoff, però no seria quart, s'hauria de jugar aquesta posició en una darrera jornada agònica, on hauria de, com a mínim, igualar el que fes el Sant Mauro per ser quart. És una quarta posició importantíssima en molts aspectes per al futur pròxim, per al playoff, perquè si hi hagués un ascens compensat i pugés la Pobla, seria per al quart classificat aquesta plaça, aquest ascens a tercera, en cas que el Prat o el Sant Mauro no pugessin de manera directa, i perquè també qui sigui quart en aquesta temporada, el més normal és que tingui plaça de Copa del Rei. Manolo, tenim temps afegit.
2: 4 minutos.
1: Doncs 4 minuts, i jo ja us dic que signo l'empat ja. Marxarem molt ràpid, eh, després d'aquests 4 minuts, per tant Manolo, haurà de ser una pregunta i escaig. Serveix ràpid al Castelldefels, agafa el Prat novament a contrapeu, passada de l'amor i el gol. Gol del Castelldefels. Gol de Penyes.
0: Vinga,
1: i el Didac diu que no s'ho creu, i jo et dic que jo sí que m'ho crec.
3: No m'ho crec.
1: Jo sí que m'ho crec, no, perquè el Prat ha fet mèrits per perdre aquest partit.
3: No,
1: perquè
3: crec.
1: Fa 20 minuts que ha desaparegut, perquè fa 20 no minuts que no corren, perquè fa 20 minuts que no insisteixen,
3: no,
1: perquè fa 20 minuts que s'han descompensat, que s'han fos i que no hi ha hagut cap jugador que doni 4 veus i que agafi per la patxera o per on sigui algun jugador i digui, hòstia, amb perdó, 2-2, anem a intentar morir en aquests 3 minuts d'afegit per aconseguir un punt que ens fica en el playoff. Centrada des de la dreta en una falta que agafa novament a contrapeu a tots els jugadors del Prat, absolutament sol un jugador al costat de la línia de calç per posar una centrada lliure de marca, i ataca aquesta pilota davant de porteria Penyes, que l'envia directament a l'escaire, a la creueta contrària. És un resultat just per, amb perdó, la vergonya de mitja hora final que ha fet el Prat. Queden 2 per arribar al final. Prat 2, Castelldefels 3. És la màgia del futbol. En aquest cas ens toca en contra, però no podem dir que sigui injust, perquè estava el Castelldefels mort classificatòriament, mort esportivament, i ha seguit insistint a diferència del Prat. Ho busca el Prat, compta amb la centrada dins l'àrea, pilota que queda morta, la refusa el Castelldefels, ara ho busca com pot, evidentment el Prat ja a la desesperada, Marc Frenkel rellisca però es refà i continua amb la pilota controlada. Servei de banda favorable al Prat,
4: Buireu preparat per servir-la, 92 de partit, recordem, 2-3 al marcador, ha remuntat el Castelldefels en qüestió de 20 minuts, guanyava el Prat això 2-0 en un partit que semblava força controlat. Refusa la defensa del Castelldefels, se la queda Alejandro Arcs a 40 metres de la porteria. Arcs que busca el teva i meva amb Pol Aldabó. Pol Aldabó que obre completament la pilota per fil esquerrà. David Adán que la penja amb tot, pot ser bon el segon pel Plaza, no hi arriba. Contacta amb la bola, però marxa fora. Servei de porteria favorable al Prat. Manolo, ja per allà sota, oi?
2: Aquí estoy, mojándome un poco.
4: Doncs sí, com els jugadors també de tots dos equips. Això és un naufragi, eh? Això és un naufragi. I ara farem números de si el Prat li dona entrar a play-off per la resta de resultats, que és possible per com estava anant la jornada, perquè l'Atlètic Sant Just no estava guanyant, per exemple, o sigui que potser el Prat li dona per ficar-se en play-off, però a veure en quina situació. Això, Manolo, final de partit, fem una pregunta si podem algun jugador i després acomiadarem ràpidament, que està començant tota l'activitat a les 6 de la tarda i també és importantíssima. Anem a veure, sí, Pol Aldabó. Sí. Pol Aldabó que busca la pilota dins l'àrea, la toca un futbolista del Castelldefels, Ortega, perquè sigui banda favorable al Prat. La última, pràcticament, del que queda de partit. Mora de Déu. Quina condemna, Quina condemna ser d'aquest equip els darrers dos anys. Rubén Gómez canvia l'esfèric al primer pal, intenta perllongació, pilota que queda morta, allunya un jugador del Castelldefels, Rubén Gómez que la torna endinsa, anem a veure Nico Cuevas, un altre cop Ortega, qui se la queda al Castelldefels, portem 10 cops de cap al voltant de l'àrea, compta Marc Frenkel com a home que tanca, s'equivoca, hi ha un parell de rebots, Buireu que obre a banda dreta, anem a veure si pot tenir el Prat de l'empat, Alejandro Arce que l'obre sencera, perfil dret, Alex Plaza, un rebot fora, córner, la tocada en extremis, un jugador del Castelldefels i ha anat a mig pam de la porteria que defensa Baro, el seu company de porteria Dani Guiseris, que puja, és segurament la darrera, i el Prat que ho busca amb els 10 jugadors dins l'àrea, de fet 9, només hi ha qui serveix, que és Marc Frenkel, i tota la resta buscant l'interior de la gran. 94 de partit, 2-3, l'esfèrica tancada, la toca Baro, no m'ho puc creure, Rubén Gómez li ha quedat enrere la pilota i pensant que hi havia algú darrere la deixava passar. No hi ha porter, Kilian que continua controlant a camp rival perquè no xuta. Kilian per marcar, xuta i és el quart. Quart del Castelldefels, gol de Kilian.
3: No pot ser.
4: Quart del Castelldefels, gol de Kilian.
3: No pot ser.
4: I doncs ho ha buscat el Prat. El 3-3 ha tingut una ocasió i arriba al final del partit. Final del partit, Prat 2, Castelldefels 4. El Prat guanyava 2-0 fa 25 minuts. Manolo, busquem, intentem tenir algun protagonista, no serà fàcil, i si no ho deixem per després, Donem així 10 segonets, i si no, doncs va cap a Marc Frenkel, a veure si pot tenir també res, una primera declaració a Marc Frenkel i ho deixarem. Recordem, el Prat 2-4, depenent dels resultats quan es confirmin els finals, pot ser equip de play-off, depèn de si l'Atlètic Sant Just no ha guanyat, i si no, haurà de jugar-s'ho a Montcada la darrera jornada. Manolo.
2: Sí, estoy ya con el debutante, Marc Frenkel. Lástima el resultado, ¿no?
5: Lástima. Sí, sí, vamos. Cuando entraba íbamos ganando. No sé ni cómo ha pasado. Los tres goles muy rápidos. Y bueno, al final una lástima. Una lástima porque ya lo teníamos casi ganado ya.
2: Bueno, de todas maneras, el debut para ti importante, ¿no?
5: Muy, muy importante. Muy agradecido por la oportunidad. Y bueno, hay que seguir trabajando para que lleguen estas oportunidades.
2: Este año has jugado en tres equipos, ¿no?
5: Exacto, he jugado en Juvenil B, que es mi equipo. Subí con el Juvenil A y ahora, gracias a Dios, he podido debutar con el primer equipo.
2: Muy bien, pues gracias y enhorabuena.
5: Muchas gracias.
2: Pues ahí están las palabras del debutante que se retira ya a túnel de vestuarios.
4: Gracias, Manolo. Nosaltres anirem a sota a buscar explicacions de l'inexplicable Prat 2 Castelldefels 4, final del partit del Sagnier.
0: Doncs gràcies, companys. De seguida actualitzem marcadors, però l'actualitat mana, ens anem cap al Joan Busquets, on ha començat ja la tornada de l'eliminatòria de campions entre Club Bàsquet Prat i Mollerussa, un Club Bàsquet Prat que ha de remuntar 6 punts de desavantatge de la anada a Mollerussa, i allà per explicar-nos el que passi en aquest partit tenim el Nil Piera. Què tal? Bona tarda, company.
6: Què tal? Bona tarda. Doncs sí, minut i mitjà de partit sobre la gespa sobre el parquet del Joan Busquets. Esperem que sigui una mica més benevolent que la gespa del Sagnier. De moment, partit molt i molt igualat, molta intensitat. Un Joan Busquets que està ple a vessar, sobretot la grada, també hi ha desplaçament rival que està fent molt i molt de soroll, i el Prat que ha sortit intens, ha sortit amb ganes de remuntar el partit. Recordem que el resultat de l'anada va ser 79-73, així que per tant necessitat de fer la feina. I ara ho prova Smallwood, mitja distància, i dos de Thomas Smallwood, que ja va ser el millor a l'anada, i de moment que en porta 4 avui, si és que no se l'han donat de 3, perquè sembla que ha estat de 3 la de Smallwood. Doncs suma 5 punts al seu casal i el francès, que torna a liderar el Prat en el dia d'avui. Ara ataca el Mollerussa, 10 al rellotge de possessió, la té Pol Ríos, que busca la penetració, intimidat per Smallwood, ara provarà la safata, surt plorant, la recull, però TJ Wright, la segona jugada fora, se la queda el Prat, i ara pot córrer la pista. Carrasco per Nogués, esmaixada! Quina esmaixada de José Nogués! Ha entrat amb tot, quin portent físic! I el Prat, que es poja ja 7-2, pràcticament igualant el resultat que hauria d'aconseguir si vol passar a la fase final d'aquests playoffs. Ara xiulava l'àrbitre la falta, però inici fulgurant dels de Mario del Campo, que han entrat amb tot. Ara servirà la falta al Mollerussa des de la línia de banda. La recull el seu base del dorsal número 0, Pol Ríos, que s'atura la línia del mig del camp. Ara la passada per Sàrrate, que buscarà la penetració, molt pressionat per Nogués. Nottingham My House li diu, continua corrent a la Carrasca, i la passada que s'escapava de les mans de Codinacs, i la pilota que sortirà fora, serveix ràpidament el Mollerussa, que no vol perdre temps. Torna a pujar-la Pol Ríos. Ríos que bota, se la cedeix a un company que se la retorna de nou, buscarà la penetració Ríos, enrere per Sàrrate, aixeca, carrega i triple. Molt de compte amb aquest Sàrrate, perquè és una autèntica màquina des del perímetre, un jugador molt microones que quan agafa ratxes de 3 et posa en molts problemes, i el Prat l'haurà de vigilar molt, molt, molt en curt, perquè va ser ja el màxim anotador a l'anada. I avui també pot ser una de les principals armes ofensives, però ara compta Smallwood, quina penetració per sumar el seu 7è punt de la tarda. Com ha començat el francès al partit, està completament engegat, el pivot pota blava, que està sent el far del CD Prat en aquests primers 4 minuts de maig. Prat 9, Mollerussa 5. Ara compta el triple de Dux, i dins. Dins el triple de Dux, torna a ajustar-se el marcador 9-8 a favor dels pota blaves, quan ja la torna a posar en joc Carrasco. Rai Carrasco la cedeix cap a Marc CC. CC que continua votant, buscant la penetració. Quina canasta, Marc CC! Sí senyor, passant per sota de la cistella, i una safata espectacular. Torna ara a la càrrega el Pujol Mollerussa, mitjançant Ríos, que buscava un company, i treu la falta Wright, que aprofita els seus centímetres per visitar per primera vegada en favor dels lleidatans la línia de personal. Inici de partit absolutament fulgurant, intercanvi de cops constants, i el Joan Busquets, que és una autèntica caldera per part de tots dos conjunts, eh? Perquè no és només l'afició potablava, és que el conjunt lleidatà ha desplegat una important quantitat d'aficionats que estan dempeus animant, i està l'ambient aquí mateix, que és una autèntica caldera. El primer de Wright, que va cap dins. Es posa el marcador 11-10 amb aquesta cistella, 11-9, disculpeu, la segona, doncs ara sí, 11-10, diferència d'un punt. A l'electrònic demanen, no demana, semblava que demanaven temps mort, però hi haurà un canvi. Es retira TJ Wright, entra en el seu lloc el dorsal número 79, Engua. Serveix aquesta pilota Codinacs, que se la cedeix a Nogués. Aquest amb Ray Carrasco, el director d'orquestra, que continua pujant, veu desmarcat a Codinacs. Aquest rep a la línia de patímetre, se la cedeix a Smallwood, el francès, que buscarà fer la passada ara per Nogués. Continua pivotant, segueix Nogués, cap dins, safateta perfecta de Nogués, que semblava un cambrer com l'ha posat. 13-10 pel Prat, els potablaves que continuen marcant el ritme del partit, quan falten 4:47 perquè finalitzi el primer quart. Ara compta la passada anterior per Anguba i Safata fàcil torna a retallar distàncies al Pujol Mollerussa. Intercanvi de cops constants en aquests primers 6 minuts de partit. Torna a rebre ara Codinacs, aquest amb Rai Carrasco. Carrasco que bota fora de la línia de perímetre, busca el bloqueig de Smallwood, li xiula en atac. Li xiula en atac Smallwood, que diu que no ho era, que diu que hi havia plantat els peus a terra. L'àrbitre no ho ha interpretat així i recupera la possessió al conjunt del Pla d'Urgell. Protestava la grada del CD Prat, que s'engega cada acció. És una excusa per animar el conjunt potablava, que s'està jugant passar a la fase final del torneig d'ascens a segona FEB. El Prat que vol tornar a la categoria de bronze del bàsquetbol estatal. Ara compta la penetració de Ríos, feia una finta i acaba traient la falta. Seran dos llançaments lliures per Del Río. Es desespera Mario del Campo a la banqueta, que es broncava els seus homes, que ara fan una petita pinya per corregir aquests desajustaments interns que els estan portant a tenir dificultats a l'hora de defensar aquesta mena d'accions. 4-0-7 a l'electrònic, CB Prat 13, Pujol Mollerussa 12. Anirà a la línia de personal Pol del Río. Pol Río, que serà l'encarregat de executar aquests llançaments lliures quan el Mollerussa fa un canvi a les seves fileres. Es retira Martí Dux, entra en el seu lloc Connor Dickerson. Mentrestant s'aprova Sergi Costa a intercanviar opinions amb Mario del Campo, que li diu que ha de corregir alguna cosa, sembla ser, en defensa. I un Dickerson, el que acaba d'ingressar per part del Mollerussa, que va ser el jugador més destacat de l'anada. Primer llançament de Ríos dins. El marcador és ara mateix de 13 iguals. Recordem que el Prat haurà d'aixecar una desavantatge de 6 punts després de perdre 79-73 a la nau. El segon acaba també cap dins i el Mollerussa, que aconsegueix donar-li la volta a la truita. Sergi Costa, recent incorporat al parquet juntament amb Nacho Llobet. Un home veterà amb experiència, ara per Marc Cessé, que busca la penetració, rep el contacte del seu rival, l'acaba cedint cap a Codinacs, que buscarà el ganxo, el ferro, recull el rebot Nacho Llobet. Tindrà el Prat una altra oportunitat, Codinacs des de la línia 3, triple! Triple d'Adrià Codinacs, el Prat que es torna a posar per davant, 16-14. 1-6, 1-4, favorable al conjunt Pota Blava. Torna a atacar Río, la penetració, està Sergi Costa molt amunt, el ferro i recull el rebot Nacho Llobet. Continua corrent el Prat, és Costa, ara amb Nogués, estava sol Codinac, a l'interior de l'àrea fa la finta, a l'interior de l'ampolla, fora, el ferro, el rebot, es falta això, ha de ser falta, però l'àrbitre diu que no hi ha res. Ara que vol córrer el Pujol Mollerussa, és Dickerson, que la juga amb Ríos, la penetració molt vigilat, el ferro, el rebot, qui se'l queda? Se'l queda Dickerson, continua pivotant, veu un company seu al perímetre i demana calma, Río pel Mollerussa, 6 al rellotge de possessió, 5, 4, se li acaba el temps al Mollerussa, el llançament molt forçat, aigua, recupera la possessió al Prat. A falta de 2:47 pel final, 1-6, 1-4, guanya el conjunt Pota Blava.
0: Gràcies, Nil, i del Joan Busquets, que ens anem al camp de futbol de l'Estruc, on ha començat el seu partit clau per consolidar la permanència al Terlenca, que ens ho explica el Lugo Bosque. Què tal, company? Bona tarda.
7: Molt bona tarda, Kevin. Pues, doncs sí, ja arriba al minut 12 de partit. Compte ara perquè el Terlenca dins l'àrea. Ara l'agafa el porter del Sant Cugat i, com deia, és un partit de vida o mort. L'últim, darrer partit a casa aquesta temporada. El Terlenca la mateixa amb 30 punts i juga amb un rival com és el Sant Cugat, que s'està jugant també aquesta segona posició a 3 punts del Viladecans, i el Terlenca, que amb 30 punts és l'equip que marca la zona de salvació. Té per sota dos rivals directes, com ja sabem, el Tàrrega i el Sant Boi, amb un punt menys cadascun dels equips, i que jugaran el seu partit demà. Així que el Terlenca avui, sumant els 3 punts ho tindria molt de cara per aquesta salvació. Avui, dia de pluja, la veritat que és difícil, no? Esperar una entrada de persones molt alta a la grada. Força poca gent, 50-50, ha vingut gent també de Sant Cugat. I de moment, minut 10, sense oportunitats, un parell d'aproximacions dels dos equips, però de moment sense perill. I ara ataca el Sant Cugat i ara Kevin, quan acabi la jugada, comento alineacions. Compte ara, el Sant Cugat arriba a la línia de punts. Serà córner favorable al Sant Cugat. Arribem al minut 13 de partit, ara córner favorable al conjunt visitant. I ara aprofito també per comentar Kevin alineacions. Amb l'1 per part del Terlenca Àlex, amb el 3 Gerard Alonso, amb el 6 Campos, amb el 9 Cabello, amb el 10 Vives, amb el 11 Moya, amb el 19 Nico, amb el 20 Iverson, el 21 Edgar, amb el 23 Campos, Arnau Campos, i amb el 24 Sergio Herrero. I a la banqueta, amb el 13 Joan Altés, amb el 2 Martos Comte, ara el córner, pentinava Cabello, i ara la possibilitat de contraatac. Ve Iverson, s'ha perseguit un rival, compte perquè si se'n va és un 3 contra 2, Iverson a la banda, tocant el jugador del Sant Cugat. Finalment, la lliscava amb el peu. Iverson serà servei favorable a la banda pel Sant Cugat i acabo de dictar les alineacions a la banqueta del Terlenca, en aquest cas Joan Altés, com deia, amb el 13, amb el 2 Martos, amb el 8 Kilian, amb el 12 Bejerano, amb el 14 Juanito, amb el 7 Salí, amb el 18 Emilio Blanco i amb el 22 Martín. I a les files del conjunt visitat, a la portaria amb el 13 Guillem, amb el 2 Lamin Sané, amb el 4 Marc, amb el 6 Sergi, amb el 8 Martí, amb el 9 Dauda, amb el 12 Hugo, amb el 15 Alexandre, amb el 17 Aburra, amb el 18 Massi i amb el 23 Ruano. I a la banqueta de suplents, amb el 25 porter suplent Manel Martí, amb el 3 Roca, amb el 10 Ernest, amb el 16 Jesús, amb el 20 Iker, amb el 22 Raúl i amb el 24 Sergi Martínez. Així que aquestes són les alineacions en l'enfrontament entre el Terlenca i el Sant Cugat quan arriben ara mateix al minut 14 de partit. Terlenca 0, Sant Cugat 0.
0: Gràcies, Hugo. I abans d'anar cap al Sagnier de nou per conèixer com ha començat també el partit del Prat B i de tornar cap al Joan Busquets, m'agradaria comentar ja els resultats d'aquesta jornada de la Lliga Elite, que ja els tenim confirmats, i és que ha estat una bogeria de minuts finals. Teníem aquest 2-3 entre Martinenc i Pobla Mafumet. En el temps afegit hi ha hagut un penal per cadascun dels dos equips. Els dos penals no els han convertit. El partit que ha acabat amb aquest 2-3, victòria del Sabadell B 3-1 davant l'Atlètic Sant Just. El Rubí ha guanyat 0-2 al camp del Júpiter. El Prat, que ha perdut finalment 2-4 amb el Castelldefels. El Sant Maura ha guanyat 4-0 al Sant Joan Atlètic Montcada. El Sant Feliuenc estava guanyant durant tot el partit des del minut 10 al camp del Vilafranca i al 90 ha empatat el Vilafranca, ha empatat a l'equip local, un gol que condemna el Sant Feliuenc al descens a la primera catalana. Primer equip confirmat descendit d'aquesta Lliga Elite, el Sant Feliuenc QE, amb 30 punts, ja no té cap possibilitat de salvar-se després d'aquest empat del Vilafranca que ha arribat al últim minut del partit. El Valls ha guanyat 2-1 a l'Horta, un Horta que ara mateix és l'equip que marca el descens amb 34 punts, i el Ciutat Cooperativa ha guanyat 4-1 al Manlleu. Així que ara mateix el Castelldefels queda 6è amb 40 punts, marca el playoff. Sant Mauro 5è amb 42, un per sota del Prat que és quart amb 43, un Prat que queda a 6 punts de la Pobla Mafumet, és a dir que ja no té cap possibilitat d'acabar en tercera posició. El Rubí seria 7è amb 39, Sabadell B i Valls encara amb possibilitats de ficar-se a playoff amb 38, després l'Atlètic Sant Just, que ha estat en playoff durant gran part d'aquesta tarda, baixa la desena posició amb 37 punts i depenent dels golaverajos és el primer equip que encara no estaria salvat, perquè l'Horta té 34, estaria a 3 punts, dependria de com estan els golaverajos per dir si l'Atlètic Sant Just és ja equip salvat o no. Molt ajustada aquesta Lliga Elite, han canviat moltíssim les posicions en aquests darrers minuts, molt emocionant. La notícia dolenta és que el Prat sí, certifica el playoff, si no m'equivoco, perquè ja Rubí, que és l'equip que està fora, no el pot igualar ni superar, però clar, no certifica aquesta quarta posició i perd la possibilitat de tindre una tercera posició. Ja ho confirmarem en l'Ivan i en el Manolo, però tal i com estan els resultats, Rubí setè en la primer equip fora de playoff amb 39, no podria enganxar el Prat quart amb 43, llavors podríem dir que el Prat el que sí que confirmen el dia d'avui és la participació en aquest playoff d'ascens a tercera federació. Em deixo de rotllos i ens anem cap al Sagnier, que està jugant-se la permanència al Prat B. Didac?
8: Molt bona tarda Kevin, molt bona tarda Valeria. Doncs sí, sí, un conjunt d'Héctor Rodríguez que s'està jugant la permanència contra el Gavà i ja tenim 11 inicials, minut 7 de partit ja, amb el número 1 Marcos, amb el número 2 Thomas, amb el número 3

0: Xavier Maldonado, amb el número 4 Gerard Alice, amb el número 5 Joan Rubio, amb el número 6 Iñaki Argueso, amb el número 15 Salerín, amb el número 18 Sergio Caballero, amb el número 21 Alejandro Ortega, amb el número 22 Tommy Estefano i amb el número 24 Àlex. Com ja he dit, minut 8 de partit, 0-0 la primera part, un Prat que ha començat amb una arribada de Sir Escamilla, que l'ha parat el porter Arturo, i de moment veiem el Prat, el Prat està més actiu, però cuidado ara, un atac del Gavà i un xut que s'ha anat fora per la porteria de Marcos, així que Kevin, minut 9 de partit, 0-0.
1: Gràcies, Didac. Tornem al Joan Busquets. S'ha acabat ja el primer quart, Nil Piera.
2: No només ha acabat, sinó que està ja començant aquest segon quart amb un 23-24 al marcador per al Prat. D'un punt, i la primera possessió és pel Pujol Mollerussa, que la bota per fora del perímetre mitjançant el seu a base, que prova la penetració, molt vigilat, i acaba sortint aquesta pilota fora, se la volia quedar Ima Martínez, però no podrà servir ràpid perquè l'àrbitre li diu que tingui una mica de paciència i que ha de tornar a sacar. Vinga, ara sí, se la queda Sergi Costa. Botant, encara no travessa al mig del camp, ara sí ho fa, jugant-la amb Nacho Llobet. Llobet que se la retorna a Costa. Aquest que busca algun bloqueig d'un company, l'acaba rebent Jaume Soler i se la retorna a Costa. Costa amb la desmarcada de Soler. Ara la passada interior per Nacho Llobet. Rep sota l'aro, s'aixeca. El ferro estava molt vigilat pel seu parell i no l'ha deixat anotar en comoditat. Compte, perquè ve la rèplica del Mollerussa des de la 3. No! Recull Llobet aquest rebot i vol sortir amb velocitat al Prat. Continua botant Llobet. L'obra el triple al ferro. Se la queda recollint Enguda, i el partit que està sent un autèntic intercanvi de cops. Un corre-calles, que se diu en castellà. I ara treu la falta Conor Dickerson, favorable al Pujol Mollerussa, i que li servirà el Prat per baixar una mica les revolucions, perquè aquest intercanvi de cops no li està sentant bé al conjunt potablava. De moment s'està imposant per la mínima al Pujol Mollerussa, quan recordem el Prat necessita remuntar una distància de 6. Compte ara l'intent de Liup, queda enrere, recupera el Prat. Continua Sergi Costa botant aquesta pilota. Se la cedeix a Jaume Soler, aquest se la retorna. Continua botant Costa, que li demana Soler una mica més d'activitat. Aquest la jugarà a l'interior amb Ima Martínez, que continua, continua encara en el seu parell. Cap dins, a taulell, facilet. I el Prat, que torna a posar-se per davant. No sé quantes alternances van ja l'electrònic, però dona per escriure un llibre. Ara compta la penetració, va acabar fora el llançament de 3, el ferro recupera la pilota, el Prat recupera la pilota, Nacho Llobet, que veu molt sola Jaume Soler, i safateta fàcil per ampliar la diferència fins als 3 punts, 27-24, guanya el Prat. Dickerson, que travessa la línia de mitjos, ara la juga amb un company, aquest amb el dorsal número 19, Vieites, que s'aixeca, el ferro recupera en Godo, compta perquè pot ficar-la cap dins, i ara sí, són dos pel Mollerussa, que torna a posar-se un punt. No perd temps el Prat, que vol mantenir aquest ritme ràpid de partit. Ara la té Nacho Llobet amb Joan Omaruna, que buscarà la penetració encara en el seu parell. Quina cistella, quina rectificació d'Omaruna per ampliar novament distàncies pel Prat. Aquest noi sorgit de la Masia, sorgit del planter del Barça, i que tot i no tenir una participació massa destacada aquesta temporada, quan surt, suma. Pujol Mollerussa un altre cop atacant. Ho fa engobar. I què diu l'àrbitre? Que és atac. És atac. És atac en la penetració. Ha fet falta engobar sobre Nacho Llobet. I el Prat, que a veure si pot aprofitar aquesta bona inèrcia, està sotmetent en aquests darrers minuts el Pujol Mollerussa, millorant especialment la defensa, millorant en l'apartat físic, que recordem que l'anada li va generar molts problemes al conjunt de Mario del Campo. El Mollerussa va plantejar un partit molt enfocat cap a l'apartat físic i el Prat no va saber respondre, i sembla que aquesta jornada ho han hagut, o aquesta setmana ho han hagut de preparar bé, perquè el Prat està sabent respondre als embats físics dels seus rivals. Ara Rai Carrasco, que tot just ha ingressat sobre el parquet. Carrasco, que continua votant, buscarà la penetració, veia que estava Joan molt sol fora, ara és aquest qui penetra, buscar una passada cap a un company, és cap a Ivan Martínez, que prova el llançament de 3, el ferro, el rebot pel Pujol Mollerussa, el rebot per TJ White.

0: Ara és Connor Dickerson. Tancaran el seu parell. Continua Dickerson, que veu un company sol, buscarà ara, molt bé, posava la mà. Rai Carrasco per recuperar aquesta pilota, la té Jaume Soler. El Prat novament en fase ofensiva. Torna a agafar-la Soler, la cedeix cap a Ima Martínez, que torna a entrar fins a la cuina, la safata i treu la personal. Seran dos llançaments lliures pel jugador de Badalona, per del dorsal número 10 del CB Prat, que visita per primer cop la línia de personal. Prat 29, Pujol Mollerussa 26, i el Prat que pot ampliar la seva renda fins als 5 punts si Ima Martínez és capaç de convertir els dos llançaments. Un Ima Martínez que prova el primer, va fora, ha sortit plorant la pilota, tindrà l'oportunitat de redimir-se amb el segon. Unia Martínez, que ha promitjat un 74% d'encert des del personal, a veure si ho aconsegueix reafirmar el segon, fora. El rebot se'l queda el Mollerussa. Connor Dickerson, que vol córrer la pista. Joan, que el segueix de molt a prop. Continua Joan Omorano dificultant-li el pas, barrant-li l'accés a l'ampolla. Ara el Mollerussa fent una passada perillosa. Se l'acaba quedant, però, al conjunt del Pla de l'Urgell, que se li esgota el temps, dos dels rebots de la possessió, el llançament molt forçat, recupera el Prat, recupera Ima Martínez, Rai Carrasco. El director d'orquestra pot a Blava, la juga amb Marc Cessé, Cessé amb Antonio Ruiz, que malgrat no tenir minuts a la nada, avui el veiem sobre el parquet. Prova el bloqueig, se'l fa ara el llançament de Marc Cessé, no havia vist que tenia un rival per darrere i s'han portat el gorro. Connor Dickerson, una altra vegada al nord-americà, incordiant la defensa, pot hablar el llançament en suspensió, el ferro, se la queda a Antonio Ruiz. Marcant la jugada, Rai Carrasco. Carrasco encarant el seu parell, s'ofereix amb el bloqueig, Antonio Ruiz, el llançament en suspensió del Rai. Quina cistella del base, pot hablar des de la mitja distància i com un autèntic francotirador. CB Prat 29, Pujol Mollerussa 26. Resten 5-0-9, disculpeu, CB Prat 31, Pujol Mollerussa 26. No s'havia actualitzat el marcador. Ara sí, a falta de 5-0-9 per arribar al descans, el Prat, que està 5 punts amunt i té a una única unitat aconseguir forçar la pròrroga, que l'enviaria directa a la fase final. Aprofito per explicar-ho perquè no hem tingut temps a la prèvia de l'enfrontament, però recordem que el Prat guanyi avui amb una distància superior a aquests 6 punts que comentàvem, no l'envia directament a segona FEB, sinó que haurà de disputar una fase final amb un, bé, una mica enrevessada d'explicar, però que funciona o té un funcionament similar al d'una ligueta. Es fan 4 grups de 4 equips i el primer de cada grupet avança directament o puja directament a segona FEB, mentre que els segons de cada grup s'enfronten entre ells per les dues places restants. Per tant, són 6 els equips que acaben accedint finalment a la categoria de bronze del basquetbol estatal. El Prat vol ser un d'ells i si avui guanya podrà accedir a aquesta fase final. En cas que perdés, no tot són alarmes. El Prat tindria una altra oportunitat a casa, amb la seva gent, hauria de jugar contra el guanyador del partit que també s'està disputant ara mateix entre el Sandà l'Hospitalet i el Club Bàsquet Navàs.
1: Doncs, Nil, explicat queda aquestes possibilitats del Prat d'aconseguir l'ascens. Quan queda del segon quart?
0: Doncs resten 5-0-9 a l'electrònic. Prat 31, Pujol Mollerussa 26, guanyen de 5 els de Mario del Campo.
1: Gràcies, Nil. Ens anem cap a l'Estruc. Com va el partit de la Terlenca, Hugo Bosque?
2: Doncs, Kevin, arribem al minut 28 de la primera meitat i de moment segueix el 0-0, però ha estat a prop ara el Sant Cugat de fer el 0-1. Ha sigut una internada per la dreta de la Minsané, on s'ha tirat a la gespa Gerard Alonso arrossegant la pilota i ha fet que no pugui rematar en comunitat, i compte perquè tenim gol.
1: Doncs sí, és que ens hem d'anar cap al Sagnier perquè arriba el primer gol de la tarda d'aquesta segona part del programa, Didac.
3: Gol del Sagnier, gol de Sieras Camilla, minut 18, després d'un centre d'un jugador, pota blava al segon pal i remata a plaer amb el peu dret, que fa el primer gol del partit, 1-0, es posa per davant el conjunt d'Héctor Rodríguez.
1: Doncs, Didac, després ens expliques com ha estat aquest gol, que ja també a l'estruc, Hugo.
2: Doncs sí, arribem al minut 28 de partit i arriba el 0-1, favorable al Sant Cugat, una pilota morta dins l'àrea on prèviament havia aturat un xut de fora de l'àrea Àlex. La pilota morta en juga al Sant Cugat només ha tingut que empantar-la dins de la xarxa. S'adalanta el Sant Cugat en l'estruc. Tarlenca 0, Sant Cugat 1.
1: Gràcies, Hugo. Alguna aquesta notícia dolenta que ens arriba des de l'estruc, la bona que ens arribava des del Sagnier. T'hem deixat a mig cantar el gol. Didac, vols ràpidament afegir alguna coseta més?
3: Doncs, bueno, ara mateix el Prat està a la desena posició. Crec que ara, com està ara mateix la classificació, crec que pujaria uns quants jocs de classificació, però res més, un Gavà que està sisè a l'anada, per dir-ho així, amb 42 punts, a 6 d'entrar a posició d'ascens, i un Prat B que ara mateix està empatat amb el sector Montserratina i està a un punt del setè ara mateix, que és el Canyelles. O sigui, la segona catalana del grup 3 està molt igualada, la veritat. Ara cuidem contra Raúl Lino a la banda esquerra. Veig un 3 per, és un 3 contra 3. Raúl Lino es fica dins. Raúl Lino retalla per fora. Xut fora! Doncs això, Kevin, ara està provant moltíssim el conjunt d'Héctor Rodríguez. 1-0, minut 20 de partit.
1: Gràcies, Didac. Tornem al Joan Busquets, que era encara molt del segon quart. Guanya o no guanya el Club Bàsquet Prat, Nil?
4: Doncs encara guanya el Prat i acaba d'ampliar novament la seva renda fins als 5 punts. Canasta d'Antonio Ruiz, molt senzilleta sota l'aro. I el Prat que guanya 33-28 a falta de 3 minuts i 46 segons pel final del partit. Ataca ara el Pujol Mollerussa. És Ríos. Ara el llançament de Serrate i treu els 3 llançaments lliures, eh? El Prat, que de moment estava aconseguint anul·lar el llançador d'aquest Pujol Mollerussa, però ara ha picat, no en forma de triple, però sí visitant la personal per partida triple. Aquest dorsal número 1, molt perillós, com dèiem, futbolista i jugador microones. Doncs el Prat, que de moment...
1: Que això de jugador microones, Nil, que és perquè escalfa però no cuina.
4: Doncs sí, s'escalfa estones. S'ha d'escalfar per cuinar perquè si no li costa encertar. És un jugador de ratxes, però de moment ha fotut els dos primers llançaments que ha intentat. Li queda el tercer. Per tant, sembla que ha posat el mode grill, el microones.
1: Doncs a veure si gratina o no.
4: Exacte, tercer llançament, cap dins també. Doncs molt endollat Serrate ara des de la línia de personal, i el Prat que torna a estar 2 punts per sobre. Ara la pujava Rai Carrasco. Carrasco esperant el bloqueig de Nogués, no ha aconseguit treure gaire avantatge, però queda Nogués emparellat amb Ríos. Ríos, que no pot contenir Nogués, treu la personal! 2-1 de Nogués! Quina barbaritat, senyores i senyors! Com ha deixat anar el ganxo, treu la personal! Espectacular, José Nogués replicant amb els 3 llançaments anteriors. De Serrate, doncs, el Prat, que pot deixar les coses com estaven si no hagués encerta des de la línia de personal. Veurem si l'Ale Pivot pot convertir el tir lliure addicional. Dorsal número 13 d'aquest CB Prat es prepara, llença fora. Llàstima, i el rebot, sortia la pilota fora, i diu l'àrbitre que és favorable al Pujol Mollerussa. 3-20 perquè acabi el partit. Guanya el Prat 35-31. El partit no, perdó, a la primera meitat. Guanya, com deia, el Prat 35-31. Pilota pel Mollerussa. El conjunt
0: Negre que continua votant, continua Ríos, prova una penetració, hi ha molta gent dins de l'ampolla, però tot i això l'aconsegueix convertir. 35-33. Rai Carrasco, molt vigilat per Ríos. Carrasco que espera que es moguin els seus companys. Ara la rep Marc Cessé, que prova una finta, s'espera rebre el bloqueig, el llançament de 3 de Cessé, al tauler. Ara compta perquè vol córrer la pista el Mollerussa. Serà Ríos, la penetració, cap dins, safata i empata el partit. Empata el partit el Pujol Mollerussa. I ha d'aturar això Mario del Campo, que la seva cara és de tot menys positiva, cara de pomes agres de l'entrenador barceloní, que no li està agradant el que està veient dels seus homes en aquests darrers minuts de segon quart. El Prat, que havia aconseguit un parcial prou positiu en l'inici del segon quart, ara mateix, però, aquest parcial ha quedat reduït a un 12-9 i la igualtat que es manté. De fet, el partit de l'anada també va ser molt igualat, eh? Vull dir, no, sense sorpresa respecte al que es va veure a Mollerussa, simplement que el Prat, el primer partit, es va desinflar precisament en aquest segon quart i la factura va ser massa elevada com per després poder-ho recuperar. Veurem si poden aprofitar aquests 2:36 que resten de segon quart per posar una mica de terra de per mig, per reeditar el que va fer el Mollerussa en el partit de l'anada, i si no, com dèiem, que no hi hagi pànic. Tot i perdre el Prat, tindria una altra oportunitat, i tot i això, encara té tota la segona meitat per ampliar diferències, per ampliar la seva renda i per imposar-se, perquè de fet ho deia ahir Marc Cessé i ho deia Thomas Smallwood als micròfons del Prat Esports, però és que ells tenen més qualitat, tècnicament són superiors al Mollerussa. Només cal que es concentrin, que siguin sobretot capaços d'igualar-los en aquesta plana física, i hem vist que quan el Prat ha defensat s'ha centrat en defensa, s'ha esforçat, hi ha hagut solidaritat, l'equip aconsegueix anul·lar completament les ofensives del Mollerussa. Per tant, veurem si en aquest 2:36, amb aquest temps mort que ha demanat Mario del Campo, aconsegueix reenganxar-se al Prat a la línia de la victòria. Vinga, la puja Rai Carrasco, cedint-la per Codinachs. Codinachs esperant el bloqueig de Llobet, buscava treure una falta que l'àrbitre no li concedeix. Rai Carrasco, llançament de 3, s'aixeca! Triple! Triple de Rai Carrasco, el Prat que torna a estar 3-1, 3-8, 3-5, resten 2-0-7. Compte, ara relliscava un jugador del Mollerussa, no passa res, continua la possessió. És Blanco, dorsal número 24. La deixa per Dux, que continua votant davant seu CC. Compte que queda molt sol, busca la penetració, el vigilà! Not in my house! Li ha dit José Nogués. I li fot un gorro de bandera. Compte Nogués, perquè més pot culminar la jugada amb aquesta penetració. Treu la falta, anirà a la línia de personal. Espectacular aquesta acció de José Nogués. A tots dos costats de la pista. Primer, amb aquest tap que li ha fotut el seu parell, i seguidament forçant la falta que l'envia a la línia de personal, i recordem que ja l'ha visitat anteriorment. Per tant, veurem si José Nogués pot convertir aquests dos llançaments i que el Prat es pugui tornar a posicionar a 5 punts de distància. Mentrestant, per cert, el Mollerussa es posa a una falta del bonus, per tant, molt a tenir en compte en aquest minut i 43 que resta de partit, perquè una falta més enviaria els jugadors del Prat a la línia de personal. El primer que va cap dins per part de José Nogués. Rep l'escalf de Nacho Llobet, que el motiva. A veure, aquest segon llançament, silenci, el Joan Busquets. Concentració màxima mentre l'afició del Mollerussa prova de desconcentrar. Vinga, José, el llançament, el ferro, el rebot és per aquí, és per Llobet, se l'acaba quedant el mateix José Nogués, que prova el llançament de 3, aigua. Aigua de José Nogués, llàstima, perquè el Prat havia aconseguit treure un rebot ofensiu molt i molt valuós. Torna a tenir-la el Pujol Mollerussa. Sarraté amb Dux, aquest molt vigilat per Cessé, que intentava robar-li la cartera. Ara compta el llançament de 3, s'aixeca, no hi ha res, però si es queda el rebot Xavier Elvira. Ara sí que perd la pilota, se la treu, qui si no, José Nogués, que treu la personal i anirà a la línia
4: de llançaments lliures perquè el Pujol Mollerussa entra en bonus i per tant el dorsal número 13, l'Ale Pivot, que haurà de convertir aquests dos llançaments lliures forçats per part del Pujol Mollerussa. 39-35. El Prat, que es podria posar aquesta distància a 6 punts necessària per forçar la pròrroga. José Nogués en el primer llançament, s'aixeca cap dins. Doncs el primer de Nogués que va cap dins, veurem el segon. Del dorsal número 13. El segon de José Nogués, cap dins. El Prat, que es posa a 6, 41-35. I ha d'aturar el partit Marc Díaz. No, disculpeu, són substitucions per part de tots dos conjunts. Es retira el mateix José Nogués, que ha estat molt encertat en aquests darrers minuts. Resta ja només un minut i cinc segons a l'electrònic. Ara la penetració de Riol buscant l'aliup al ferro. Se la queda el Prat, que vol córrer. És Carrasco buscant la penetració. S'atura, demana calma. Continua votant Rai Carrasco, la cedeix a un company. Ara aquesta pilota que la tocava el Pujol Mollerussa, impedint que arribés als dominis Dima Martínez. Serà servei de banda favorable al Prat. La servirà Marc Cessé, que la juga ràpidament amb Carrasco. Amagava en fer un llançament de 3, la torna a recuperar Cessé. Cessé ara amb Llobet a l'interior de l'ampolla, buscava la passada. Semblava que podia haver una falta d'àrbitre, diu que no hi ha res, però la pilota que serà favorable al Prat. Doncs ara sí que s'atura el joc. Per temps mort demanat per part de Mario del Campo, feia la sensació. Reordenar idees de cara als 40 segons que resten. Prat 41, Pujol Mollerussa 35.
1: Doncs abans de viure aquests últims 40 segons, anem rapidíssimament a l'Estruc i al Sagnier. Ens expliqueu, Hugo, com va el Terlenca?
2: Doncs, Kevin, arribem al minut 40 de partit, segueix el 0-1. Ha estat a punt en un contraatac de fer el segon al Sant Cugat, una centrada a ras de gespa on no ha arribat Ruano, era posar el peu i era el segon, o sigui que ha tingut sort en aquesta ocasió al Terlenca. I ara està parlant Xesco amb els seus jugadors, està el partit aturat en un xoc entre un jugador del Terlenca i el Sant Cugat, i veurem ara les indicacions que donen, perquè el Terlenca ha de fer alguna cosa més si vol puntuar en el dia d'avui.
1: Doncs gràcies, Hugo. I el Sagnier, Didac, continua guanyant el Prat B. Quan queda de la primera meitat?
3: Ara mateix, Kevin, anem pel 31, queden 14 minuts més l'afegit. Un Prat que ara mateix està jugant molt còmodament, i el Gavà, que està intentant atacar ara, cuidado, pot muntar la contra el conjunt d'Héctor Rodríguez. Hi ha hagut un fora de joc inexistent, per la meva opinió, que deixava sol a Raúl Lino, però amb números generals el conjunt d'Héctor Rodríguez ho està fent bastant bé. En canvi, el Gavà intenta atacar però no troba aquesta manera de fer gol. Com he dit, minut 31 de la primera part, 1-0 al Sagnier, Kevin.
1: Gràcies, Didac. Tornem al Joan Busquets, darrers segons del segon quart.
4: Doncs sí, resten 35 segons perquè finalitzi la primera meitat. Ara la pilota de Rai Carrasco, que l'enviava al ferro, i serà possessió pel Mollerussa. 14 al rellotge de la possessió. Ríos, entrada molt sol, però la R. Ara 20 segons perquè acabi aquest segon quart, l'última possessió, que serà pel CB Prat. I demana calma Marc Cessé, li demana calma a Rai Carrasco perquè juguin amb criteri aquesta última possessió. 7, 6, 5. Ara el llançament exterior de José Nogués, el ferro, l'última que l'aprovarà el Pujol Mollerussa. No hi ha temps per més. Finalitza la primera meitat, el perquè del Joan Busquets. CB Prat 41, Pujol Mollerussa 35. De moment el partit que s'aniria a la pròrroga amb aquest resultat. El Prat, que ha aconseguit un gran ruix final al segon quart per establir aquesta diferència en l'electrònic, i com diem, de moment es forçaria el temps extra per decidir quin és l'equip que se'n va a la fase final, que de moment no té seu, està per decidir, però està clar que se celebrarà. Destacar sobretot l'actuació de José Nogués, que en aquests darrers minuts, vaja, ha aconseguit 10 punts, per tant, jugador més destacat, i a qui no hem vist durant tot el segon quart, però que ha entrat de manera fulgurant al partit, ha estat a Thomas Smallwood, que va completar una actuació meravellosa a l'anada, el partit a Mollerussa. Avui de moment només ha jugat 5 minuts i 39 segons, 7 punts han estat suficient per deixar la seva empremta al partit, però el Prat, que si aconsegueix mantenir aquest ritme, si aconsegueix mantenir la concentració, si aconsegueix mantenir el nivell de solidaritat i si aconsegueix també mantenir el nivell d'encert que ha anat perdent lleugerament amb el pas del segon quart, ho té tot de cara perquè, com dèiem, és millor equip que el Mollerussa, ho té tot de cara per ser-hi a la fase final. De moment, com dèiem, resultat de 41-35, guanya el CB Prat, guanya el conjunt Pota Blava.
1: Doncs sí, aquestes estadístiques que comentaves, un José Nogués, que és el jugador amb més punts del partit, 10 punts, i el jugador millor valorat amb un 12. Tenen, sumen, com bé deies, al Prat 7 punts de Smallwood, 6 punts de Sergi Costa i 5 de Rai Carrasco. Destaca en el conjunt visitant Ríos i Sàrrate amb 6 punts cadascun. Unes estadístiques, doncs, que ens marquen aquest de menys a més que ha tingut el Club Bàsquet Prat durant el partit, un Club Bàsquet Prat que està molt millor en tirs que el seu rival, un 46% d'efectivitat en tirs de camp, que contrasta amb el 34% del Mollerussa. Els dos equips han intentat 32 tirs, 52% d'encert per al Club Bàsquet Prat en els tirs de dos, només 35 per al Mollerussa, 5 de 13 en triples, 4 de 12 per al Mollerussa. En tirs lliures també millor el Club Bàsquet Prat, que a més està sent l'equip que està dominant també en estadístiques defensives. Té millor percentatge defensiu i de rebots, té més quantitat de rebots al Mollerussa, però més taps, més faltes i més pilotes robades per part del Club Bàsquet Prat, que té 4 pilotes robades per només una del Mollerussa. Aquests 6 punts de diferència que ara mateix igualarien la eliminatòria i enviarien el partit a la pròrroga, perquè la Valeria i jo, ja que avui fem 5 hores de programa, per què no fer 6, no?
5: I fins i tot 7, si això significa que arriba la victòria del CB Prat, a les que calguin.
1: Com si hem de fer 15 pròrrogues seguides. No sé si el Nil té plans demà, però no facis plans, per si de cas, no sé si m'estàs escoltant. Tornem, aprofitem aquest descans del partit del Club Bàsquet Prat per quedar-nos una estoneta més amb el futbol. Primer anem cap a l'Estruc, on el Terlenca està perdent, una derrota que, depenent el que faci el Sant Boià demà, complicaria la permanència per al conjunt pretenc. Hugo Bosquem.
2: Doncs sí, de moment segueix el 0-1, Kevin, dependria dels resultats de demà. I bueno, de moment aquí minut 46 ja han passat un dels afegits. No sabem quants minuts ha donat la letra, però sí, és veritat que hi ha hagut dues aturades de bastant temps allargada, així que veurem quants són, però ja ha passat un. Pilota ara pel Sant Cugat, a camp propi, pressiona el Terlenca, pot sortir ara el conjunt visitant, surt amb falta, però compta ara perquè dona allà de l'avantatge. Banda dreta al Sant Cugat, pressanta, ja veig ara l'11, veurem el contraatac ara del Terlenca. Veig ara Alonso per l'esquerra, se n'en va al control, se l'emporta amb rebots, segueix per l'esquerra, retalla, bona obertura a banda cap a Nico, el refús del lateral del Sant Cugat, pilota morta al centre del camp, se la queda Campos, Campos retalla, Campos obre cap a Edgar, Edgar ara amb la dreta cap a Nico, el control de Pita, el control no és bo, arriba Hugo, reclama falta Nico, no la xiula i res més, fins aquí, arribem al descans amb el Terlenca 0, Sant Cugat 1. Momentàniament el Terlenca seria amb 30 punts i el Tàrrega i el Sant Boià amb 29. A falta del que facin demà, el Terlenca seguiria en posicions de salvació, però com ja deia, depenent del que facin demà, pot acabar la jornada amb aquest resultat, si és que queden 0-1 o per d'un altre marcador, el Terlenca en posicions de descens. Així que ens anem al descans amb el Terlenca 0, Sant Cugat 1.
1: Gràcies, Hugo. Com va el partit al Sagnier, Didac?
3: Doncs Kevin, 1-0, minut 38, ara el Gavà ho està intentant de totes les formes possibles, però no troba el gol, hi ha hagut unes 3 o 4 arribades per part del conjunt de José Manuel Serrano, però de moment res, 0-0. Ara veiem que segueix atacant amb Tommy Stefano, que se'n va per dins, però no la recupera, la recupera Àlex. Àlex per Tommy Stefano, que prova el xut, fora, se'n va fora, se'n va bastant lluny de la porteria de Marcos. Ara mateix el Prat, bueno, es troba còmode, però al Gavà no deixa d'intentar-ho, ja que, bueno, va perdent. Òbviament, i alguna cosa que podria dir és que ara mateix el conjunt d'Héctor Rodríguez en el Sagnier porta 4 victòries seguides, així que a veure si es pot aconseguir la cinquena avui, i porta un balanç de 8 gols a favor i 6 en contra els últims 5 partits, i juga va guanyar contra el Canyelles el 25 d'abril, i la setmana passada va aconseguir un empat contra el Racing de Baiona, que una dada que he dit sobre aquell partit és que el Prat és el tercer equip que treu punts al Municipal de Vallbona, o sigui, va ser un bon partit pel conjunt d'Héctor Rodríguez, que va començar guanyant 1-0 i després va empatar el conjunt de Vallbona. I per part del Gavà, com he dit, va 6-0, així que no té res que dir, així que porta un balanç de 3 partits seguits guanyats, això és important. El conjunt de José Manuel porta 3 partits seguits guanyats i no perd des del 15 de març, que és contra l'Sporting Gavà, el líder, 1-2. Així que a veure què ens depara avui. Ara la pilota la mou Joel Godoy, passada cap endins per Rafa Cabello. Rafa Cabello, passada cap a l'esquerra, cap a la dreta, per Asier. Asier per al joc, la mou cap a Joel Luna. Joel Luna per Xavi Moreno. Xavi Moreno, passada cap a Tomàs. Tomàs cap endarrere per Xavi Moreno. Xavi Moreno triangula un altre cop amb Tomàs. Tomàs per Xavi Moreno un altre cop. Xavi Moreno busca passada dalt per Joel Luna, seria fora de joc, però deixa massa cuidado Asier, Asier se'n va sol, Asier, parada, quina parada d'Arturo Pica Senyor, la bloca amb les dues mans, així que segona, tercera arribada, perdona, per part del conjunt d'Héctor Rodríguez, treu ràpid ara mateix el conjunt de José Manuel. Ara veiem que la torna a prendre, la torna a perdre, el Gavà. Ara mou la pilota Joel Luna tranquil·lament mentre es pressiona Saladín pressiona encara, però la recupera, la té Xavi Moreno, passada per Joel Godoy, intenta buscar un passe a dalt, però no l'està trobant, para el joc, passada cap a Joel Luna al mig camp, ara la treu fora un altre cop per Joel Godoy, per David Jiménez, el capità del partit, passada cap endins, però li cau a Rafa Corbella, demana mà, efectivament és mà de Saladín. Serà falta a favor del Prat en camp propi. Ho serà. Joel Luna, ara en curt, minut 41 del partit, 1-0. Ara posarà Joel Luna darrere per Joel Godoy, que la mou per Xavi Moreno, cap endavant per Tomàs busca pas endins, però no el troba, la retorna cap endarrere per Xavi Moreno, per Marcos, el porter, pota blava, la té, busca passa i la troba per Joel Godoy, veiem que Tommy Stefano està pressionant molt i al final l'envia cap a fora, refusant la pilota pel Gavà, fora de banda. Ara la treu ara mateix el jugador de Gavà, la passada cap endarrere de Xavier Maldonado per Arturo, que la passa per l'altre central, que és Gerard Talís, ex del Prat en la temporada 2017-2018 i 2018-2019. Passada cap endavant de Xavi Moreno cap al davanter Saladín, que al final no acaba en res, serà pilota per Marcos, el porter. Demana Joel Luna tranquil·litat en el partit, volen que aquest descans sigui pel Prat, volen que aquest descans quedi 1-0 o qui potser un 2-0, demana Marcos que pugin els jugadors, que serà pilota a dalt. Veiem defensa de línia de 4 per part del conjunt de José Manuel, pilota a dalt, quina mare meva, quina pinxada d'Asier Escamilla, la passada, cuidado per Asier, es queda per l'extrem dret, quin retall, mare meva, quin altre retall, però al final no li surt. Veiem que ara s'agafen entre els dos i no passa res. Ara Joel Luna la recupera, però demana falta, i ara sí, l'àrbitre del partit, Gerard Pitarch, pita la falta i la torna a posar en lloc per part del Gavà, la té Gerard Talís amb el 4, la passada cap endins per Iñaki Argueso, que troba passe però la deixa passar, serà fora de banda a favor del conjunt pota blava. Minut 43 d'aquesta primera part del partit, 1-0, recordem, gol d'Asir Escamilla en el minut 18, després d'un centre espectacular d'un dels jugadors, un remat amb el, en el segon pal amb el peu dret per acabar al fons de la porteria d'Arturo Picassenyo. Ara pilota per Marcos, el porter, la retorna un altre cop per Joel Godoy, Joel Godoy per Marcos, Marcos un altre cop per Joel Godoy, Joel Godoy que intenta retallar però hi ha una pressió, ara l'envia cap a dalt, serà refusa, ah no, no surt la pilota però sí que ha sortit, al final sí que ha sortit, serà fora de banda a favor del Gavà, la posarà en joc, hi ha uns quants paraigües i en dificulten la vista però no passa res. Ara la té Àlex, Àlex passada per Xavi Maldonado, Xavi Maldonado per Dani Alberto, ah no, Dani Alberto no, Joan Rubio, ara cuidado, Gerard Talís, Gerard Talís posa al centre, no acaba en res, serà fora, doncs no ha sortit però serà falta o no, serà fora de porteria, pilota pel Prat, pilota per Marcos, un Prat que ara mateix està controlant el partit encara que arriba el Gavà, està bastant còmode i vol buscar el segon abans del descans, queda un minut més l'afegit que m'imagino que potser serà un minut per al que queda, demana Héctor Rodríguez que els jugadors pugin cap a dalt, a l'àrbitre parla amb Joel Luna, mentre que Marcos treu la pilota cap a Rafa Cabello, Rafa Cabello que la guanya per Pol Corbella, Pol Corbella la perd, la recupera Xavi Maldonado, Xavi Maldonado per Gerard Talís, Gerard Talís jugador de Gavà, la passada pel, pel Xavier Maldonado, Xavier Maldonado la retorna per el número 1 Arturo al porter, passada amb, passada per Joan Rubio, Joan Rubio sobra molt, segueix amb la pilota, es fica ja mig camp al central de Gavà, ara la, la rep un altre cop però la perd, cuidado, ara ja pot ser contra Pol Corbella, Pol Corbella busca Asier Escamilla, Asier Escamilla entra dins de l'àrea, Asier Escamilla xuta, parada d'Arturo, parada d'Arturo, i al final el rebot acaba per Sergio Caballero que la refusa i serà pilota pel Gavà, després d'un rebot al refús de Sergio Caballero. Ara arribem al minut 45 i sembla que ja hi haurà un o dos minuts afegit, ara no ho sabem, però hi haurà alguna cosa d'afegit. Ara la, la posa Xavier Maldonado, Xavier Maldonado per Tommy Stefano, que al final no acaba la pilota, la refusa David Jiménez i acaba la primera part al Sagnier, 1-0, gol d'Asier Escamilla en el minut 18, partit on el Prat ha estat bastant còmode, i a veure què ens depara a la segona part que vi.
1: Gràcies, Didac, aquesta bona notícia que arriba des del Sagnier. Fem una petita pausa obligada per la publicitat i de seguida tornem amb la segona meitat del Club Bàsquet Prat, la Terlenca i el Prat B. Fins ara. Ah, i la porra Potablava, que no se'ns ha oblidat. Direm qui ha guanyat la porra Potablava, així que no marxeu. Fins ara. Thank God.

0: Mr. Worldwide, as I step in the room, I'm a hustler, baby, but that you knew, and tonight is just me and you, darling.
1: Tornem al Prat Esports directe amb aquest DJ Gods Falling in Love Again. Hi ha un DJ al Mollerussa, no? M'ha semblat escoltar Nil, que espero, crec que avui no s'enamorarà, esperem que no, i que això signifiqui que el Club Bàsquet Prat ha aconseguit una victòria que el fiqui en aquesta lligueta per l'ascens. Comença ja o ha d'estar a punt de començar la segona meitat, Nil?
2: Doncs ha començat Jack Evin, no sé si amb DJ, però amb un José Nogués que està endolladíssim, ha tornat a notar, i el Prat que ja està 8 per sobre l'Electrònic, 43-35, quan s'ha jugat un minut i mig de segona part. Possessió pel Prat, Marc CC buscant la penetració, llançament en suspensió, aigua perquè és el rebot pel Prat. El Prat que ha començat endolladíssim, molt feroig en defensa, ensenyant els ullals, i després José Nogués, que sembla no haver perdut el puntet d'inspiració que havia aconseguit a finals del segon quart, i continua capitanejant el conjunt potablava amb 12 punts al seu caseller. Inici novament fulgurant del conjunt de Mario del Campo, que ara sí es classificaria de manera directa per aquesta fase final. El llançament de 3 de CC, el ferro 0 de 3 de CC de moment des del triple, però el rebot és per José Nogués i cap dins! Quina safata, noi! Quina safata! Ara compte que busca la rèplica, el Mollerús s'acaba forçant la falta. Era Sàrrate que protestava, demanava, no sé si una antiesportiva, perquè s'han portat el que hagués l'espatlla del seu parell. Seran finalment dos llançaments lliures pel que dèiem. Va ser el màxim anotador de l'anada i de moment avui també està capitanejant en anotació el conjunt del Pla de l'Urgell. En porta 6 en el seu caseller. De convertir aquests dos escalaria fins al 8. De moment, Celebrat 45, Mollerussa 35. Aquesta diferència de 10 punts quan s'han jugat pràcticament 2 minuts de segon quart. L'ambient al Joan Busquets és espectacular i celebren que se li ha sortit la primera Sàrrate, molt i molt endollada l'afició pota blava, que sap que ara està tot en joc i està empenyent el seu equip, l'està portant amb volandes fins la victòria. El segon entra plorant, però entra. Possessió pel Prat, és Sergi Costa, molt vigilat per Rios, ara se la cedeix Adrià Codinacs, rebent una defensa intensa, se la decideix, seria Smallwood, que no ha tingut minuts durant el segon quart, però que ara sí que el tenim a pista. Sergi Costa, Costa rep, treu la falta, José Nogués, que està imperial. Com està José Nogués des del segon quart, sotmetent completament a la defensa del Pujol Mollerussa, i ara traient aquesta falta que ja és servida, la rep Smallwood. Smallwood amb Costa, Costa amb Adrià Codinacs, que semblava que tenia espai per intentar un llançament de 3, però se la segueix a José Nogués, que fa un revers, s'emporta el gorro, però anirà la falta de personal. Diu l'àrbitre que hi ha falta i força una altra falta al jugador del CB Prat, l'Ale Pivot, format al planter de la penya, i que anirà a la línia de personal per enfilar-se fins als 16 punts. En porta 14 de moment. Guanya el Prat de nou, 45-36, quan s'han disputat poc més de 3 minuts. Resten 7-39 perquè acabi el tercer quart. El dorsal número 13 que es prepara, esperonat per la seva afició, que ara farà silenci. Demana silenci l'afició del Prat, el primer de Nogués, entra cap dins, i el Prat que torna a establir aquesta renda de 10 punts. Nogués que ja s'enfila fins als 15, Actuació imperial, a veure el segon de Nogués. Entra cap dins, i ja són 16 per l'Ale Pivot pota blava. Està collant moltíssim l'afició del Prat cada cop que el Mollerussa té la pilota contra Dickerson, la penetració i el tap de Smallwood. Ara vol córrer Nogués, és una altra vegada Nogués, demanava una possible falta, diu l'àrbitre que no hi ha res, la recuperació treu la falta i antiesportiva, xiula l'àrbitre antiesportiva, em tapava una marabunda dels jugadors del Prat que s'havien aixecat a protestar la falta, però sembla que l'àrbitre així ho ha indicat. sembla que l'àrbitre ha indicat la intraesportiva, a veure, ho comprovarem, però per la celebració de l'afició potablava i sobretot dels jugadors de la banqueta
1: ha fet el gest,
2: tot em fa pensar, digue'm,
1: ha fet el gest d'antiesportiva.
2: És que estava, tenia l'àrbitre tapat per una marabunda de jugadors del Prat de la banqueta que han saltat a protestar i sembla que l'àrbitre s'ha dit perquè no hi ha jugadors pel rebot, per tant sembla que sí que ho és i el Prat, que tindrà dos llançaments lliures més possessió, serà Marc Cessé l'encarregat de convertir-los. Cessé, que porta dos punts al seu caseller avui, i en seran tres, en seran tres, perquè ha entrat plorant, però ha entrat, i tindrà una altra oportunitat per ampliar la diferència a l'Electrònic. El Prat, que s'està escapant en aquest inici de tercer quart, ha sortit com una autèntica estampida i està passant per sobre del Pujol Mollerussa. Marc Cessé, que la bota, la mima, li dona carinyo perquè entri. El dorsal número 8, que es prepara, executa i va cap dins. Doncs el Prat, que s'escapa a l'Electrònic, és CB Prat 49, Pujol Mollerussa 36, quan encara resten 7 minuts i 17 segons. L'entrada al partit ha estat espectacular, possessió pel Prat, és Sergi Costa, a més molt but, se la retorna, té espai per intentar penetrar i acaba traient la falta el pivot francès. Doncs el Prat, que tornarà a visitar la línia de personal, serà ara Thomas Smallwood l'encarregat d'executar els llançaments, però el Mollerussa, que sembla sobre la lona, que sembla completament noquejat en aquest inici de tercer quart, perquè el Prat ha premut l'accelerador i ha dit: jo no penso tornar enrere. Doncs es prepararà el dorsal número 33, el pèl roig del CD Prat. Mentrestant aprofiten els seus companys per fer alguns reajustaments. No sé, Kevin, si em pots dir tu l'estadística des del personal del Prat, però ha millorat substancialment. Ah, doncs no, serà des de la línia de fons, eh? Semblava que havia estat falta en el llançament, però l'àrbitre finalment ha indicat que ha estat a baix i, per tant, l'acció no haurà de visitar la línia de personal. José Nogués, que es prepara per servir-la. L'acaba rebent Marc Cessé. Aquest amb Sergi Costa, que la bota, 11-10 de possessió. Continua Sergi Costa, a la finta, cap a Smallwood, que la rep, li relliscava, però la aconsegueix relliscar Nogués, i aquesta sí, eh? Aquesta sí que serà personal, aquesta sí que anirà a la línia de tirs lliures. Doncs, Kevin, no sé si em pots dir l'estadística, tu, dels llançaments lliures del Prat.
1: 10 de 15.
2: Doncs ha millorat, eh, substancialment l'equip potablava, perquè estava patint especialment a l'inici del partit, però en aquesta segona meitat ha afinat la punteria i suma una més perquè José Nogués l'ha convertit. Doncs 50-36, favorable als potablaves. A veure aquest segon llançament de José Nogués, va cap dins, ha d'aturar el partit Marc Díaz, perquè el Mollerussa està molt desorientat. No l'atura, disculpeu, m'estic fent un embolic amb els canvis. I quan ja tens mort, culpa meva per no mirar l'àrbitre. Connor Dickerson, que marca jugada. Com colla el Joan Busquets, quin ambient, quina caldera. Intimidadíssims els jugadors del Mollerussa. Dickerson, que prova la penetració, fa la finta, se l'acabes cedint a Vieites. Vieites intenta penetrar, molt vigilat per Sergi Costa, la passada cap a Sarraté, va fora, llançament, es queda amb el rebot TJ Wright i treu la falta, visitarà la personal el jugador sud-africà TJ Wright, dorsal número 63. Però realment el Joan Busquets sembla que s'ha despertat en aquesta segona meitat, estava ja animant amb força durant la primera part, però és que des de que s'ha reprès el partit l'ambient està sent una autèntica caldera. Retira, per cert, és molt but, entra al seu lloc Llobet, no seran tirs lliures perquè l'àrbitre diu que la falta era baix, és Vieites. Vieites que continua penetrant, la pilota enrere per Sarrat, llançament de 3, va cap dins. Ho dèiem, que té un canell privilegiat aquest noi i que no se li pot deixar ni un centímetre. El Prat ja en camp rival és Nacho Llobet, amb Adrià Codinacs, la passada molt bona per Llobet, i aquesta entra, aquesta sí que entra, més dos per Llobet, però compte la rèplica del Mollerussa, Connor Dickerson, fora, provava el revers i sonava el ferro, i torna a atacar el Prat, ara qui és, era Marc Cessé, que s'emporta un tap important del White, un altre cop el Mollerussa buscant la penetració, el contracop, torna a fallar el rebot de Connor Dickerson, ara sí que seran dos llançaments lliures pel base del Mollerussa, però el partit que està embogint en aquests darrers minuts, intercanvi de cops constant, Prat 53, Mollerussa 39, els de Mario del Campo que estan sotmetent el conjunt del Pla de l'Urgell.
1: Gràcies, Nil. Bones notícies des del Joan Busquets. Esperem que no el agafem. I ha començat ja la segona meitat a l'Estruc, on la Terlenca continua perdent, Hugo Bosque.
3: Doncs sí, Kevin, continua perdent. Ara mateix arribem al minut 5 de la segona part. Ha fet una substitució Xesco Rivas, ha ingressat al terreny de joc Emilio Blanco i s'ha sentat Gerard Alonso, canvi molt ofensiu. Ha passat ara Emilio a jugar a l'extrema esquerra, amb Nico a la dreta, Cabello a dalt, i després línia 4 enrere. I bueno, veurem ara si es nota molt el canvi a nivell ofensiu, sobretot, que li ha costat una mica arribar a porteria contrària a la primera part, i veurem si millora aquesta segona part. Ara pilota aturada a favor del Terlenca, al centre del camp, directament dins l'àrea, Vives, el refús, la pilota molt tova d'Adri Vives, i el refús sense problema pel jugador del Sant Cugat, tirant a servei de banda favorable al Terlenca. Anirà ara Edgar, que farà el servei de banda, pilota en llarg, la disputava ara Emilio, la mantinta del Terlenca, com ara a punt d'arribar Emilio, refús un jugador del Sant Cugat, finalment un jugador del Terlenca a Campos, pentina un jugador del Sant Cugat i el servei de banda és favorable al Terlenca. Emilio juga a l'esquerra per dins, a Madrid Vives, la paleta en Cabello, la fa una mica de la samarreta, no la xiu l'àrbitre a Adri Vives, contra la pilota llarga al davanter del Sant Cugat, és més ràpid que Sergio Herrero, se la guanya pràcticament d'esquenes al córner, un contra un del davanter del Sant Cugat, retalla cap a fora, al centre, primer pal, el refús que no és contundent d'Edgar, ara sí, posteriorment sí, de Sergio Herrero, la pilota del Sant Cugat, la pera del centre del camp, xiula la falta a l'àrbitre sobre Arnau Campos, pilota fora del Terlenca, quan arribem ara mateix al minut 52 de partit, Terlenca 0, Sant Cugat 1.
1: Gràcies, Hugo. De seguida anirem també al Sagnier, on encara no ha començat aquesta segona meitat. Recordem, el Prat B està guanyant 1-0 davant el Gavà, en búsqueda també de la permanència, en aquest cas a la segona catalana. Guanya, i de 15, la darrera informació que jo tinc, al Club Bàsquet Prat, Nil.
2: Doncs s'ha hagut d'interrompre el joc un moment perquè sortia lesionat Connor Dickerson per part del Pujol Mollerussa, però el Prat, que continua amb la directa, està 15 amunt i pot ampliar la renda amb aquesta safata de Nacho Llobet, que va cap dins, que va cap dins, i són ja 17 de diferència d'Electrònic. CB Prat 57, Pujol Mollerussa 40. Quin espectacle els de Mario del Campo en aquest tercer quart, parcial de 14-15, per sotmetre i enviar la lona al seu rival. Ho dèiem, el Prat té moltíssima més qualitat i per això mateix Marc Díaz ha hagut d'aturar el partit, ha hagut de demanar temps mort per reordenar idees, perquè la tunda, parlant clar i parlant en plata, que li està endossant el CB Prat en aquest tercer quart, està sent de campionat.
1: Tenim, Nil, infraestructura per escoltar la banqueta?
2: Doncs de moment no sé si la tenim operativa, crec que encara no, però si la tenim us aviso.
1: Vale, doncs aprofitem aquesta aturada mentre comença el Prat B per tornar a l'Estruc. Ràpidament recordem resultat i minut del partit, Hugo Bosque.
3: Doncs de moment el 0-1, ara la possessió farà el Sant Cugat, minut 54 de partit, juga per la del Sant Cugat, ara la pressió que es nota més efectiva del Terlenca, jugarà Adri Vives, busca per dins a Cabello, compta que pot ser bona, se la pren a Cabello. Cabello segueix jugant al Sant Cugat, pot fer falta, no el xiula l'àrbitre, segueix al 6 del Sant Cugat. Ara sí, xiula falta l'àrbitre, posació fora Sant Cugat, el Terlenca 0, Sant Cugat 1, arriba al minut 55 de partit.
4: Gràcies. Anem al Sagnier. No sé si ens escoltes, Dida, que ha començat la segona meitat. Doncs no ens escolta el Didac. Tornem al Joan Busquets, Nil.
2: Doncs aquí sí que reprèn el joc, es reprèn l'acció. Favorable al Mollerús, abans he dit que el parcial era de 14-5, però és de 16-5. Espectacular, eh? Com dèiem, el desplegament i el correctiu que li està aplicant el CD Prat. El Mollerús a possessió ara pels lleidatans. La té en joc Vieites, que buscarà la penetració. Es gira a la defensa molt intensa del Prat, el llançament incòmode d'Elvira, que acaba sortint, vol córrer, és José Nogués! Quina esmaixada! Quina esmaixada! Quina esmaixada per elevar-se fins als 20 punts de l'Ale Pivot! I ara hi ha un lleuger enfrontament entre Quim Salvans i Pau Serrate, que tenien un intercanvi de paraules, que no acaba quedant en res, havia d'intervenir però el col·legiat per posar pau. Però entenc que els ànims estiguin caldejadets a les fileres lleidatanes, perquè el parcial no deu estar sent fàcil d'encaixar. Els han tret completament del partit i el Prat, que s'està imposant per qualitat, per joc i per encert. Possessió pel Mollerussa. Ara la torna a tenir en els seus dominis Vieites, que aprova la penetració buscant que algun company se li ofereixi. Serraté aixecava el canó, va al ferro, la recupera un company i torna a marcar jugada el director d'orquestra rival. És Vieites, Vieites, que continua amb la penetració, molts braços blancs al seu camí, se l'acaba cagant el Prat, se l'acaba cagant José Nogués, que està tot arreu, eh? Necessites una safata, una safata, necessites un tap, un tap. José Nogués, reparaciones para todo. Rai Carrasco, la penetració, Llobet, el ganxo i va cap dins. Quin nivell d'inspiració que està agafant el Prat en aquest tercer quart. És que van totes dins, eh? Se li ha enxamplat la cistella al conjunt de Mario del Campo en aquest tercer quart. La diferència és flagrant, 61-40. Compte la rèplica del Pujol Mollerussa sense espai. Acaba entrant amb dificultats, però la cistella s'ha de reconèixer que ha estat molt i molt bona per part del dorsal número 77, Víctor Vinós. Possessió novament pel Prat, és Rai Carrasco. Aturat, espera que algun company se li ofereixi. Se l'acaba donant a Soler, que provarà el catch and shoot, el llançament, el ferro, l'acaba recuperant els centímetres de TJ White i torna a córrer el Mollerussa. S'atura Vieites amb el bloqueig del White, prova la penetració. El Prat està defensant per dins de manera espectacular. No hi ha ni una escletxa entre els homes de Mario del Campo.
4: I ens marxem del Joan Busquet cap a l'Estruc perquè tenim un altre gol, Hugo Bosque.
3: Doncs sí, arriba el segon gol del Sant Cugat en una pilota llarga entre les espatlles de la línia defensiva. L'Alterlen que lluitava a Burra, el 17 del Sant Cugat amb Campos, se la prenia el davanter del Sant Cugat al 6 del Terlenca i es quedava davant d'Àlex que sortia i se l'ha picat per sobre. Arriba el 0-2 favorable al Sant Cugat quan arribem ara mateix al minut 57 de partit. El Terlenca 0, Sant Cugat 2, es complica la vida al Terlenca en el Sud.
4: Gràcies, Hugo. I la segona meitat que ja ha començat el Sagnier, Didac.
5: Doncs sí, Kevin, sí, minut 48. Acaba de tenir el conjunt d'Héctor Rodríguez, l'acaba de tenir el Prat en un centre de Pol Corbella, on ha acabat a les mans del porter Arturo i just arribava a Estier Escamilla per rematar, però no ha arribat a la pilota i al final ha acabat a les mans, com he dit, d'Arturo. Doncs sí, ha començat bastant bé el Prat, ara atacant el Gavà, ara mateix per part d'Àlex i el Gavà també, cuidado ara, Saladine dins de l'àrea, la passada, xut, i el xut, quina parada de Marcos, parada de Marcos, està arribant també, hi ha moltes arribades per part dels dos equips, un partidàs, en tota regla, el Prat que es juga a la permanència i el Gavà que es juga a entrar a posició de promoció d'ascens. I la veritat és que va ser un partit bastant competitiu. Ara la pilota va per Marcos, Marcos per Rafa Cabello, i el partit que ara mateix és bastant còmode pel conjunt d'Héctor Rodríguez, el 1-0, minut 49, al Sagnier.
4: Gràcies, Didac. Tornem al Joan Busquet, Nil Piera.
2: Doncs menys de dos minuts perquè finalitzi aquest tercer quart. El Prat, que guanya de 16, 61-45.

0: Gol, gol, gol. Gol del Prat al minut 50, després d'una passada de Rafa Cabello, on deixava sol i demanaven fora de joc els jugadors del Gavà, i al final ha rematat just molt bé, li ha fet una travessada per sota les cames la pilota i ha acabat marcant el segon gol Raulino, el màxim golejador de l'equip del conjunt d'Héctor Rodríguez. Hi haurà canvi, el Gavà s'anirà Xavi Maldonado i entrarà amb el 17 Adrià. Doncs sí, sí, Kevin, mare meva, quin partit, 2-0, minut 51 al Sagnier.
1: Gràcies, Dida, que explica'ns, Nil, ens comentaves una antiesportiva.
2: Doncs sí, us comentava que Engu ha deixat anar el braç o la mà sobre el cap d'Ima Martínez, que encara es queixa de l'impacte. L'àrbitre ho ha vist, li ha xiulat l'antiesportiva i està la grada del CD Prat superencesa, i l'ha pres, evidentment, amb el dorsal 79 rival per aquesta acció que podríem qualificar com a mínim de poc cavallerosa, la veritat. Martínez, que s'ha hagut de seure a la banqueta, vull dir que l'impacte no ha estat ni molt menys una actuació ni ha estat exagerat, però bé, s'ha disculpat només deixant la mà, tot sigui dit, però l'àrbitre Caixi i l'Aliança Esportiva aprofiten també per aturar un moment el partit, per demanar temps mort, per baixar les revolucions una mica, perquè com diem, està la coseta engegada i hi ha intercanvi d'opinions entre totes dues aficions, eh? S'engeguen totes dues aficions, els aficionats del Prat que li diuen adeu als del Mollerussa, els del Mollerussa que no s'ho prenen massa bé i fan gestos de diners, i vaja, imatges del basquetbol, intercanvis d'opinions,
3: sí, perquè,
2: partits
3: ens
2: molt
3: sobra,
2: calents.
3: Ens sobra la pasta aquí, jo no sé què es pensa.
2: Sí, sí, no, està clar que no estan molt informats de la situació financera del CD Prat. No sabem si l'equip aconsegueix assolir l'ascens, si pujarà, i això, vull dir, és informació que va dir l'Arseni Conde, el president.
3: Exacte.
2: Que per cert, no ho he comentat, però li han fet un homenatge a la mitja part per commemorar els 40 anys que porta al capdavant de la presidència.
3: Mira.
2: Han entregat un ram de flors i bé, a més ell va ser reescollit o reelegit com a president el 2024, per tant, hi ha Arseni Conde per estona i des de 1986 que està presidint el conjunt Pota Blava. Ara sí que es prepara. És Sergi Costa, canvia el primer llançament cap a dins, el primer de les dues, dels dos llançaments que haurà d'executar per l'antiesportiva. El segon, que també va dins, era José Nogués, ja deia allò, és que em tapava un jugador del Mollerussa i no podia identificar correctament de qui es tractava. I com sembla que s'han incorporat tots la mateixa protecció de Canyell, que és una cinta negra, doncs els he confós. Doncs el Prat, que aconsegueix encertar en els dos llançaments, 63-47, els de Mario del Campo, que per dir-ho finament s'estan passejant. Nogués amb la penetració busca la passada exterior cap a Roi Carrasco, llançament de 3, el ferro s'acaba la possessió i havia d'aixecar aquest llançament, malauradament, però no ha vist cistella, recupera la possessió el club Pujol Mollerussa. Doncs després d'aquests moments de tensió entre dues aficions, que sembla que es calmen lleugerament les aigües, esperem que no haguem de lamentar res més, que no siguin intercanvis de paraules, demanem calma, paciència, i el Prat que es concentri en el parquet, perquè ho té molt i molt encaminat amb aquesta distància de 14 punts, com dèiem, 6-3-4-7, guanyen els Pota Blaves, resten 1 minut i 25 segons perquè finalitzi aquest tercer quart.
3: Gràcies
2: pel Mollerussa.
3: Gràcies, Nil. De seguida tornem amb tu. Anem a repassar com va el partit a l'Estruc, Hugo, perquè ara ja amb aquest 0-2 es complica moltíssim. Queda una miqueta menys de la meitat de la segona meitat. Hi ha moviment a les banquetes. Tens tu alguna idea de què pots fer Xesco Ribas per tractar de capgirar el marcador?
4: Marques!
5: Doncs compta ara que hem marcat el centre lateral directament a les mans de Guillem i segueix el 0-2 de moment. Bueno, a la banqueta ara mateix no arriba a veure qui és el jugador que està escalfant, no sé, potser Taco el millor, i Martos potser, però bueno, sí, ara mateix és ficar jugadors d'atac, és ficar jugadors

0: atac i sobretot que entri molt en joc Adri Vives, que de moment ja està costant molt, que és el jugador amb més qualitat tècnica del Terlenca, i ho han de trobar, i també les combinacions que fan Cabello, que de moment estan generant algú de perill, algú, perquè no acaben de trobar porteria, i ara és veritat que fa dos minuts ha tingut una bona oportunitat de gol Emilio a banda esquerra, però estava ben defensat per Lamine, el lateral dret del Sant Cugat, i no ha pogut arribar al 1-2 al marcador, així que de moment Kevin segueix el 0-2. És veritat que el Sant Cugat ja no té la necessitat d'atacar, a la segona part només ha tingut la del gol i ja està. Màxima efectivitat pel conjunt visitant, i ha d'apretar ara per intentar ficar-se en el partit el més ràpid possible, perquè ja estem al 65 de partit, 25 minuts per arribar al final, i encara no arriba el gol, així que segueix el 0-2 en l'Estruc.
1: Gràcies, Hugo. A veure si la Terlenca pot ficar un gol que la fiqui en el partit. El que està completament ficat en el partit, i esperem que no se'n surti, és el Prat B, que està aconseguint una victòria importantíssima, 2-0, davant un rival que està per sobre d'ells a la classificació.
2: Doncs sí, Kevin, sí, ara mateix hi ha hagut un córner a favor del conjunt Potaló, i hem provat el xut. Ojo, quina parada d'Arturo després del xut de Xavi Moreno, després d'un refús d'un córner. I doncs sí, com dius tu, victòria importantíssima, de moment la que està mantenent l'equip d'Héctor Rodríguez, que pujaria gairebé ara mateix, si fem les comptes ràpides, a més de la setena posició, es quedaria setè, i si perd, doncs, bueno, es quedaria, depèn del que faci el sector Montserratina i els equips de Valls, Sant Ignasi, etc., potser que es fiqui en el descens, però de moment no és així, i pujaria de número de classificació. Ara en compte amb el córner, pilota per refusada per el porter Arturo, i la bloca amb les mans, i ara es ve a picar parella entre Sier i Xavi Maldonado, però res, li riu a l'entrenador d'Hector que no es fiqui en parelles. I sí, partit ara mateix molt confortable pel conjunt d'Hector Rodríguez, on ara el Gavà ha de necessitar aquests gols per intentar ficar-se al partit, aquest primer gol, però de moment pilota pel Xavi Maldonado, 2-0 al Sagnier, minut 57.
1: Gràcies, Didac. Un Prat B que a més ho té molt de cara de pe de si mateix, perquè està empatats a punt, bueno, amb aquesta victòria ja no, però començava la jornada empatats a punt amb el sector Montserratina, que serà el seu rival en la setmana vinent, en la darrera jornada. Per tant, ho té tot de cara. Si aconseguís la victòria avui, haurien de mirar la resta de marcadors, però ho tindria, dependria de si mateix, sí o sí, en aquesta darrera jornada per aconseguir la permanència. Confirmem que s'ha suspès el partit del Fundació de Prat femení davant el Singerlin, la 29a jornada del grup 2 de la primera catalana femenina, el partit que s'hauria d'estar disputant el Julio Méndez, s'ha suspès per les fortes pluges que estem tenint en el dia d'avui. Tenim un altre partit de bàsquet que s'està disputant, és el del sènior masculí del bàsquet pretenc, que està jugant a la pista del Torreforta en la segona categoria masculina. Guanya de 2 ara mateix el tercer quart, queden 2 minuts del tercer quart, 42-44, guanya el bàsquet pretenc a la pista del Torreforta. I el Joan Busquets, que ara queda molt poquet, no?, perquè acabi el tercer quart, Nil?
3: Tot just acabat amb aquesta darrera acció d'Adrià Codinax, que provava un llançament in extremis molt i molt complicat. S'ha dilatat moltíssim al final del tercer quart, perquè hi ha hagut un embolic amb el llançador dels tirs lliures per part del Pujol Mollerussa. Ha errat el segon, ha recollit el rebot el Mollerussa, ha acabat traient una falta, i per tot plegat hem trigat molt en conèixer al final d'aquest tercer quart. Sigui com sigui, el Prat que va per davant a l'Electrònic, CD Prat 66, Pujol Mollerussa 51, diferència de 15 punts, i el Prat que en aquest últim quart ho haurà de deixar el sac i ben lligat, però ho té molt i molt a prop si aconsegueix mantenir la concentració, l'atenció i el nivell d'encert ofensiu.
1: Tenim ara ja infraestructura per escoltar les banquetes o encara no?
3: Crec que encara no disposem d'aquesta infraestructura.
1: Doncs vinga, quan la tinguem m'aviseu, que jo crec que ara aquest darrer quart Tal i com està el partit, doncs seria molt interessant escoltar a Mario del Campo i a tot l'equip tècnic del Club Bàsquet Prat abans d'afrontant aquest darrer quart d'una eliminatòria de campions davant el Mollerussa, que recordem el Prat va perdre de 6 a l'anada, 79-73, si no em falla la memòria, exacte, 79-73, i avui de moment doncs està ganant de 16, té un coixí de 10 punts, podríem dir, de cara a aquest darrer quart per aconseguir doncs el bitllet per anar a aquesta lligueta, que encara no es sap en quina ciutat es disputarà. Si no recordo malament, és la darrera setmana de maig, així que a veure si podem certificar aquesta presència en la lligueta i continuar somiant amb aquest ascens de categoria, que després ja veuríem si arriben aquestes pessetes a les que feien referència als aficionats del Mollerussa. Ja roda la pilota, bueno, en aquest cas bota la pilota el Joan Busquets en el darrer quart, Nil.
3: Ha començat ja, 15 segons de joc, possessió pel Mollerussa, prova la penetració Vieites, el ferro treu, però la falta. Seran dos llançaments pel Pujol Mollerussa. I si no vaig errat, Kevin, em sembla que la fase final es disputarà entre el 27 i el 31 de maig.
1: Sí, darrera setmana de maig. Sí, sí, aquestes són les dates.
3: M'estic tirant de memòria, m'estic tirant el triple jo també, veient que avui entra tot, m'atreveixo jo també. Doncs seran dos llançaments per Vieites, el base del Mollerussa d'origen gironí, que encerta el primer. Li queda un de restant. El Prat, que tot i això manté aquesta distància de 14 punts després d'un parcial de 25-16 en el tercer quart. Espectacular, espectacular el desplegament dels homes de Mario del Campo. A veure aquest segon, que també va dins. No sé què ha xiulat l'àrbitre, no sé si hi havia alguna mena de lluita en el rebot. Sí, com sigui, serà possessió pel Prat. I hi ha canvi, es retira Quim Salvans, entra en Marc Cessé. Cessé, que ha estat el màxim anotador del Prat en la lliga regular. Avui no està tenint aquest punt d'encert, només ha aconseguit encistellar 4 punts, però aportant veterania i experiència. Ara la falta que aconsegueix treure Nacho Llobeta. El palmejar una pilota, visitarà la línia de personal el veterà jugador del Prat, que per cert tampoc ho hem dit, però avui és l'aniversari de Nacho Llobet, fa 34 anys si no vaig errat. Per tant, bé, està d'enhorabona, i més amb el resultat que està traient el conjunt Pota Blava. Comprou de seguida, perdona, no, 34, no, 35 anys ja per Nacho Llobet, jugador contrastadíssim, i que a veure si pot enviar aquest llançament cap dins. Doncs sí, primer per Nacho Llobet, que no és un especialista ni molt menys, només aconsegueix convertir el 59,1% dels seus tirs lliures, però aquest de moment ha anat cap dins. El segon per Nacho Llobet, cap dins! 68-53 pel Prat, que continua posant terra de per mig a l'electrònic. Quin nivell d'inspiració dels de Mario del Campo, que tot l'erràtics que van estar a l'anada sembla que avui s'han redimit, ho han esmenat i estan amb la cistella enxamplada. Ara és Dux, que busca la penetració, s'emporta la xapa d'Adrià Codinacs, que li diu: escolta, nano, la cistella mullerussa, perquè aquí no, li barra el pas i li col·loca una xapa espectacular Codinacs. Pilota novament pel Mollerussa, trobant la penetració, 3 al marcador, el llançament de Dux des de la cantonada, el ferro se la queda, però se la queda Ima Martínez. Sergi Costa travessant ara la línia del mig del camp. El Prat, que està amb aquest puntet d'encert, amb aquest puntet de picantó, somriuen els jugons. Vinga, Adrià Codinacs, ara anava molt passat aquest intent de cistella, aquí es quedava el rebot. Doncs l'àrbitre diu que és... hi ha desavinences, un deia que era pel Prat, l'altre que era pel Mollerussa, acaba prevalent l'opinió de l'àrbitre principal, i serà pilota pels del Pla de l'Urgell. 68-53, quan resten 8-46 pel final. A 8-46 el Prat d'assaborir les mels de la glòria i anar-se a disputar de cap la fase final d'ascens a segona FEB, per tornar a la categoria de bronze del basquetbol estatal, d'on mai hauria d'haver marxat. pilota pel Mollerussa. Ara la penetració de Vieites, li posava bé la mà. Li posava molt bé la mà Marc Cessé i recupera la pilota al Prat després que la pilota sortís fora. Doncs la servirà des de la línia de fons del conjunt Pota Blava. Ara s'ho prenen amb calma, baixant una mica les revolucions del partit, assegurant-se que el parquet estigui ben sec. De fet, estan demanant la mopa per aixugar-lo. I al Prat ja li convé, que el partit baixi el ritme, que es baixin les revolucions, perquè si res canvia, això ho té el Saki ben lligat. Doncs vinga, va, s'acaba ja d'aixugar aquest parquet. I una informació important que no hem comentat, però que crec que val la pena dir-ho, perquè sense adonar-me, José Nogués ha estat eliminat per faltes a l'anterior quart. Me l'he menjat completament aquesta, així que demano disculpes, però el màxim anotador del Prat, que ha hagut de deixar l'enfrontament amb 22 punts a la seva factura i un més menys de 20. O sigui, el seu impacte a pista ha estat diferencial. Ara la penetració de Cessé, la bombeta i cap dins. La bombeta i cap dins de Cessé per posar el 70-53 a l'electrònic. El Prat que s'escapa, i de quina manera. Possessió pel Pujol, Mollerussa, la penetració, entra plorant la cistella de Ríos, que és un jugador de molts quilats, de molta qualitat. De fet, ha debutat aquesta temporada amb el Hajo Posgeira, Lliga Sereos. Imagineu-vos la magnitud del jugador del que estem parlant. I tot i així, el Prat avui l'ha pogut neutralitzar. Cessé, el llançament de 3 al ferro. Recupera la pilota el Pujol Mollerussa. Un altre cop Ríos buscava la penetració, acaba forçant la falta. I serà la segona d'equip pel conjunt Pota Blava. Es servirà des del lateral mentre es prepara per entrar Joan Omoruna, que ha tingut una participació discreta en el maig. Ha entrat uns pocs minuts. El primer quart es retira Adrià Codinac després de deixar un highlight espectacular en forma de tap, i cedeix al seu lloc el jugador format a la Masia. Pilota pel Mollerussa, el llançament de 3, Serrate fora. Se l'acaba quedant Sergi Costa. Costa, que continua pujant la pilota. Se la cedeix a Cessé, la jugada molt ràpida. Quina bona jugada del Prat, perquè Ima Martínez encistell completament sol a sota de l'aro. Espectacular la combinació, el dinamisme i la solidaritat dels jugadors del Prat per continuar ampliant aquesta bretxa. 72-55, ha d'aturar el partit Marc Díaz, resten 7-16 perquè finalitzi el Prat el partit, però el Prat que ho té a tocar aquesta fase final.
1: Gràcies, Nil. Ens anem a l'Estruc. Com va el Terlenca? Hugo, reacciona o no a l'equip de Xesco Ribas?
0: Doncs ara ho està intentant sobretot per banda en centres laterals, no estan arribant a cap destinatari, i ara la pèrdua de pilota d'Edgar recupera la possessió al Sant Cugat, per cert segueix al 0-2, que no ho he dit. Minut 33 de la segona part, 78 de partit, pilota pel Sant Cugat. De moment no aconsegueix el Terlenca espantar el conjunt visitant. Ara juga Adri Vives, que obre un altre cop ara cap a Martos, buscava la passada per dins, molt difícil, refusa ara el defensor del Sant Cugat, digueu directament la pilota als peus de Sergio Herrero, juga enrere amb Àlex, la creua sencera per Emilio, la baixa amb el pit, per dins Emilio, compta que ara té espai per progressar, juga a banda cap a Martos ara sense oposició, progressa Martos, busca la desmarcada d'Emilio retira dins l'àrea, arriba una ajuda defensiva del Sant Cugat i finalment serà corna al favor del Terlenca. Veurem ara si pot arribar a l'1-2. Anirà Adri Vives, s'apropa Kilian, jugador que ha entrat fa molt poc al terreny de joc. Kilian li torna la pilota a Adri Vives, a veure si la pot posar dins l'àrea. Adri Vives davant de dos futbolistes, la posa Adri Vives, toca a les cames d'un jugador del Sant Cugat, repetirà servei de cantonada del Terlenca, el mateix corner ara, en aquest cas anirà a l'esquerra Kilian. Anirà ara el 8 del Terlenka, es prepara. Allà va Kylian amb l'esquerra, pilota primer pal, refusa molt còmodament el defensor del Sant Cugat. Compte ara el possible contraatac, ara la pilota que li queia a Martos, tots els dos equips ficats a dins l'àrea del Sant Cugat. Obertura a banda esquerra per Edgar, la posava ja ara Alonso dins l'àrea, girat de cara a porteria. Ara Cabello li cedia la pilota a Kylian i el xut per sobre del travesser servia a porteria Guillem. Arriba al minut 80 de partit, Terlenka 0, Sant Cugat 2.
1: Gràcies, Hugo. I el Sagnier està apretant el Gavà o està tranquil el Prat B, Didac?
2: Doncs Kevin, està apretant el Gavà, la veritat, ha tingut unes arribades ja, però al final acaben res. Hi ha canvis ara mateix, entra Joan ara mateix per al dorsal número, si no m'equivoco, 15, Saladine, però ja canvia ara mateix el Prat, se retira Raulino, el golejador avui, i entra Ferran Solera. A partit on ara mateix el Gavà està atacant bastant ara mateix, bueno, òbviament vol trobar el primer gol del partit i té la línia molt d'atacants bastant a dalt, així que intenten buscar centres cap a aquest davanter centre que ara mateix és Adrià, i a veure per part del conjunt d'Héctor Rodríguez estan intentant que no hi arribi aquest primer gol. Quasi marcarà ara el Gava després d'intentar rematar, com he dit, Adrià. El conjunt d'Héctor Rodríguez està còmode, però a la vegada també està una mica patint. Ara mateix és una mica corre cuita, els dos equips estan en contra, és una miqueta així, està bastant mogudet el partit, per dir-ho així. Ara mateix amb la pilota Joan Luna la remata cap a dins per David Jiménez, que retalla per fora per buscar un passe per Izan Milla cap a Joan Luna un altre cop, i al final la perd, serà fora de banda. Però cuidado que ara ja ha pogut haver-hi una trabanqueta per part d'un jugador del Gavà. El Joan Luna demanen groga els jugadors del Prat, però no hi ha res, estan parlant amb el Linier, però al final no està res, està al terra Joan Luna. Partit ara mateix, minut 72, 2-0, així que està aquest partit molt mogut per part dels dos equips, però el Gavà que necessita aquest gol per intentar somiar a l'empat, i a veure què tal per part del conjunt d'Héctor Rodríguez. 2-0, minut 73, Kevin.
1: Gràcies, Didac. Tornem al Joan Busquets. S'ha ajustat una miqueta al marcador, veritat, Nil?
3: Doncs res més lluny de la realitat, perquè el Prat està 19 amunt.
1: Vaya.
3: Dominant amb mà de ferro. Sí. Ha hagut un intent tímid de reacció del Mollerussa, però sense efectes. Ara, però, estan visitant la línia de personal. Ha convertit el primer dels dos llançaments. Pol Ríos. Veurem amb el segon, però el Prat, de moment, imperturbable, defensant amb urpes i dents aquest resultat. I si res no canvia, a falta de 5:50 perquè acabi el partit, el CD Prat serà equip de fase final, tot i que no ho vull dir molt alt, no sigui que ho agafem, eh? No siguem aquí males trucs. Anem a esperar que acabi l'enfrontament. Pilota per Costa. El Mollerussa, que ha convertit, per cert, els dos llançaments des de la línia de personal. Cessé, combinant ara molt ràpid el Prat. Quina circulació més bonica. La pilota per Cessé, el llançament de 3! I demana l'hora. No sé si és Damien Lillard, no sé si és Dani Olmo, però quin triple de Marc Cessé. Espectacular! Per ampliar diferències i posar el Prat a 20 punts del seu rival. Prat 77, Mollerussa 57. Ara la pilota al Mollerussa, el ferro, i Marc Cessé una altra vegada. Quin tap, quin bloqueig, com està el capità? Sergi Costa amb la pilota, camp rival. Possessió pel Prat, que demana calma, que la dorm, que diu, nois, que això ho tenim a tocar. No cal tenir pressa, la finta boníssima per deixar Jaime Martínez. Es podria jugar el triple, decideix que no. Espera el bloqueig d'Antonio Ruiz, que fa la penetració, talla. Finalment l'acaba rebent el seu company Antonio Ruiz, el ganxo. S'acaba la possessió pel Prat, recupera la possessió o la pilota al Mollerussa. Ara, quina jugada més tonta, per l'amor de Déu. Semblava que havia xiulat passos, però no, que repetís el servei de banda. Per un moment l'àrbitre havia fet el gest d'indicar passos per un servei de banda del Mollerussa. Pilota pel conjunt del Pla de l'Urgell. És Ríos. Vol Ríos, que continua votant. La massa, amassant la pilota, buscava la penetració, treu la falta. Treu la falta Pol Ríos, que visitarà la línia de personal. Els jugadors més destacats avui, del conjunt que vesteix de negre. Com dèiem, està cedit al Mollerussa per part del Hajo Pos Lleida i avui ja suma 10 punts al seu caseller. Veurem si amplia aquesta quantitat. De moment ho fa. Onzena cistella per ell. Tindrà l'oportunitat de convertir el segon llançament i disminuir la pèrdua dels seus a menys de 19 punts. L'acaba convertint doncs el Mollerussa, que es posa de 18. 7-7-5-8. I es produeixen canvis. Es retira Joan Omoruna. Entra en el seu lloc Adrià Codinacs, el dorsal número 23, que serà l'encarregat de servir aquesta mateixa pilota, mentre Cicé la rep i se la dona a Sergi Costa perquè organitzi ell la jugada. Costa, que continua avançant, gairebé rellisca, ho aconsegueix salvar, la cedeix amb Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, que continua penetrant, ara mira enrere per Marc Cicé, que li demana als seus que s'activin. Ara el canvi de mà de Marc Cicé, continua Cicé votant, no pot entrar cap a dins, està molt defensat, queda un aparcador, llançament fora. Era una aigua de Marc Cicé, que s'havia quedat sense temps, ha hagut de provar un llançament molt forçat i aquesta pilota, que s'ha escapat per la línia de fons. Queden 4 perquè finalitzi això i el Prat, que guanya de 18, ho té a tocar el conjunt de Mario del Campo. Silenci i nervis, ara a la grada del Joan Busquets. Compte del Río, la passada és bastant deficient, se la queda Codinacs, que continua pujant, buscava forçar una falta a un rival i l'àrbitre ha dit que no hi ha res. Continua Codinacs, ara amb Ima Martínez, que se la cedeix a Costa, i aquest, que demana calma. Ima un altre cop amb Costa. Sergi Costa, que continua penetrant, buscava la passada per Antonio Ruiz, estava molt vigilat. Ara la penetració finalment la provarà Adrià Codinacs, que se li ha escapat la pilota, l'ha recollit Costa, llançament molt forçat! Quin llançament de Costa! Em sembla que ha estat de 3 quan no quedava temps. El marcador espectacular, el triple que s'ha inventat Sergi Costa, 80-59, la rèplica del Mollerussa fora. La rèplica del Mollerussa fora, torna a recuperar la possessió al Prat. I ara sí, senyores i senyors, que això comença a agafar aroma de fase final. Queden 3 perquè finalitzi el partit i el Prat, que ja guanya de 21. Costa un altre cop molt sol, el llançament de 3. Llàstima. Es passejava pel ferro fins a sortir, recupera la possessió el Mollerussa. Servirà des de la línia de fons. 2:51 perquè finalitzi. I el Prat, que sembla no perdre pistonada. No ha aixecat el peu de l'accelerador des del final del segon quart. Ha dit: això no ho pensem deixar escapar. I els està alliçonant, el Pujol Mollerussa. Ara la penetració de Ríos, que era errada, recuperava el rebot el Pujol Mollerussa. El llançament de Duc, el ferro, se la queda al Prat. Se la queda Marc Cicé, que se la dona Sergi Costa, marcant la jugada, demanant calma un altre cop. El Prat, que està fent llargues aquestes possessions, intentant esgarrapar-li segons el cronòmetre. Costa un altre cop amb Marc Cicé. Cicé també, amb calma, buscant que s'escuri el temps. Veu el possible llançament de Codinacs des de la cantonada i airball de Codinacs. Llàstima, perquè estava molt sol, però la pilota no ha vist cistella. Prova ara el Mollerussa. L'intent de... ha passat per sota de les cames. Pol Ríos per sota de les cames d'Adrià Codinacs, però ha aconseguit salvar la pilota pels seus. Martí Dux continua votant. La penetració deixa el llançament per Elvira, el triple i dins. Doncs és de 3 la d'Elvira, que estava completament sol. Després que Dux l'alliberés, i hi haurà canvi. Es retira Sergi Costa, aplaudit pel Joan Busquets. Entra en el seu lloc Raimon Carrasco, el dorsal número 3. Doncs un Costa que ha estat un dels destacats avui, per part del conjunt de Mario del Campo. S'ha elevat fins als 9 punts i ha estat molt i molt encertat a l'hora de repartir i organitzar el joc dels seus companys. Es retira també Ima Martínez, per part de les files potablaves. I ho celebren a la banqueta del Prat com si el triomf ja estigués, eh? És que queda 1:42, senyores i senyors. És que queda molt poquet i el Prat continua atacant. Raimon Carrasco buscant el bloqueig d'Antonio Ruiz. Aquest per Nacho Llobet. Llobet amb Ruiz, a l'interior molt vigilat, acaba rebent la falta. Diu l'àrbitre, però que és a baix, per tant servirà el Prat des de la línia de fons. I és la quarta per Sergi Ríos. Ai, Sergi Ríos no, per Pol Ríos. Quarta falta per Ríos, segona del Pujol Mollerussa, mentre que el Prat està en bonus. Aixeca les mans al darrere a l'hora de defensar. Vinga, pilota per Adrià Codinacs, que se la dona Antonio Ruiz, la cistella cap a dins, després d'una safateta que ha trigat en entrar, però finalment ho ha fet. 20 de diferència, Prat 82, Pujol Mollerussa 62. Resten un minut i ara sí 10 segons. Ara s'aixeca el triple, el ferro se la queda a Codinacs. Se la queda a Codinacs i el Prat, que ara sí que sí que ho té a tocar, està deixant que el cronòmetre baixi sol, perquè, senyores i senyors, el Prat jugarà la fase final d'ascens a l'Ep Plata. Pilota de Marc Cessé. Cessé que veu la passada per Ruiz, Antonio Ruiz, el llançament, acaba rebent la falta i s'anirà a la personal. Anirà a la línia de personal Antonio Ruiz, que treu aquesta falta després de no poder ser, com dèiem, el partit de Nadal. I Ruiz, que avui ha respost, doncs s'atura momentàniament el joc. N'hi haurà un petit i breu temps mort sobre el parquet del Joan Busquets i una última pausa abans d'aquest rush final que ha de portar el Prat a disputar la fase final per pujar a la categoria de bronze del basquetbol estatal. Guanya el Prat de 20, CB Prat 82, Pujol Mollerussa 62. Resten 47 segons i 65 dècimes perquè finalitzi el partit.
1: Gràcies, Nil. Deies, continua.
3: Dic que s'havia... que s'ha relaxat una mica, l'ambient al Joan Busquets. L'afició que ja ho dona això per lligat. I crec que la festa vindrà després.
1: Doncs mira, abans de tornar... jo crec que ja, és que pel que queda, jo crec que ja ens quedem amb tu i no ens arrisquem a perdre al final d'aquest partit.
3: Doncs narrem, de seguit aquests 47 segons i 65 dècimes. Ara sí que ho celebra. Ara sí que s'aixeca l'afició potablava quan tornen els seus jugadors a pista, perquè volen celebrar amb ells. Volen donar-los el seu escalf abans d'aquest final de partit que els ha de portar a disputar, com dèiem, aquesta fase final. Doncs seran dos llançaments per Antonio Ruiz, cada final canyell, per augmentar la distància del Prat, tot i que tampoc és que faci molta falta. El dorsal número 6 i el primer va cap dins. El primer va cap dins i ho celebra la grada embogida, perquè això, sí, senyores i senyors, és del CB Prat. Doncs segon llançament per Ruiz. La bota, la mima i finalment l'encerta. Doncs possessió pel Mollerussa i el Prat, que ja guanya de 22. Ara la penetració de Ríos, el llançament per un company, el ferro, la recupera Nacho Llobet. I ara sí que sí, 33 segons perquè acabi el partit. Marc Cessé, que la té als seus dominis. El Mollerussa, però, que no vol entregar les armes fàcilment, continua defensant amb ferocitat. Marc Cessé busca la penetració i treu la falta. I treu la falta Marc Cessé, tot i que ha rodolat per terra, eh? Es queixava l'escorta potablava d'aquesta acció, perquè és veritat que revestia més intensitat de la que segurament necessària, tal i com està l'electrònic. De totes maneres, doncs el dorsal número 8 del Prat, que visitarà la línia de personal quan resten 19 segons i 41 dècimes pel final del partit. El Prat, que guanya de 22, CB Prat 84, Pujol Mollerussa 62. 8-4-6-2 a l'electrònic. I el Joan Busquets, que és una autèntica festa. Cares llargues a la zona de l'afició visitant, com és normal i comprensible. I es prepararà ara sí Marc Cessé per executar el primer dels dos llançaments. agafa aire, respira, i el primer que va cap dins. Déu-n'hi-do el Prat, el que ha millorat el Prat a partir del segon quart des de la línia de personal, eh? Havia començat molt erràtic el partit, el conjunt pot hablar en aquest registre, i el cert és que ha hagut un moment on ha pres l'accelerador, i no ha estat només des de la personal, eh? Sinó que en general en tots els llançaments, però l'equip ha tingut un ascens, una pujada, un augment de concentració, i aquest segon que també va cap dins per part de Marc Cessé, que aquí celebra tothom quan el marcador ja... Aquesta serà l'última possessió. Ho celebra la grada del Joan Busquets, perquè queden 10 segons. Deixa Pol Ríos la pilota plantada al terra perquè acabi el partit. I això s'acabarà així. 3, 2, 1... I el Prat que es classifica per la fase final d'ascens a l'Ep Plata. Els de Mario del Campo que aconsegueixen donar-li la volta a la diferència inicial, havíem de remuntar 6 punts, però han dit, ja que ho fem bé, i el resultat és de 86 a 62, diferència de 24 a l'electrònic, pels Pota Blaves, que es classifiquen directes per aquesta lligueta que haurà de dirimir si finalment aconsegueixen pujar a la categoria de bronze del basquetbol estatal. El Prat, que havia fet una temporada d'ensomni perfecta, amb una única derrota en tota la fase regular, i que no mereixia una altra cosa que no fos estar disputant aquesta lligueta de manera directa. El Mollerussa, per la seva banda, que haurà d'afrontar un partit extra per veure si coincideix amb el Prat en aquesta fase final, però els Potablaves que reservin l'agenda entre el dia 27 i 31 de maig perquè tenen una cita amb l'ascens a l'Ep Plata. Espectacular el desplegament i el joc col·lectiu i coral avui dels homes de Mario del Campo, que liderats per un José Nogués, que s'ha alçat fins als 22 punts, ha estat una actuació imperial i que no ha anat a més, perquè ha quedat eliminat, i ara el celebren, eh? Pinya dels jugadors del Prat, amb els nanos del planter, amb els nanos de les categories inferiors. Per celebrar això, tota l'afició dempeus aplaudint el Prat, que és campió d'aquestes finals de conferència, no?, per posar-li un nom, però voten, celebren i estaran, com dèiem, en aquesta fase final. Doncs notícies excel·lents, eh?, pel conjunt Potablava, que té a tocar aquest ascens a l'Ep Plata. Repassem el resultat, 86 a 62, ha guanyat el Prat, ha guanyat el conjunt Potablava, i el dia 26 de maig tenen una cita amb la glòria.
4: Gràcies, Nil. Gràcies per explicar-nos aquesta victòria del Club Bàsquet Prat, i t'escoltem en la propera. Una abraçada.
3: Una abraçada a tots. Que vagi bé el que queda de programa.
4: Gràcies, Nil. El Nil que ara entrevistarà el Mario del Campo. Una de les declaracions que podreu trobar al Twitter del Prat Esports i al web del Prat Esports, per escoltar la roda de premsa completa de Mario del Campo. També la de David Vilajoana en el partit de l'EPRA, que tampoc hem tingut temps de posar-la aquí en directe. I també la de Xesco Ribas, que s'encarregarà de fer-la ara al Hugo Bosque, que ens explica com ha acabat aquest partit a l'Estruc.
0: Doncs ha estat més a prop al 0-3, Kevin, que al 1-2. La veritat és que el Sant Cugat havia baixat molt el ritme i la Tarlenca n'ha demostrat que s'estiguessin jugant la vida, no? Pràcticament 0 en atac, i bueno, ha arribat a punt al 0-3 en una última jugada on es queda sol al lateral de l'atac, que anava a la pressió, se la emportava davant a Edgar i ha pogut fer el 0-3, així que el Tarlenca pot ser equip de descens al finalitzar aquesta jornada, i ara pues, anar amb tot al camp del Camp Juliu.
4: Que no ha arribat, dius, ha tingut l'ocasió pel 0-3 però no l'ha convertit, veritat, Hugo?
0: Sí, ha estat a punt, però no, es queden al 0-2 i veurem.
4: Doncs pendent de la resta de partits de la categoria, pendents del que faci demà el Sant Boià, que juga a les 12 amb el Cubelles, i pendents també del que ens expliqui el Xesco Ribas. Moltíssimes gràcies, Hugo, com sempre, una abraçada.
0: Adéu, adéu.
4: Doncs la connexió amb el Hugo Bosque, només ens queda un partit en joc, anem al Sagnier. El Prat B, que continua guanyant, Didac Agulló.
2: Doncs sí, Kevin, sí, 2-0, minut 90, no sabem l'afegit ben bé. Ha pitat, acaba de pitar falta a favor del Gavà, i un partit on ha estat bastant còmode l'equip d'Héctor Rodríguez en aquests últims 20 minuts. No hi ha passat gairebé res, hi ha hagut dos xuts per part del conjunt d'Héctor Rodríguez que han acabat fora, a punt de marcar el tercer gol, i per part del Gavà hi han hagut dues arribades però no han acabat res. El partit ha sigut en general molt contundent. Ara Cuidado, hi ha un 1 contra 1, Cuidado se'n va sol, Ferran, retalla, Ferran, parada al rebot, parada, Cuidado, hi ha un altre sol, no sabem què passa, demanen penal, no hi ha res, ui, fora, córner, s'ha de córner, mare meva, quin final, no sabem quan han demanat, però al final s'està convertint en un, en les últimes aquestes típiques contres que n'hi ha 1 contra 1, 2 contra 1, i al final no ha acabat en gol aquest remat de Ferran. I Òscar Godoy, que anava a fer el tercer però no ha pogut, serà córner a favor del Prat. Ara mateix minut 91, la posarà en joc Rafa, no, la posarà en joc ara mateix Ethan, que ara va John Luna a posar el córner, la posarà efectivament John Luna, que ara mateix para l'àrbitre perquè sembla que ha tocat la pilota un jugador del Prat i està demanant que es posi bé al córner. Llavors ara retorna al córner l'àrbitre, la posarà John Luna, encara no s'ha servit el córner, està en els minuts finals, està esperant a que l'àrbitre piti i treu l'àrbitre, es queda en el córner allà aguantant la pilota, serà un altre cop fora, no, serà fora de banda pel Prat. Ara minut 92, traurà Alejandro Santiago, doncs no, traurà número 2 Dani Alberto. Ara passa alguna cosa, no passa res, o ara va el Linier a preguntar, hi haurà nou canvi ara mateix al Sagni, entrarà Eric Inocencio al minut 92 i el canvi serà pel jugador, ara no ho veiem, serà David Jiménez el capità. Han fet un partidàs la defensa d'Héctor Rodríguez, un partidàs però de Déu, amb poques arribades que han fet entre David Jiménez, Joel Godoy, Xavi Moreno i Tomàs, han sigut capaços de parar aquesta davantera del Gavà. Ara, com ha dit, posarà la pilota en joc al número 2 Dani Alberto, minut 92, i això jo crec que no li quedarà molt al partit, la posa, ara va Saladín a la pilota però la refusa cap endarrere, li cau la pilota a Víctor al mig camp per Adrià que la retorna cap a Víctor, però la perd i serà fora de banda a favor del Prat. La posarà en joc, si no m'equivoco ara mateix, el número 1 és Eric Inocencio, que acaba d'entrar. Ara veurem què passa, la treu la banda cap a Izan Milla, li cau la pilota a la banda esquerra, deixarà la pilota passar i serà córner, i l'àrbitre ja està mirant el rellotge, potser que aquesta sigui l'última jugada del partit aquí al Sagni. Recordem, 2-0, victòria importantíssima, no, el següent per intentar sortir d'aquesta zona de descens de sota i aconseguir la permanència i assegurar aquest partit contra el sector Montserratina, arribant directíssim, empatats a punts. Bueno, ara ja no, ara posarà el córner John Luna, posaran, m'imagino, la posaran en curt i aguantaran els jugadors, doncs no, posen un córner en curt cap a John Luna, quina passada, John Luna dins de l'àrea, entra, passada per Luis Jimeno la perd, Cuidado, i pot haver-hi contra, doncs no hi ha ninguna contra perquè estan tres jugadors del Prat, passada cap endins, Cuidado per Víctor la recupera un altre cop, Luis Jimeno Gar per Ferran per Òscar Godoy, no hi ha res, la recupera Ferran, encara la demana Luis Jimeno i no hi ha res, serà pilota pel Prat un altre cop fora de banda, minut 94, encara no, pita l'àrbitre, que l'àrbitre és Gerard Pitarch, ha fet un bon partit en general. Luis Jimeno posa el pilota manda cap a Ferran retalla, Ferran torna a retallar, la perd, la recupera Adrià per Dani Alberto, ara la té el número 22 i serà pilota de porteria. Ara m'imagino que ja serà l'última jugada, la posarà en curt cap a Xavi Maldonado, Xavi la passada cap a Dani Alberto per Alejandro Santiago, la posa en llarg cap a Sergio Caballero, que la passada cap al 17, ara Cuidado, hi ha una mica baralla entre Luis Gimeno i el número 17 del Gavà, que és Adrià. Aquest partit, els últims 5 minuts han sigut una miqueta més calents, però igualment s'emportarà la victòria. L'equip d'Héctor Rodríguez posarà forta la banda ara mateix a Joel Godoy, la tira cap a dalt ara per Òscar Godoy. Òscar Godoy demana falta i serà falta i serà groga per Dani Alberto. Ara al minut 95 serà falta des de la quasi la mitja lluna de la banda dreta. La posarà en joc ara mateix, no ho sabem, però aquesta victòria, com he dit i com tornaré a dir, és importantíssima en tots els aspectes clau que hi ha a la classificació, donant-li un respir bastant, bastant gran o gran. Ara la posarà Joan Luna i jo crec que diu l'àrbitre que crec que és l'última que s'ha acabat. Víctor Rodríguez també ja diu que serà l'última, bueno, vol que sigui l'última. La posarà en curt, cap endarrere, està Luis Gimeno. Luis Gimeno passada per Joel Godoy, Joel Godoy per darrere per Eric Innocencio, Eric Innocencio que la posa dalt per Izan Milla i va pel porter i s'acaba el partit. El Sagnier 2-0, guanya l'equip d'Héctor Rodríguez, una victòria importantíssima, un equip molt contundent que si segueix així de cara a la pròxima temporada ho farà molt i molt bé. Així que 2-0, victòria increïblement molt bona pel part del conjunt d'Héctor Rodríguez. Final del partit, 2-0 al Sagnier.
1: Gràcies, Didac, per explicar-nos aquesta victòria, que vagi molt bé, i ja escoltarem a veure què ens explica l'Héctor Rodríguez. Una abraçada, fins la propera.
2: Una abraçada, fins la propera, que vagi molt bé.
1: Doncs aquesta victòria 2-0 del Prat B davant el Gavà, amb això arribem al final del programa. Abans d'acomiadar-nos, això sí, anem a conèixer qui ha estat primer de tot el guanyador de la Porra Pota Blava. No tenim cap persona que hagi endevinat el resultat exacte, sí que dos persones al Twitter que havien apostat per la victòria visitant, que són el Saturnino Guijarro i la Isabel García. A l'Instagram tenim algun més, Valeria?
5: Doncs a l'Instagram, Kevin, tenim a una única persona que ha apostat per aquesta derrota de l'Associació Esportiva Prat.
1: Què és?
5: La Eva López. Llavors, nom al randomizer i aviam que surt. Doncs la Eva López s'emporta aquestes dues entrades per al Cinema Capri.
1: Doncs enhorabona a la Eva. De seguida t'escrivim per Instagram amb les indicacions de com has de fer per aconseguir aquestes dues entrades per anar al Cinema Capri. Anem a conèixer també quin ha estat per al Manolo Gol la imatge de la derrota avui del Prat davant el Castelldefels.

0: Doncs Manolo, per tu quin ha estat el moment del partit?
1: Bueno, el momento del partido todos lo conocemos, es ese minuto 90 al 94 donde el Castelldefels ha conseguido remontar el partido, nos ha dejado a todos con las ganas de poder puntuar por parte del Prat, no solamente de conseguir la victoria sino de conseguir un solo punto, por lo tanto el momento del partido, el descuento en el Sagnier.
0: Gràcies, Manolo. Molt ràpidament, dissabte a les 4 i 5 aquest Sant Juan Atlético Montcada Prat. El Prat és matemàticament classificat als play-offs i el Sant Juan Atlético de Montcada no ha pujat encara matemàticament. És cert que un triple empat li dona els números, però en canvi, si el Martinenc puntués, la Pobla guanyés i el Sant Juan Atlético Montcada perdés, és a dir, Martinenc fos campió i entre el Sant Juan Atlético de Montcada i Pobla quedessin empatats, té el gol a veres particular perdut. Per tant, contra un Sant Juan Atlético de Montcada que es juga l'ascens, partit per absolut absolutament tot el proper dissabte.
2: Doncs aquesta imatge del partit amb el Manolo Gol i les últimes paraules de l'Ivan Conde, que tornarà amb nosaltres la setmana vinent per aquesta darrera jornada de la Lliga Elite, confirmant la victòria del bàsquet pretenc, que ha guanyat 63 a 70 a la pista del Torreforta. Acomiadem ja aquest Prat Esports Directe.

0: Recordeu que demà diumenge competeix el Joel Esteban al Gran Premi de Le Mans, al Gran Premi de França de motociclisme. En la categoria de Moto3 sortirà en la 20a posició, una cursa que comença a les 11 del matí. Un Joel Esteban que després de sumar punts a Jerez va pujar dues posicions en la general, on ara mateix és 14 amb 13 punts. Nosaltres tornem la setmana vinent per la darrera jornada de la Lliga Elite i també per veure com es defineix la permanència de la Terlenca al Prat B, i tornarem també a finals de mes amb aquesta lligueta per veure si el Club Bàsquet Prat aconsegueix l'ascens a segona federació. Gràcies com sempre per la confiança, per gaudir de l'esport pretenc amb nosaltres. Valeri Incapié Ramírez, t'acomiadem, anava a dir aquesta temporada, però no, perquè tornaràs per la lligueta del Club Bàsquet Prat.
1: Sí, tot va bé així, sí, per l'última jornada no estaré, però per la lligueta i pel possible es farem play-off del Prat,
0: exacte,
1: també.
0: Doncs et trobarem a faltar la setmana vinent, que vagi molt bé. Jo sóc el Kevin Hurtado, he estat conduint aquest espai, que acabeu de tindre un molt bon cap de setmana. Bye, bye!

0: sempre trio comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, 8 i 14 minuts, som els de l'Enjoc i continuem parlant de l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Ara és moment de parlar de futbol i de la primera masculina 35a jornada, on l'Espanyol continua la seva caiguda lliure.
5: Sí, en 18 jornades sense guanyar. De fet, només ha sumat 6 dels últims 54 punts possibles al conjunt de Manolo González. D'avui semblava que anava pel camí de la victòria. S'havia avançat a l'Espanyol amb un gol de Dol en el minut 56, però ha vist com el Sevilla li capgirava el marcador amb un gol al 82 i un altre al temps afegit que acabava donant la victòria al conjunt sevillà per 2-1. I això fa doncs, que a l'Espanyol se li compliquin les coses i se situï a 2 punts de la zona de descens. Ha acabat perdent l'Espanyol per aquest 2-1, com dèiem, al temps afegit.
4: Doncs començava l'any a la 5a plaça, en places europees i amb aspiracions a fer realment una temporada històrica, però és que ara mateix és 15è amb 39 punts, només 2 per sobre del descens que marca l'Alavés, que afortunadament no ha passat de l'empat a ells, però ha tingut un pal a l'últim minut com per haver marcat i haver sortit del descens i haver ficat el Girona, que ara mateix està només un punt per sobre. Per tant, l'Espanyol a 2 punts del descens quan queden 3 jornades i en un partit un altre cop on estava fent bé les coses, s'ha avançat, però a la que rep doncs una plantofada en forma de gol encaixat, l'equip es desfà i això li ha tornat a passar avui a l'equip de Manolo González, que deia això després del partit en roda de premsa.
6: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys. Queden 3 i queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit i tornar a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
4: Tres partits li queden a l'Espanyol. El dimecres, efectivament, hi ha jornada intersetmanal. Dimecres a les 7 rep l'Atlètic Club. Precisament és l'últim equip el que va guanyar l'Espanyol. El 22 de desembre, ja de l'any passat, va guanyar 1-2 a Sant Mamés. Doncs torna a jugar contra l'Atlètic Club abans de fer-ho també a casa d'Osasuna el cap de setmana i acabarà la Lliga a casa contra la Reial Societat, però ja en una situació complicada. De la banda del vestidor, de la banda dels jugadors, hem escoltat a Movistar només acabar el partit sobre la gespa del Sánchez Pizjuán, a Edu Expósito, un dels homes forts del vestidor de l'Espanyol, que es lamentava dels errors propis.
7: Dos errores que no podemos conceder nosotros, con lo que nos estamos jugando, nos ponemos por delante en un campo como este, con una afición apretando al máximo y no puede ser, al final hemos concedido nosotros, les hemos dado el partido realmente porque se han metido con ese... Con un central hasta la cocina que no puede ser y nada, no puedo decir más, que nos vamos a dejar la vida, que al final nos quedan 3 partidos, que siempre es lo mismo, al final llevamos muchas jornadas sin ganar, pero es que yo no me puedo caer, ni voy a dejar que se caiga nadie de mi equipo. Queda mucho, quedan 3 partidos, es mucho, son 9 puntos, que con 9 puntos estamos lógicamente salvados. Lógicamente el Sevilla va a llegar a nuestra portería, porque mira cómo está el estadio al final, pero nosotros hoy hemos concedido cuando no teníamos que conceder y vamos 0-1 jugando a lo que queríamos, hoy no se nos podía escapar.
4: Doncs se li ha acabat escapant a l'Espanyol, tot i avançar-se en el marcador. I com diem, 15è, amb 39 punts, 2 per sobre del descens. Això ja no canviarà perquè l'Alavés, que és l'equip que marca aquesta zona perillosa, ha jugat també avui dissabte i ha empatat el seu partit. Tot això, ha acabat ja el bàsquet Girona.
5: Sí, ha acabat el bàsquet Girona i també el Barça. Els dos equips de Lliga CB catalans que teníem jugant ara des de les 6 de la tarda. El Barça ha guanyat 91-76 davant el San Pablo Burgos i el bàsquet Girona, doncs, ha encaixat una derrota a la pista del Múrcia per 86-75.
4: Doncs després la passarem amb més detall i escoltant protagonistes com han anat aquests dos partits. Però tornant a la primera masculina de futbol, avui ha perdut l'Espanyol. Barça i Girona jugaran demà i dilluns.
5: Sí, el Barça demà, i de fet tindrà l'oportunitat de convertir-se ja en campió de Lliga amb un empat o una victòria, en tindria doncs ja suficient per acabar-se adjudicant ja el títol, el segon de Hansi Flick. El Barça rep ni més ni menys que el Real Madrid al Camp Nou a partir de les 9 del vespre. I dilluns tancarà la jornada a les 9 del vespre al Girona, que s'enfronta al Rayo Vallecano a Madrid.
4: Doncs, malgrat ser la prèvia d'un clàssic, un clàssic que pot donar el títol de Lliga al Barça, per tant, un partit molt transcendent, doncs bona part de la roda de premsa d'avui del tècnic del Barça, Hansi Flick, doncs ha estat destinada, òbviament, a tot el que ha passat al vestidor del Real Madrid aquesta setmana, els enfrontaments entre jugadors i especialment aquest entre Tchouaméni i Fede Valverde, que doncs va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital, tots dos jugadors expedientats, i que ha donat molt a parlar. Se li ha preguntat, evidentment, a Hansi Flick per aquesta qüestió, i això és el que ha explicat, això és el que ha dit, ha valorat el tècnic alemany.
0: I think the most important thing, and this is what I really...
2: El més important en casos com aquest, i això és el que més aprecio del nostre club, és anar tots a una en la mateixa direcció. Si passa alguna cosa, ho parlem. Aquestes coses passen. Al futbol, a la vida... No diria que és normal, però poden passar. I si passen, ho has de gestionar i parlar-ho. És millor comunicar-se. Passa tot arreu, no només al Real Madrid. Potser sí que em va sorprendre una mica, però al cap i a la fi no m'importa. No és el meu club ni el meu equip, així que no he de pensar sobre això.
4: Doncs demà a les 9 al Camp Nou, aquest Barça-Real Madrid, doncs amb la possibilitat que el Barça puntuant ja sigui campió de Lliga matemàticament. I a tot això, com dèiem, el Girona, que no jugarà fins dilluns a les 9 al camp del Rayo, un Rayo que ve amb tota l'eufòria i la ressaca per la consecució d'aquesta històrica final a la Conference League, i doncs amb un Girona que necessita puntuar sí o sí, perquè ara mateix està just per sobre del descens. Amb els resultats d'aquest dissabte, el Sevilla ha superat el conjunt gironí, l'Alavés s'apropa a només un punt, per tant el Girona només un punt per sobre del descens. El Rayo, que té la feina no del tot feta, evidentment, és un 42 punts, està 5 punts per sobre del descens, però segurament no té tantes urgències. I doncs des de la banqueta del Girona, des dels vestidors del Girona, un dels seus jugadors, Arnau Martínez, valora la transcendència d'aquest partit.
8: L'equip està concentrat, està motivat. Al final queden 4 finals amb un objectiu clar, que és la salvació. Llavors, pues, necessitem a tothom. L'equip està motivat, està feliç, es veu els entrenos, que la gent va de veritat, i és el que volem transmetre primer el dilluns a Vallecas, i a partir d'allà pues, quedaran 3 finals. Depèn del que passi, pues, podrem estar més a prop de l'objectiu o tocar la rama més que mai.
4: I a la Lliga F, 28a jornada, ja

0: Es van haver ocasions pels dos conjunts. Durant la primera part, cap dels dos equips ha creat massa oportunitats clares de gols. I l'única forma de desfer l'empat ha estat mitjançant un penal. El primer gol l'ha fet el Badalona Women, mitjançant Ana González, des dels 11 metres. Tot i això, la resposta de l'Espanyol ha arribat ben aviat. I al minut 28, Ainhoa Campo ha igualat el marcador també des del punt de penal. Ja a la represa, tant l'Espanyol com el Badalona Women han optat per un plantejament sense assumir massa riscos, on les badalonines dominaven la pilota i les periques esperaven el contraatac. A falta de només dues jornades per acabar la Lliga, el Badalona Women ocupa la novena posició i l'Espanyol l'onzena.
1: De la banda del Badalona, això deia la jugadora Cristina Cubedó.
2: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat, hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
1: I del costat de l'Espanyol, això deien l'entrenadora Sara Monforte i la jugadora Ainhoa Campo.
3: Llàstima, perquè crec que ara hem pogut guanyar el partit, no? Jo crec que han tingut també les ocasions més clares i sobretot al final, l'última mitja hora, nosaltres hem estat molt millor que elles. Crec que la primera part sí que han sigut més dominadores del joc. Segurament en el global la posició l'han tingut més elles, però com he dit, les ocasions més clares les han tingut nosaltres. Jo crec que l'equip ha competit molt bé i ha demostrat que la setmana passada va ser un accident i bueno, estic contenta pel rendiment, però m'hauria agradat poder guanyar avui.
4: Sabíamos que iba a ser de mucha rivalidad el partido y muy competido, pero creo que el equipo ha dado la cara. Bueno, creo que nos hemos quedado con un poco la espinita clavada porque es verdad que han habido mini partidos durante el partido que han estado ellas igual apretando un poco más, pero sí que pienso que al final hemos estado nosotras ahí cerca del gol, hemos tenido ocasiones bastante claras y no hemos sabido marcar el segundo gol, pero bueno, creo que en general es positivo. Sí, ahora ya solo quedan dos partidos y yo creo que hay que ir a por ellos y conseguir los mayores puntos posibles para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible.
1: I demà la Barça, que juga al camp del Tenerife a partir de les 7, el tècnic Pere Romeu veu així el partit.
5: Rival fort, rival dels bons de la Lliga, rival que té un to competitiu alt, que juga força bé, que aquí és veritat que érem un altre entrenador també, però ens va posar les coses super, super complicades a la primera volta, així que demà haurem de treure una versió boníssima per fer un bon partit, per acabar el partit amb bones sensacions, per acabar amb un bon resultat, que això sempre dona moral, i per altra banda perquè el rival té un nivell alt i això ens prepararà clarament per les dues finals que ens venen. Veremos, tenemos que ver cómo están todas las futbolistas. Esta temporada hemos movido mucho el once, hemos rotado mucho, hemos probado muchas gentes en situaciones distintas, pero sí que es verdad que ahora nos vienen dos semanas totalmente limpias entre finales y eso nos da un poco de margen y de chance de poder querer sacar el once que creamos, no tanto dependiendo del estado físico.
1: Y ahí es va a disputar la final de Copa Catalunya Femenina, Vilanova i la Geltrú.
6: Sí, s'enfrontaven la Europa i la EM, una final molt disputada que de fet es va acabar decidint a la tanda de penals després d'acabar amb repartiment de gols, perquè va acabar 3-3 al marcador. La EM es va acabar imposant a la tanda de penals i per tant aconsegueix la seva segona Copa Catalunya.
1: Això deien els entrenadors Nani Aces i Rubén López.
7: Bueno, jo crec que no es pot entrar un partit d'una final com hem entrat nosaltres, ens hem posat 0-3 i això et costa molt remuntar. Crec que l'equip ha hagut de fer un esforç físic brutal i al final has de fer molts canvis al final forçats perquè ja no donen les cames. I és veritat que crec que s'ha quedat les jugadores més joves per llançar els penals i això sí que és una loteria i una qüestió de personalitat i aquí a lo millor ja sí que ens han guanyat elles.
8: Ha entrat molt bé el partit, molt i molt bé, molt intenses. El pla de partit havia sortit perfecte. Crec que a partir del 0-3 ens hem desconnectat o... Bueno, és normal a vegades, quan tens un resultat amb tant marge et pots desconnectar una miqueta. Ens hem desconnectat, elles són molt bon equip, han aprofitat les seves ocasions, ens han empatat a 3 i quan pitjor ho teníem, perquè amb el cop moral de la setmana passada, que t'aixequin un resultat de 0-3, és complicat, doncs crec que l'equip s'ha refet molt bé, ha defensat molt millor i, bueno, i els penals al final hem estat més encertades. Lucía ha estat molt bé a la porteria i hem aconseguit guanyar.
1: Doncs felicitats a l'AM, 3 minuts i més en joc.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Propostes en xarxa. Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats.

Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició, connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.

0: ha una muntanya que creix i disminueix d'alçada cada dia. Es tracta de l'Everest. Encara que solem pensar que les muntanyes són completament immòbils, en realitat estan en constant canvi. L'Everest pot variar uns quants centímetres diàriament a causa de diversos factors. Un dels més importants és l'efecte de les marees terrestres provocades per la gravetat de la Lluna i el Sol. Aquestes forces no només afecten als oceans, sinó també a la pròpia escorça terrestre, que es pot deformar lleugerament. A més, els canvis de temperatura també influeixen. Quan les roques s'escalfen amb el sol, es dilaten una mica, i quan es refreden, es contrauen. Això provoca petites variacions en l'alçada. També hi ha factors a llarg termini, com el moviment de les plaques tectòniques, que fan que l'Everest continuï creixent lentament amb els anys, encara que també es pot erosionar. Aquestes variacions són molt petites i imperceptibles per a nosaltres, però amb instruments precisos que es poden mesurar.
1: La xarxa de comunicació local.

0: En Joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Ara és moment de fer-ho. Parlant del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina de Futbol. I és que demà juguen les semifinals tornada amb l'Ona Sant Adrià defensant un marge del partit del diumenge passat.
2: Sí, és l'equip català que opta doncs, a aconseguir aquest ascens i disputar Primera Federació la propera temporada. Recordem que de Primera Federació doncs, hem tingut els ascensos de l'EM i l'Europa i només hi ha el Barça bé ara mateix en aquesta categoria. Per tant, l'Ona Sant Adrià doncs, que intentaria ser el segon català de la categoria. De moment va guanyar el partit d'anada davant del Saragossa per 1-2 i demà doncs, es disputarà aquest partit de tornada al camp de l'Ona Sant Adrià a partir de les 11 del matí.
1: Doncs a veure si pot defensar aquesta renda d'un gol i doncs, continuar endavant en aquesta lluita, classificar-se per la gran final en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. I una categoria per sota, en aquest cas el play-off d'ascens a Segona Federació Femenina, demà partit de tornada que podrem veure en joc.
2: Sí, és el duel que enfrontarà el Barça C contra el Gijón. Aquí el partit d'anada va acabar amb empat a dos. Ara aquí el Barça doncs, té l'avantatge de poder disputar la tornada com a local. Serà a les 6 de la tarda, com deies, en directe a l'En Joc, a les televisions locals.
1: Doncs a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Barça C, Gijón.

0: Vinga, 8 i 32 minuts, és moment de parlar de la primera federació masculina. Mare meva, com està tot, tant en la lluita per l'ascens directe, en la lluita pels play-offs i en la lluita pel descens. A les 3 tenim equips catalans. De moment, ahir, les coses no van anar massa bé pel Sabadell.
1: No, un Sabadell que buscava doncs, intentar recuperar la primera posició, però va perdre davant l'Atlètic de Madrid B per 4-3, per tant, en derrota del conjunt arlequinat.
0: Doncs demà ben pendents, a partir de les 12 d'aquest Sevilla-Atlético-Eldense, on el líder, l'Eldense, que té els mateixos punts que el Sabadell, pot agafar marge. A més, recordem que els arlequinats tenen el gol a veres perdut amb l'equip alacantí. Per tant, ahir, dura derrota davant de l'Atlètic de Madrid B, però encara sort que al final van salvar el gol a veres particular amb l'equip que ara mateix està un punt per sota de l'equip de Ferran Costa. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: El Sabadell ha perdut bona part de les opcions de ser campió i, per tant, pujar directe amb la seva derrota en el duel entre dos candidats al títol ahir al camp de l'Atlético Madrileño en un partit completament embogit que va marxar al descans amb 1-0 favorable a l'equip de Fernando Torres amb gol del figuerenc Arnau Ortiz. Va fer segurament el més difícil al Sabadell empatant per mitjà de Joel Priego en un inici de segona meitat molt convincent. Però en qüestió de 12 minuts es va descosir en defensa l'equip arlequinat i va encaixar 3 gols ràpids que feien gairebé una quimera poder puntuar. Amb 4-1 a l'electrònic, el Sabadell no es va donar per perdut i ja el temps afegit, dues dianes d'Agustín Kostia van permetre als arlequinats somiar amb una última pilota que esgarrapés un punt. No va ser així, 4-3 de pel mig. Per cert, l'equip de Ferran Costa també va fallar un penal. Amb 4-1 a l'electrònic va ser Javi López Pinto qui va errar aquesta pena màxima. Després de l'enfrontament, el tècnic arlequinat Ferran Costa feia aquesta reflexió al Centro Deportivo Alcalá del 4-3 final en el duel entre el tercer i el segon classificat.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres on es marquen les diferències i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per, jo penso inclús per poder empatar el partit, però no està possible.
2: De guanyar ahir es garantia com a mínim la segona plaça al Sabadell, despenjava definitivament el filial de l'Atlético i afegia molta pressió a l'Eldense, que juga demà a les 12 al camp del ja descendit Sevilla Atlético. Va ser tot el contrari, per tant ara el madrileño es queda només un punt del Sabadell, faltant 6, el problema és que l'Eldense continua empatant de punts amb el Sabadell amb un partit menys i amb l'Averaix a favor. Per tant, té a les seves mans l'equip de Claudio Barragán pujar ja la setmana que ve si és capaç de fer el 6-6 de guanyar el camp del Sevilla Atlético demà a les 12 i sobretot el nou duel directe que hi haurà la setmana que ve perquè el madrileño, després de rebre el Sabadell ahir, visitarà dissabte que ve Elda per enfrontar-se a l'Eldense. Per tant, les opcions dels arlequinats passen sí o sí perquè l'Eldense punxi un parell de partit dels 3 que li queden i guanyar els 6 punts que resten, començant pel Sabadell Antequera de dissabte de la setmana que ve a la Nova Creu Alta.
0: Està molt emocionant aquesta primera federació masculina al grup segon on tenim els 3 equips catalans. El Sabadell encara amb aspiracions d'aconseguir l'ascens directe i com a mal menor doncs jugaria el play-off. I de la seva banda, Europa buscant el play-off i el Nàstic buscant la permanència. Tots dos juguen demà dos partits transcendentals.
1: I a partir de 4:45 de la tarda, els dos. L'Europa rebrà la visita del Villarreal B en aquesta lluita, doncs, com deies, per estar en aquesta promoció d'ascens el més alt possible. I el Nàstic, doncs, per intentar evitar el descens, s'enfrontarà al Tarazona, al camp del Tarazona.
0: Doncs a 4:45 a Can Dragó, aquest Europa-Villarreal B, transcendental. Per què? D'una banda, perquè si l'Europa guanya el Villarreal B, el superaria i se situaria quart al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia. Deixaria molt, molt encarrilat aquest play-off perquè tindria, en aquest cas, 3 punts de marge respecte a l'equip que ara mateix queda fora del play-off, que és el Cartagena, i a més amb el gol d'Averaix guanyat en quedarien 6. Per tant, demà guanyar el Villarreal B deixaria molt, molt encarrilada aquesta circumstància. Però és que si no ho fas, tant el Cartagena com l'Algeciras, que són els perseguidors, han guanyat els seus partits. Per tant, ara mateix el Cartagena ha empatat a punts amb l'Europa i l'Algeciras un punt per sota. Amb la circumstància que el Cartagena a l'Europa li té guanyat el gol a veraix, però amb l'Algeciras no. Per tant, està tot molt, molt igualat en la lluita per la quarta i la cinquena plaça per intentar entrar en aquesta zona de play-off. És per això que el capità de l'Europa, Àlex Cano, doncs ens deia, ens ressenyava la importància d'aquest partit.
4: Tenim diumenge un partit de vital importància, un partit clau per consolidar poder acabar en aquestes posicions de play-off contra el Villarreal B, que és el quart de la classificació ara mateix, i si ens dona per guanyar aquest diumenge seríem els quarts classificats a la penúltima jornada de la Lliga. Llavors, crec que això és suficientment important com perquè el pròxim partit, doncs, a l'estadi que ens toca jugar aquí a Can Dragó, amb la bona notícia que tenim de que pròximament al Nou Sardenya, doncs, el retorn cada vegada està més proper, doncs, que Can Dragó sigui una caldera.
0: Doncs a 4:45 demà a Can Dragó ha de ser una caldera, i també a 4:45 el Nàstic es juga la vida a Tarazona. L'equip que marca el descens, el conjunt aragonès, amb 42 punts, el Nàstic està un punt per sobre. Per tant, el que sigui guanyar deixaria molt i molt encarrilada la permanència pel Nàstic, quedant dues jornades més per acabar la Lliga, però evidentment si perdés cauria en aquesta zona de descens al conjunt tarragoní, per tant seria una situació bastant complicada. Pablo Alfaro, el tècnic de la Nàstic, remarca també la importància i la transcendència absoluta d'aquest partit i vol acabar-lo doncs tenim motius per celebrar-ho.
5: Somos conscientes del tramo final en el que estamos, somos conscientes de lo que cuesta todo y de hecho lo vivimos en nuestras propias carnes. Y también de, pues eso, de la dificultad y del reto que tenemos en Tarazona, ¿no? En pues un rival muy cercano a nosotros en cuanto a puntaje, con un objetivo ahora mismo muy, muy similar, y que vamos a tener la dificultad, lógicamente, que nos va a plantear el rival, ¿no? Como nosotros se las vamos a plantear a ellos, claro que sí. Entonces, sí, muy, yo digo, semana de ser conscientes de dónde estamos y de lo que nos queda. Para nosotros es gasolina, tiene que ser gasolina. Nuestra afición, nuestros socios, ya digo, lo he dicho al principio, es el objetivo por el que tenemos que ir a por los tres puntos dentro de la zona y poder, ojalá, brindar con ellos al final del partido, ¿no? Con un poquito de, aunque sea una copita de cava.
0: Doncs tant de bo el Nàstic demà pugui acabar celebrant-ho amb una copeta de cava, com deia Pablo Alfaro. I també busca motius de celebració ara mateix és el Reus, que està intentant pujar en aquesta primera federació masculina jugant l'anada de les semifinals del play-off.
1: S'enfronta l'Ourense des de les 7 de la tarda, però de moment no hi ha novetats. Es manté el 0-0 al marcador. Minut ja 79 de partit, el duel a la segona part, però de moment no arriba al gol. Amb aquest empat a 0 al marcador.
0: Sí, ho està buscant, eh? El Reus ha tingut bones opcions. Ara també ha reclamat un penal sobre Ramon Folk, que l'àrbitre ha considerat que no era punible, i per tant, de moment, continua aquest 0-0. Recordem que la tornada serà el pròxim dissabte a les 6 de la tarda. I a tot això, a tercera divisió masculina, grup 5è, s'acaba la Lliga. Avui es jugaven dos partits ja sense coses en joc.
1: Sí, s'han enfrontat el Tona i l'Escala, que va guanyant el Tona per 2-0, i també el duel entre el Manresa. Recordem, el Manresa, doncs, que ja té plaça per jugar la propera temporada segona federació. El líder de la competició acaba guanyant 2-0 davant del Sant Cristòbal.
0: Doncs anem a saber com ha estat aquest Manresa-Sant Cristòbal. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El tècnic manresà Sergi Trullàs ha donat minuts als jugadors menys habituals a l'11 titular en el partit que ha estat passat per aigua. El congost de Manresa, el defensa Roger Monells, ha obert la llauna pels vegencs a la mitja hora de joc en un partit on cap dels dos equips es disputava res significatiu pel que fa a la classificació. Un enfrontament plàcid i en poques ocasions pels dos equips on la màgia l'ha posat Joel Montero a 5 minuts pel final, quan des de fora l'àrea ha netejat les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava, a més, de lesió i es mostrava satisfet en acabar el partit per poder tornar a gaudir del futbol després d'una temporada dura.
7: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno. Ja ha sido tot un golazo.
6: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa, els vegencs han rebut el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i ha començat una festa que de ben segur s'allargarà fins ben entrada la nit.
0: I victòria també, lògicament, a Manresa ho poden celebrar, tenen molts motius per celebrar, perquè aquest títol, aquest campionat i aquest ascens a la segona federació és per fer-ho. Com dèiem, aquesta tarda també a tercera, un altre partit ja sense transcendència a la classificació, ha estat aquesta victòria del Tona sobre l'Escala. En Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Tona s'ha imposat aquesta tarda a l'Escala per 2-0 en el darrer partit de la temporada. Un curs on els dos equips han acabat a la zona alta, però sense res a fer des de fa ja algunes jornades. La pluja ha acompanyat els jugadors gairebé tot el partit. El maig ha tingut molt control i poques arribades, conscients els dos equips de la poca importància dels punts. L'Escala ha estat el primer a disposar d'una oportunitat de gol, amb una doble rematada de Mainou que ha pogut refusar la defensa. La millor arribada local ha arribat al límit del descans, amb una rosca llunyana de Joan Martínez que ha anat al travesser. A la segona meitat, el Tona ha controlat més i els 13 minuts d'en Coll ha tingut un gol gairebé fet, amb una rematada de cap sol que no ha trobat porteria. Als 73 minuts, el Tona ha trobat el premi a la seva major insistència, amb l'1-0 aconseguit per Joan Martínez en una bona contra local. El partit s'ha tancat amb el 2-0 de Roger Garcia, ja al darrer minut, amb un malentès del porter Jona i un defensa, que ha aprofitat el davanter tonenc. Raúl Page, entrenador del Tona.
9: La veritat que ha sigut una pena no arribar a emoció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no, empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volien guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada, i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això del futbol a vegades va com va. Tens moltes no fiques cap i perds, tens moltes no fiques cap i empat, i avui hem tingut menys, així que un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa. La segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content, perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet, i quan agafen l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam fer en aquesta temporada.
8: Els dos equips acabaran a la zona alta en una bona temporada i amb un partit històric el jugat aquesta tarda, el darrer amb gespa natural, ja que els tonencs tindran la propera temporada un nou camp de gespa artificial.
10: Doncs mira, alguns busquen la gespa natural i en aquest cas el Tona, que no tenia aquest problema, ara farà el camí invers. Demà diumenge, en aquesta tercera divisió, última jornada, moltíssimes coses en joc, tant a la zona de play-off com a la zona de descens, i ho viureu tot a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Sí, excepte dos partits, la resta en directe a la xarxa de comunicació local, a les televisions locals, a les 12 per a la de Muntanyesa i a 12:15 del migdia Europa B Mollerús. Aquests dos no, però la resta de partits en un carrusel en directe, tots a 12:15 del migdia, canvi de led a Cerdanyola, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar, l'Hospitalet Cornellà, Lleida Vilanova i Vic Badalona.
10: Doncs a la zona alta, d'una banda, Badalona i Cornellà doncs es barallaran en els seus respectius partits per aconseguir la segona plaça, que et dona dret a un encreuament doncs a la primera ronda de play-off, teòricament més fàcil. El Badalona té un punt més que el Cornellà, per tant, amb una victòria a Vic aconseguiria assegurar-se la segona plaça. I d'altra banda, en aquesta zona alta de la play-off hi ha tres equips, Hospitalet 54 punts, Vilanova amb 53 i Fundació Esportiva Grama amb 51, que opten a dues places més de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també com estan les coses, perquè el canvi de led fora de play-off, 33 punts, Vic amb 32 i Cerdanyola amb 31, dos d'aquests tres equips acabaran baixant, i en un dels partits també s'enfronten dos d'ells, canvi de led i Cerdanyola. Per tant, déu-n'hi-do com està tot. Un dels punts d'interès serà a partir de 12:15 aquest Vic-Badalona. El Vic intentant aconseguir la permanència i el Badalona assegurar la segona plaça que té ara mateix. Miquel Azparren, tècnic escapulat.
11: Cada semana, como hicimos esta con el LOSPI y como haremos con el BIC, al final yo creo que nuestro deber es contextualizar al jugador. Si alguien se cree que enfrentándose al equipo que no sea Cornellà o OSPI va a ser un playoff fácil, solo que ir a los resultados del año. Equipos que igual llegan con la flecha arriba, equipos que tienen grandes jugadores, equipos que, bueno, durante el año ya sabes tú lo que ha costado contra estos, no hace falta que lo digamos. Que están más obligados, que tienen más presión, pero también igual más herramientas en base a jugadores y otro tipo de circunstancias, otros equipos, pues sí, cada semana nos toque el que nos toque, iremos a trabajarla.
10: I també molt en joc en aquest OSPI Cornellà, l'OSPI buscant plaça de play-off, el Cornellà buscant la segona plaça. Sergio Juste, tècnic riberenc, Ignasi Sanabra, del Cornellà.
12: Penso que és una final, que hem de... la juguem a casa, com tu dius, que al final, pues... pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica pues amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit tot durant durant el que sigui, els minuts que siguin, i res, pues així, afrontar una final serà bonic, i amb tota l'afició, i res, a donar-ho tot.
13: Nosotros llegamos con la ambición de conseguir la segunda plaza y no tengo ninguna duda de que el equipo va a hacer un muy buen partido para intentar conseguir la victoria y esa segunda plaza. Es cierto que ellos están planteando el partido como una final, porque para ellos lo es, porque se juegan a entrar en el playoff, y nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que cuando vienen los días grandes, pues somos capaces de responder, somos capaces de estar a la altura, y qué mejor prueba de fuego que este partido para prepararnos para lo que viene.
0: I a la Lliga Elite, déu-n'hi-do com es posa tot després de la penúltima jornada. Hi havia possibilitat que dos equips pugessin ja avui a tercera. Cap dels dos ho ha fet. Aquests són els marcadors.
1: Sí, són el Martinenc i el Sant Joan Aleti Montcada, els dos que podien pujar, però han perdut. I a més veuen com la Pobla de Mafumet s'imposava al Martinenc 2-3 i entra en la lluita per les dues primeres posicions que donen, doncs, l'ascens directe de categoria. Victòria, com dèiem, de la Pobla de Mafumet al Martinenc 2-3. El duel entre el Sabadell B i l'Atlètic Sant Just ha acabat 3-1. El Júpiter ha perdut davant del Rubí 0-2. Victòria del Castelldefels davant del Prat 2-4. Victòria del Sant Mauro davant del Sant Joan Aleti Montcada per 4-0. El Valls ha guanyat 2-1 l'Horta. El Ciutat Cooperativa s'ha imposat 4-1 al Manlleu. I duel de la part baixa entre el Vilafranca i el Sant Feliueng ha acabat amb empat a 1 al marcador.
0: Doncs Martinenc 52 punts, Sant Joan Montcada 52 i Pobla Mafumet 49. Es jugaran les dues places d'ascens a l'última jornada després que la Pobla s'hagi imposat al Guinardó. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: La Pobla de Mafumet sobreviu i compta amb una vida extra per la darrera jornada per l'ascens directe. La Pobla ha saltat al Guinardó per 2-3 amb gols de Ciuro, Cabezas i Carol. Colpejava la Pobla primer amb un gol de Ciuro que obria la llauna després d'una gran jugada col·lectiva. La Pobla tindria el control del partit, però el Martinenc trauria les seves armes i empataria amb un gol de Suárez després d'un error defensiu. Arrencaria la segona meitat i la Pobla mostraria la superioritat amb dos gols consecutius de Cabezas i Querol, posant terra de per mig. Tot i així, el Martinenc posaria la Polcos amb un gol de Suárez i posaria un partit d'infart. Un penal al descompte de favor del Martinenc al 90 donaria vida i l'oportunitat del gol que donaria l'ascens al Martinenc. No ha sigut així i el penal l'ha picat al pal al jugador del Martinenc i donaria vida a la Pobla, que també tindria un penal a l'última jugada del partit, que erraria Teo Pozo. Així valorava aquest partit el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
15: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar, doncs, sapiguent què fem cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, bueno, diverses ocasions a l'inici. No t'ha agradat temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que eren els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
14: Victòria vital per la Pobla, que força un últim miracle en el darrer partit de Lliga, i serà dissabte a les 4:05 de la tarda davant la Ciutat Cooperativa.
0: I victòria vital també del Castelldefels al Prat, i amb remuntada en la zona de play-off. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
16: Que el futbol és imprevisible ho demostren partits com el que s'ha viscut al Sagnier aquesta tarda. Victòria del Castelldefels per 2-4, un Castelldefels que perdia per 2-0 al minut 83 i que, de fet, es trobava provisionalment fora de play-off, un equip que venia de 4 derrotes consecutives. El Prat és cert que no tenia tampoc una dinàmica gaire millor. 3 derrotes consecutives, una situació delicada a tots els conjunts que s'ha fet palès durant el partit amb dificultats per veure joc de manera continuada. Amb tot, el Prat ha sigut l'equip que s'ha avançat a la primera meitat, amb dos cops d'efecte de Ricky Vidal, un al minut 24 i un altre al 39. A la represa semblava l'escenari força controlat pel Prat, no tant potser per mèrit, però sí per incapacitat del Castelldefels de generar un perill que de mica en mica ha arribat, especialment a partir dels canvis. Primer ha sigut una gran aturada de Guiseris, després una pilota al travesser i finalment, com diem, 4 gols en qüestió dels minuts finals. Al minut 84 ha estat Eloy Pozuelo que ha avançat al Castelldefels, al 88 ha situat el gol de l'empat i ja el temps d'afegit, 2 gols més del Castelldefels, al darrer de Kilian Villaverde a porta buida per assegurar 3 punts que tornen a la vida al conjunt del Castelldefels i que denoten una situació d'emergència per al Prat, malgrat que els resultats el classifiquen a zona de play-off. Escoltem el tècnic pota blava, David Vilajoana.
17: Personalitat. Vull dir, ens hem arronsat, no hem sabut afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot, hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat, hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i, clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds. Hem intentat filtrar boles amb errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem quedat boles, no hem donat temps de sortir l'equip i estàvem enfonsats. Hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
16: Com dèiem, aquesta victòria classifica el Prat per la promoció d'ascens, però sí que el deixa sense opcions de ser tercer i dificulta moltíssim una quarta plaça que era molt important tant per al factor camp en la primera eliminatòria de play-off com pels drets que otorga en cas d'ascensos compensats. El Castelldefels torna a la vida i arribarà amb opcions de tot a la darrera jornada en un partit que també suposava el retorn de Miquel Motoso al que havia estat al seu camp durant gairebé la darrera dècada.
10: I també aspira encara a play-off el Sabadell B després de la victòria sobre l'Atlètic Sant Just. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: El Sabadell B ha trencat la mala ratxa de resultats de la Lliga Elite imposant-se 3-1 a l'Atlètic Sant Just a Olímpia en una tarda molt marcada per la intensa pluja que ha caigut i està caient a la ciutat de Sabadell. Tot i aquestes condicions meteorològiques, l'equip de Marc Abastany ha sabut adaptar-se bé i ha trobat el camí del gol després d'un bon inici de partit. Gran assistència de Samu Auló, juvenil, i gran rematada de Cava García, també juvenil, que l'han fet a grossa per estrenar el marcador. Un marcador que no s'ha mogut més en els primers 45 minuts. Si a la segona meitat el Sant Just ha sortit millor, ha reaccionant empatant a un, però després el Sabadell ve amb els canvis, ha millorat les prestacions. Eloi Martínez ha fet el 2-1 en l'estratègia i ha sentenciat el partit un Mario Torres que reapareixia després de 3 mesos de lesió. Per tant, el Sabadell B aconsegueix la salvació matemàtica a la Lliga Elite i estarà en la pugna per la sisena plaça en l'última jornada per intentar entrar al play-off, tot i que no dependrà d'ell mateix. El Sant Just, en canvi, perd moltes opcions i es queda amb 3 punts més que el descens.
10: I el Valls aconsegueix ja la permanència matemàtica. L'Horta l'haurà de batallar l'última jornada. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
19: Tres punts importants a la Unió Esportiva Valls al Vilar contra l'Horta en un partit que ha tingut suspens fins al final. Els blancs i vermells s'han avançat al minut 25 amb una rematada de cap de Joan Domingo després de la sortida d'un córner. Al 78, Mar Rubió gairebé ha sentenciat l'enfrontament amb un xut després del rebot del porter. Tot i això, els barcelonins han reduït distàncies 2 minuts més tard i han tingut oportunitat d'igualar el marcador en temps afegit. Al final, però, victòria per als vallencs que certifiquen la permanència i es planten en l'última jornada al camp del Manlleu, amb algunes opcions per colar-se al play-off a Tercera Federació. Escoltem la valoració del tècnic Àlex González.
20: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem demostrat que tenim nivell per estar a aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades, no?, fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i, per tant, molt feliç també per Valls.
19: L'enfrontament entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà dissabte 16 de maig a partir de les 4 i 5 de la tarda, al mateix horari unificat per la resta de partits de la jornada 30 de la Lliga Elite.
10: I victòria importantíssima del Rubí, que encara aspira a play-off davant d'un Júpiter que queda pràcticament ja mort. Ràdio Rubí, Siscolara.
21: La victòria 0-2 de la Unió Esportiva Rubí al camp del Júpiter facilita el fet que ja no haurà de patir per la permanència al conjunt de Can Rosés en l'última jornada i només haurà de mirar per la plaça de promoció d'ascens a Tercera Ref, a la qual encara matemàticament aspira. El Júpiter, de la seva banda, es queda gairebé ja condemnat al descens, tot i que té una petita possibilitat matemàtica a la qual s'ha d'agafar per mirar d'afrontar la última cita de la temporada al terreny de joc del Castelldefels. Tot plegat després del 0-2 en un partit en el qual els locals han tingut millors ocasions. No és que hagin estat els grans dominadors del partit, però si més no, tenien una miqueta més de verticalitat en el seu joc i d'aquesta manera arribaven amb perillositat a la porteria de Rafa Leva, un parell de bones ocasions a la primera meitat i un parell de bones a la segona. No arribava el gol, a última hora s'han bolcat buscant-lo i el contraatac la Unió Esportiva Rubí que els ha matat. El primer ha estat Muñi, al minut 43, que ha fet el 0-1 i ja hem afegit, Eric Castillo ha tancat el marcador amb el segon i definitiu gol.
10: Per cert, l'Argentona puja a Lliga Elite, acompanya Martorell i Singerlin, que ja havien aconseguit aquests ascensos. I, per cert, ràpidament, ha acabat el partit del Reus.
1: Sí, ha acabat amb empat a 0 al marcador davant de l'Ourense.
10: Doncs tot es decidirà el dissabte vinent a les 6 a Terres Gallegues en aquestes semifinals d'anada del play-off d'ascens a Primera Federació. Vinga, ens aturem. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esport aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
22: Preparat, Eneco?
23: Sí.
22: Temps. Sentit.
23: S-E-N-A-T-I-T.
3: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
22: Quina seria la paraula intrusa?
24: Casoplón.
22: Correcte. En català, per fer al·lusió...
3: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
24: D-E-S-C-O-A-P-A-N.
3: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més. Continguts en xarxa.
25: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
26: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
25: Ah, Les ovelles detectives... Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
27: Soc una ovella detectiva i de les bones.
28: Que viene después del miércoles.
29: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
24: Me voy.
28: Pero si acabas de llegar.
25: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
30: Clau!
31: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
32: Descuida. No lo harás.
25: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
31: Que empiece el espectáculo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada de dissabte a diumenge a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar demà el trasllat dels espanyols que viatgen fins a Madrid, on seran confinats. Els primers a baixar del buc seran precisament aquests 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. Quan arribin es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics. I precisament en aquest cas, la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en l'Hospital d'Alacant, ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores i aquesta dona ha referit símptomes. En concret, tos, ja estava asseguda a dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió també hi anava un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. També a Barcelona, al Clínic ja ha ingressada una passatgera de l'avió que no té símptomes, però està fent quarantena. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents el març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I en plana internacional, una nova flotilla aquest cop anirà cap a Cuba, salparà el dimarts des de Barcelona cap a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. Òscar Camps de l'embarcació Open Arms i Willy Toledo han presentat la iniciativa Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez a la capital cubana. Mentre que Alvarez avui ha assegurat que Saif Abukeshek serà entregat per les autoritats israelianes. I en successos ha mort el conductor d'un totterreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que ha estat evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. També dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc. Amb aquestes víctimes ja són 39 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en cultura, Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors en un dissabte que acull 141 mostres florals en diferents punts de la capital gironina, malgrat el temps que hi ha hagut en previsió de pluges durant tota la tarda, sobretot afectant la part més sud del país. I un últim apunt en esport, ja que l'Espanyol ha perdut davant del Sevilla 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat del bàsquet, de l'hoquei patins, de l'handbol, del waterpolo, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és En Joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: El Barça torna a jugar a la final de Champions d'hoquei patins 8 anys després.
1: 8 anys després, quan va guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro, Pau Bargalló i Nil Roca i es jugaran el títol demà a les 7 de la tarda contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
0: D'altra banda, en futbol, l'Espanyol s'apropa al descens.
1: Ha vist com el Sevilla li capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit per deixar els blanquiblaus sense puntuar. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que ha jugat dilluns, en té només un. I demà el Barça intentarà sentenciar el títol. Un empat o una victòria contra el Real Madrid donaria la lliga als de Hansi Flick.
0: D'altra banda, el Reus no ha pogut aconseguir la victòria en el primer partit del play-off d'ascens.
1: Sí, eren l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a Primera Federació. S'enfrontava l'Ourense i el partit no ha passat de l'empat a 0. No hi ha hagut gols. Dissabte vinent, a Ourense serà el partit de tornada definitiu.
0: I d'altra banda, en joc, o en aquest cas han jugat Barça i Bàsquet Girona a l'ACB, un ha guanyat, l'altre ha perdut.
1: Sí, el Barça s'ha emportat la victòria 91-76 davant el San Pablo Burgos. El Bàsquet Girona ha perdut a la pista del Múrcia 86-75 i encara en bàsquet el GEC no ha pogut capgirar l'eliminatòria d'ascens de Lliga Femenina Challenge contra el Maristes Corunya i haurà de seguir lluitant en una nova eliminatòria per mirar d'assolir l'ascens. Claret o Lleó serà el proper rival.
0: Avui 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, en aquest dissabte 9 de maig de 2026. I comencem parlant de bàsquet, el play-off d'ascens de segona FEB. Primera eliminatòria, partit únic, Vic-Castelldefels. Ràdio Vic, Pep Portet, bona nit.
2: Bona nit, Ignasi, d'aquest pavelló del Castell d'Emplanes, que està ple a baixar, ambient espectacular, el que s'està vivint al pavelló del Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic. Partit al descans, 52-36, més 16, màxima diferència del partit favorable al conjunt biguetà, un Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, que ha començat ja dominant el primer quart, doblant el Castelldefels, 26-13, un primer quart amb un Edi Sims espectacular, autor de 11 punts, i de fet, amb 17 punts al descans, és el màxim encistellador del partit. El conjunt del Castelldefels, que en el segon quart ha sortit millor, ha reduït la diferència, s'ha arribat a posar a 7, però a la recta final d'aquesta segona meitat, els biguetans que han tornat a prémer l'accelerador per aconseguir aquesta important diferència per part del el conjunt de Castelldefels. Eric Manyes, amb 15 punts, també està fent molt mal a la pintura. De fet, porta 7 de 9 en tirs lliures el jugador del Tiburon Castelldefels. Primera meitat intensa, 52 punts, bona anotació del conjunt biguetà, amb uns minuts de molt bona defensa, que són el que està donant aquest avantatge de més 16 als de Joan Eretta.
0: Doncs així estan les coses a Vic i en handbol, fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Masculina, segona jornada, ben pendents aquest vespre de dos equips catalans.
1: Sí, tenim la Granollers Atlètic jugant en aquests moments a Elda, a Alacant, davant l'Antequera, en la segona jornada del grup 2. De moment està guanyant 16-19. L'altre català, la Roca, el tenim jugant a Gran Canària, aquesta eliminatòria. S'enfronta al Sant Joan d'Alacant a partir d'un quart de 10 del vespre.

0: Vinga, 9 i 8 minuts, som els Dalt en Joc, comencem la segona hora del programa i com sempre parlem de bàsquet, de la Lliga ACB, 30a jornada, on aquesta tarda vespre ja han jugat dos equips de casa nostra.
1: Sí, el Barça i el bàsquet de Girona, cara i creu, el Barça que va guanyant, s'han portat la victòria 91 a 76 davant del San Pablo Burgos i el Girona ha perdut a la pista del Múrcia per 86 a 75.
0: Doncs tercera victòria seguida del Barça a la Lliga per consolidar la quarta plaça a la classificació. I de fet doncs atrapant amb 21 victòries el València, que és tercer. Per tant, sembla que està agafant velocitat de creuer a la Lliga el conjunt de Xavi Pascual, que després del partit deia això.
2: El partit, crec que ha estat un partit on la primera part hem estat força bé, tant a darrere com a davant, amb bastant de bon ritme, bastant d'equilibri amb el passe, traient bones avantatges, sempre per sobre el marcador, dominant bastant bé, i una segona part on hem començat una mica pitjor i bueno, hem anat jugant un pèl massa amb el marcador, que per un cantó a vegades una mica lògic, però bueno, crec que la segona part podíem haver fet una miqueta més en el nostre joc, especialment ofensiu. Però bueno, al final hem tret aquesta important victòria i seguim sumant.
0: Doncs continua sumant el Barça, consolidat en aquesta quarta plaça i atrapant de moment el València a la tercera. I, com dèiem, derrota del Girona. No passa per un bon moment el conjunt gironí. 4 derrotes els últims 5 partits, però amb molt de marge, perquè es desea amb 13 triomfs. Té 5 més que el descens. De fet, la setmana passada ja aconseguia la salvació matemàtica. Moncho Fernández, tècnic gironí, analitzava així aquesta derrota a Múrcia.
3: Tengo que aplaudir al equipo, que en esfuerzo, pelea. Bueno, yo creo que los 27 rebotes de ataque son una buena muestra del deseo del equipo, ¿no? De pelear, de luchar, hacer las cosas bien. Quizás nuestro pecado está en el ataque, ¿no? Tanto en el acierto como en las pérdidas. Es cierto que algunas provocadas o varias provocadas por la defensa local, yo creo que algunas han sido un poco regalos que nos han pasado factura, ¿no? Pero tengo que ser coherente con lo que le pido a los jugadores, porque siempre les pido esfuerzo y lucha y pelea y que no se dejen ir. Y yo creo que en este aspecto hemos estado muy bien. Nos ha faltado pues, más acierto, más talento, un poquito más de pausa en algún momento, pero feliz por esto, porque nos hayan dejado ir y lógicamente triste por el resultado.
0: Doncs Tris Monzo Fernández, el tècnic del Girona, per aquesta nova derrota, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Demà diumenge, dos equips catalans que jugaran els seus partits. Recordem que la penya doncs va ajornar el seu partit a la pista del Tenerife per el dia 20 de maig per la disputa, en aquest cas, de la Champions a Badalona aquest cap de setmana.
1: Sí, els que jugaran demà al migdia són el Jaio Post Lleida i el Baxi Manresa. A les 12 jugarà el Jaio Post Lleida davant del Bilbao i a dos quarts d'una al migdia Andorra amb Baxi Manresa.
0: Doncs després de 10 derrotes els 12 últims partits, el Jaio Post Lleida, que necessita sí o sí guanyar aquest partit, doncs perquè té 10 triomfs, són dues victòries més que l'Andorra, que és l'equip que ara mateix està marcant la zona de descens, i per tant importantíssim que el conjunt lleidatà aconseguís aquest triomf. Però clar, davant té un Bilbao que està lluitant per entrar als play-off pel títol. Per tant, no serà gens fàcil aquest partit per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Sí, no, ells estan jugant un bàsquet extraordinari, estan jugant molt bé. Aquest any jo crec que han fet una química dins la pista, segurament fora la pista també, però la desconec, però dins la pista molt gran, no? S'entenen molt jugant, juguen molt ràpid, són atrevits, tenen confiança, no? I estan jugant molt i molt bé. És un partit molt difícil, però bueno, com dic sempre, la clau serà en que s'ha de notar que nosaltres tenim més desig que ells per a guanyar i per a lluitar qualsevol pilota que estigui dividida, per a lluitar qualsevol rebot i per a defensar amb molta intensitat.
0: Doncs a les 12 del migdia aquest de Lleida-Bilbao i mitja hora més tard a la pista del Morabanc Andorra, el Manresa, doncs que visita el Principat després de 3 victòries en els 4 últims partits, l'última davant del València, aquell partit espectacular 104-102 la setmana passada, doncs que va provocar molta alegria evidentment al Nou Congost. Una Manresa que vol continuar aquesta bona línia i de retruc li podria fer un favor a Lleida, perquè com dèiem l'Andorra és l'equip que marca ara mateix la zona de descens. Diego Campo, tècnic del Manresa.
5: Es todo un reto el partido porque, bueno, sabemos del peligro que tiene Andorra en su casa. También todos sabemos de la calidad de sus jugadores. Tienen muchos puntos en el exterior, muchísimos puntos de maneras diferentes, jugando uno contra uno, con tiradores como Kuric. Y interiormente, pues Artem Pustovoy, bueno, es definitivo recibiendo ahí dentro, ¿no? Con lo cual, ofensivamente, son un peligro. Y más en una situación compleja, ¿no?, que tienen ahora y jugando en casa, pues va a ser es todo un reto para nosotros ir allí a competir. El cambio de respecto de Joan a Zan, bueno, pues no es lo normal, ¿no? Cuando cambia un entrenador, pues hay una energía nueva en los jugadores, pero yo destacaría sobre todo la calidad que tienen individual en el exterior y lo importante que es Pustovoy en una liga como es la CB. Sí.

0: Verjos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Vinga, 9 i 14 minuts. Continuem parlant de bàsquet, però ja de moltes competicions que estan jugant play-off pel títol o per l'ascens. A Lliga Femenina Endesa, demà es juga el partit de tornada de les semifinals per l'Uni Girona.
3: Sí, un Uni Girona que ja va jugar entre setmana el partit d'anada a la pista del València en bàsquet. Va perdre d'un únic punt de diferència, 67 a 66. Per tant, tot es decidirà demà a Fontejau en aquest Esparc Girona-València a partir de les 7 de la tarda.
2: Doncs haurà de superar aquest punt de diferència l'Uni Girona davant d'una València que és un dels millors equips ara mateix d'aquesta Lliga Femenina Endesa. Roberto Íñiguez, tècnic gironí.
4: La prioridad es recuperar. Entonces, toda la acumulación que llevan, lo que es fundamental es que tengan la máxima energía posible y es más trabajo mental, ¿no? Todos ajustamos cosas de un partido a otro y es normal. Ellos tienen una plantilla de 12, pueden rotar, tienen que apretar y es un planteamiento lógico y normal que nosotros tenemos que estar preparadas para responder y para que no nos afecte. Todo lo contrario. Tenemos que intentar que ciertas cosas que hicieron sean oportunidades de anotar. Es un poco yo lo que siempre les digo, ¿no? Cuando el otro equipo tiene superioridad física, superioridad de energía, saber jugar contra eso. Evidentemente, en energía van a ser superiores, pero nosotros tenemos que leer un poquito mejor el partido y adaptarnos a las circunstancias.
2: Doncs partides demà a les 9, no, a les 7 del vespre a Girona. Uni Girona-València per una plaça a la final de la Lliga Femenina Endesa. Una Lliga Femenina Endesa a la que està intentant pujar el Lima Horta, que demà també té un partit transcendental.
3: Jugarà a partir de 2:45 de la tarda la tornada d'aquesta eliminatòria. Recordem, va guanyar l'Unicaja Mijas per 5 punts de diferència, 64 a 59, però demà és un partit complicat perquè juga a la pista malaguenya, per tant no tindrà fàcil el Lima Horta, tot i aquest avantatge de 5 punts en el partit d'anada.
2: Doncs haurà de defensar aquests 5 punts de renda el conjunt barceloní a Màlaga per intentar aconseguir l'accés a les semifinals d'aquest play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa. Una de les jugadores del Lima Horta, Elena Escudé, diu això.
5: Bueno, los objetivos yo creo que es seguir trabajando todo lo que llevamos esta semana. Al final hemos dejado el fin de pasado a Unicaja en 27 puntos en el descanso y creo que esa ha sido la clave para ganar el partido. Si este domingo hacemos lo mismo, nos llevaremos la victoria seguro. Yo creo que ha sido la piña que hemos hecho todas las del equipo. Al final tenemos un grupo que nos llevamos muy bien todas y eso ha sido yo creo que la clave para tener y encadenar tantas victorias consecutivas. Bueno, pues muy alegre. Al final esto ha sido una recompensa de toda la temporada y bueno, estamos muy contentas y orgullosas y yo creo que hagamos lo que hagamos el domingo, ya sea que salga cara o cruz, estamos muy contentas y orgullosas de haberlo dado todo.
2: Doncs demà a 6:45 a Màlaga, Unicaja Mijas Lima Horta amb 5 punts de marge per a l'equip barceloní. Més play-off d'ascens, en aquest cas una categoria per sota de Lliga Femenina Challenge, en aquest cas per intentar pujar a Lliga Femenina Challenge, la segona màxima categoria femenina del bàsquet estatal. Demà tornada de la final, de fet s'ha jugat avui la tornada de la final de campions, el GEC no aconsegueix de moment l'ascens.
3: No, perquè va perdre ja en el partit d'anada davant del Maristes Corunya per 58 a 71 i avui ha tornat a perdre a la pista gallega per 73 a 52. Això fa que el GEC no pugui pujar directament i ara queda repescat en una segona eliminatòria i s'enfrontarà el vencedor de l'eliminatòria entre el Claret o el Lleó. Per tant, Claret o Lleó serà el proper rival del GEC per intentar seguir aspirant aquest ascens a la Lliga Femenina Challenge.
2: A veure si per la via llarga el conjunt gironí aconsegueix aquest anhelat ascens a la segona màxima categoria femenina del bàsquet estatal. I més play-off d'ascens pel que fa al bàsquet. En aquest cas, play-off d'ascens a segona FEB masculina. Avui s'ha jugat la final pel campionat de conferència, partit de tornada i el Prat ha remuntat l'eliminatòria.
3: Sí, perquè havia guanyat el Mollerussa 79 a 63 de 6 punts en el partit d'anada, però avui el Prat ha capgirat les coses. S'ha acabat emportant la victòria per 86 a 66 62. Per tant, el Prat, doncs, que capgira aquesta eliminatòria i avança ronda i va parar ara a la fase estatal per intentar, doncs, l'ascens de categoria. I perquè fa el Mollerussa, doncs, queda repescat en la següent eliminatòria per seguir aspirant, doncs, en aquest ascens.
2: També de Mollerussa, en aquest cas, haurà de buscar-ho per la via llarga. Però el Prat, de moment, ja s'ha assegurat una presència en aquestes fases estatals del play-off d'ascens a segona FEB. El Prat Ràdio, Nil Piera.
1: El CE Prat s'ha classificat per disputar la fase final d'ascens a segona FEB després de guanyar amb contundència el Pujol Mollerussa per 86-62. La derrota per 6 punts a terres mollerussenques obligava els potablaves a reaccionar en un Joan Busquets que s'ha convertit en una autèntica caldera. El partit ha tingut un inici fulgurant, amb tots dos conjunts molt encertats de cara a cistella i amb un seguit d'alternances a l'electrònic. No ha estat fins a finals del segon període quan el Prat, capitanejat per un colossal José Nogués, ha premut l'accelerador i ha començat a obrir forat al marcador. Els de Mario del Campo han marxat 6-1 als descans, tot i que no ha estat fins a la presa quan ha esclatat el verdader vendaval ofensiu dels potablaves. Amb un parcial de 25-16 al tercer quart, els pretencs han establert una diferència insalvable a l'electrònic davant un Mollerussa impotent i sense capacitat de reacció que en cap moment ha inquietat els interessos del Prat. El míster potablava, Mario del Campo, es mostrava orgullós amb l'actuació dels seus i destacava com a punt fort la gestió emocional de l'equip durant el partit.
6: Bueno, molts nervis, molta preparació i crec que hem sabut estar en els moments difícils, quan les coses doncs s'han posat ajustades i el control de les emocions ha sigut molt bo i la veritat és que hem fet molt bé les coses a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
1: Així doncs, el Prat serà un dels 16 equips que disputin la fase final d'ascens a segona FEB d'aquí a 3 setmanes, mentre que el Pujol Mollerussa tindrà una nova oportunitat per classificar-se la propera setmana a casa contra el Club Bàsquet Navàs.
2: Doncs així estan les coses en el play-off d'ascens a segona FEB, un play-off d'ascens a segona FEB, on avui també hem viscut, o estem vivint, de fet, partits de la primera eliminatòria a partit únic, com el que s'està vivint a Vic, entre el Vic i el Castelldefels. Com el tenim ara mateix, Ràdio Vic, Pep Portet?
7: Doncs tot just portem 28 segons d'aquest tercer període, parcial de 2-0, una cistella del conjunt biguetà replicada ara pel Castelldefels, 54-38, continua el més 16 favorable al conjunt biguetà.
2: Doncs així estan les coses a Vic, i a tot això aquesta tarda ja s'han jugat dos partits més d'aquestes eliminatòries a partit únic doncs en aquesta fase catalana, podem dir, del play-off d'ascens.
3: Sí, expliquem una miqueta, són els quarts de final, d'aquí sortiran tres equips que jugaran a les semifinals, i a més doncs el Mollerussa, que dèiem que abans havia perdut doncs la fase de campions davant del Prat, doncs queda repescat en aquesta eliminatòria. S'han enfrontat Tarragona, CB Tarragona i Mollet, ha acabat emportant-se la victòria al Mollet, per tant passa el Mollet ja a les semifinals. Ha guanyat 90-109. L'altre duel entre Hospitalet i Navàs l'han portat al Navàs, 83-91, per tant passa al Navàs, i tenim en joc doncs aquest duel entre el Vic i el Castelldefels. Veurem què acaba passant, i les coses queden de la següent manera. A semifinals s'enfrontaran el Mollerussa, que venia repescat davant del Navàs, i a l'altre, l'eliminatòria de semifinals, el Mollet, doncs, que espera rival, que sortirà d'aquesta eliminatòria entre el Vic i el Castelldefels. Avancen aquests equips, els que han perdut sí que ja queden descartats doncs per seguir lluitant per pujar de categoria.

0: amb vida en aquesta lluita per la permanència.
1: Sí, de moment podem dir que segueix viu, com dius, perquè ha guanyat el Móstoles per 3-4, però té la situació molt complicada, perquè són 5 els punts que els separen de la zona de permanència i en queden 9 en joc, perquè queden 3 jornades encara per disputar de la fase regular.
0: Doncs matemàticament hi havia una combinació que avui podia fer que el Penyes-Plugues ja baixés de manera garantida, podem dir. Afortunadament això no ha passat, perquè el Ceuta, que és l'equip que marca la permanència, ha perdut. El Penyes-Plugues ha guanyat a domicili, per tant, doncs, com ens diu l'Anna, a 5 punts quan en queden 9. I importantíssima aquesta victòria a la pista del Móstoles, amb doblet de Coral Amate, amb un altre gol de Clara Rivera i un altre d'Estela, per aconseguir 3 punts que donen vida al conjunt del Penyes-Plugues. A tot això, demà serà el torn pel Mamut Les Corts, que està en una situació una mica més còmoda.
1: Sí, una miqueta més amunt a la classificació. El Mamut Les Corts juga a partir de les 11 del matí a la pista del Melilla.
0: Un Mamut Les Corts, que ara mateix està 8 punts per sobre de Penyes-Plugues, per tant, si demà guanyés la permanència, ja seria absolutament matemàtica. De fet, ho estan virtualment, perquè a més tenen 3 equips per sota, Torcal, Guadalcacín i Ceuta, entre la seva posició, la desena posició i les places de descens, però si demà aconseguís la victòria a Les Corts, doncs ja seria absolutament matemàtic, però és veritat que juguen a la pista del líder i, per tant, serà un partit força, força complicat. I a tot això, a la primera masculina, penúltima jornada, jornada número 29, i ahir el Barça va aconseguir una victòria importantíssima.
1: Sí, importantíssima, perquè s'enfrontava al Pozo Múrcia i passa a ser primer el Barça després de guanyar-lo 4-3. Fins ara era el líder al Pozo. Per tant, doncs, el Barça que passa a ser primer a la classificació. L'Indústria Santa Coloma ja havia jugat el seu partit corresponent a aquesta jornada entre setmana. Havia caigut per 5-0 davant del Palma. Un Indústries que té encara opcions d'acabar disputant el play-off. A l'última jornada s'enfrontarà al Jaén. El Barça en l'última jornada visitarà l'Operrulo. Per tant, aquesta última jornada l'Indústria és encara amb alguna opció, tot i que complicat, doncs, d'acabar entrant entre els 8 primers i, per tant, jugar al play-off pel títol.
0: A veure si ho aconsegueix el conjunt de Santa Coloma en aquesta última temporada amb Xavi Closas a la banqueta. El que ja té assegurat la primera plaça de la Lliga regular és el Barça, amb aquesta importantíssima victòria sobre el Pozo Múrcia en la lluita per la primera posició, després d'una victòria que valorava així el seu tècnic Javi Rodríguez.
2: Creo que ya ha hecho un partido muy serio, un partido que demuestra mucho el nivel que ha mostrado Pozo y Barça durante toda la liga regular, ¿no? Hacía años, y no te digo uno ni dos, más años que el Pozo no perdía aquí. El Pozo venía hoy sin haber perdido un partido fuera de casa. Y bueno, creo que sinceramente, el partido podía haber ido para cualquier lado de los dos, porque no ha sido un partido de los que, digamos, brillante, ¿no? Pero creo que sí, para recordar, bueno, pues como una de estas noches mágicas del Palau, donde la gente se ha vaciado, donde nos han llevado en volandas, donde cuando más lo necesitábamos estaban ahí.
0: Doncs importantíssima aquesta victòria per assegurar, com dèiem, la primera plaça de la Lliga regular, i això vol dir que el Barça, doncs, als play-offs pel títol tindrà factor pista a favor en totes les eliminatòries que vagi superant. Per tant, molt, molt important aquesta victòria. Vinga, ens aturem 3 minutets i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de repassar actualitat de l'hoquei patins, de l'handbol, del waterpolo, del tenis taula, de l'hoquei herba, aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lig, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Lev Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les

0: espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del servent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència, i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: La xarxa de comunicació local.
3: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
4: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Començàvem el programa parlant d'hoquei sobre patins, d'hoquei patins, en aquest cas de la classificació del Barça per la gran final de la Champions demà contra el Porto. 8 anys després, els blaugranes tornaran a lluitar pel màxim títol continental i ens arriben declaracions del seu tècnic, Ricard Ares.
5: Crec que merescudament estem a la final perquè els hem sabut guanyar. Bueno, una final equilibrada, molt dura. Ja hem jugat contra ells els partits han set equilibrats, els hem guanyat a casa seva, ens han guanyat al Palau i és una final de Champions, i com s'ha vist avui a les semifinals, i jo els coneixo molt bé, tenen jugadors capaços d'en qualsevol minut del partit definir un partit, però bé, també tenen els seus errors, les seves virtuts, i el que sí està clar és que nosaltres tenim molta, molta ambició i il·lusió en esta Champions, i si fins ara hem donat tot per guanyar-la, demà encara més.
4: Doncs a veure què aconsegueix fer el Barça demà davant del Porto. Recordem, el rival a l'última final, el 2018, que va guanyar el Barça, també va ser el Porto. I més hoquei patins, perquè demà viurem la penúltima jornada a l'hoquei Lliga Plata, també amb moltes coses en joc. El grup nord, aquests seran els partits.
6: Sí, jornada unificada, el grup nord, a un quart menys 5 de 5 de la tarda, a l'horari de l'enjoc, perquè viurem en directe el duel entre el Vic i el Lloret. S'enfrontaran dos dels aspirants a aconseguir les dues primeres posicions. Recordem, ara el Lloret líder amb 41 punts, el Manlleu segon amb 40 i el Vic amb 36 en tercera posició. Puja directe el primer, el segon promociona amb el segon de l'altre grup. Doncs aquest duel, aquest partidat Vic-Lloret en directe per l'enjoc de la xarxa, de les televisions locals. La resta de la jornada, Reus-Bejo-La-Seta, Tordera-Sant Cugat, el Picat Gec, duel per la part baixa de la classificació. El Picat encara amb opcions de salvació. Mataró, Companyia de Maria i Manlleu, Dominicos.
4: Doncs moltes emocions, eh? I en aquest Vic Lloret que viurem a la xarxa, el Lloret podria arribar a ser campió si guanya i el Manlleu no guanya el Dominicos. El més normal és que el conjunt usonenc guanyi el seu partit. I si el Lloret es deixa punts davant del Vic, que és tercer, que podria passar, doncs el Manlleu podria recuperar la primera plaça, la plaça de descens, quan quedarà encara una jornada més. I al grup sud, també penúltima jornada, avui ja hem viscut un partit.
6: Sí, el duel entre l'Olot i el Girona, que ha acabat amb el repartiment de punts després del 4-4 al marcador.
4: Doncs com ha anat aquest partit, Olot Televisió, Roger Isern?
7: Final del duel gironí a la Josep Joan, el partit avançat d'aquesta jornada unificada que es disputa aquest diumenge. Hoquei Olot 4, Girona 4. El resultat demostra que hi ha hagut alternatives als dos costats. El Girona s'ha posat amb un 1-3. L'Hoquei Olot ha sigut capaç d'aixecar amb un 4-3 a la mitja segona meitat, però un gol de Moi Aguirre ho ha acabat sentenciant amb el 4-4. Definitiu, un punt que evidentment pels dos equips no era necessari, perquè el seu objectiu de la permanència el tenen tancat des de fa unes jornades. I al final, un punt, tant pels de Miquel Ràfols com pels de Xevi García, que els deixa amb un sabor positiu de cara a l'última jornada que es disputarà dissabte vinent. Un punt per Hoquei Olot i també per Girona.
4: I demà també a les 4:10, a banda d'aquest partit que s'ha jugat avui perquè no tenia transcendència classificatòria, doncs resta de partits en jornada unificada.
6: Sí, també aquí molt apretada la situació, l'Igualada ve líder indiscutible, però hi ha uns quants equips encara amb opcions d'aconseguir doncs la segona posició per fer la promoció d'ascens. Aquest partit, Barça-Atlètic Congrés, Vendrell-Alcoi, Vilafranca-Palafrugell, Igualada-Alcorcón i Alcobendas-Espanyol.

0: Vinga, i parlem d'handbol, que hi ha moltes coses doncs, a comentar. D'una banda, una llàstima, el Granollers estava jugant la Copa de la Reina, però ahir va caure a quarts de final.
1: Va acabar perdent, per tant, fora ja d'opcions del títol, una Copa de la Reina que es juga a Sant Sebastià, i doncs, que el Granollers va perdre davant del Rocassa ahir per 29 a 26 i queda eliminat doncs, als quarts de final.
0: I a tot això, a la Lliga Sobal, jornada número 28, amb el títol ja definit des de fa setmanes, però aquests han estat els marcadors per als dos equips catalans.
1: Sí, el Frequim Balomano Granollers va jugar ahir divendres a aconseguir la victòria d'un únic gol de diferència davant del Conca, 31 a 30, i avui ha jugat el Barça i ha guanyat per golejada, per 14 gols de diferència a la pista del Guadalajara, 24 a 38.
0: Doncs, com sempre, s'ha passejat el Barça, pensant ja en la final a 4 de la Champions, un cop aconseguida la classificació, eliminant el Nantes aquesta setmana. Carlos Ortega valorava així el triomf a Guadalajara.
2: Yo creo que ha sido un partido en que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil, sobre todo nos hemos estrellado mucho con la portería, ¿no? Creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido en el marcador y la victoria al final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
0: Doncs així valorava Carlos Ortega el triomf del Barça a la pista del Guadalajara. Importantíssima també la victòria del Granollers davant del Cuenca, que manté els vallesans a la tercera plaça en aquesta lluita aferrissada. Està a dos punts de Logroño i Rioja, però està empatat a punts amb Torrelavega, un punt més que el Irún, i per tant lluitant per intentar acabar el més amunt possible el conjunt vallesà, que entrena Antonio Ramà.
3: El joc ha començat molt bé, hem defensat al principi els 15 minuts molt bé, a més trobant situacions més o menys clares de llançament. Després, després dels canvis de la primera part, sembla que no hem trobat la manera de, sobretot de trobar accions d'atac clares. Ens defensàvem molt bé, en defensa tampoc hem estat, doncs, penso que potser tan contundents com al principi. I a la represa, la veritat és que no ens hem sentit còmodes. No ha sigut un partit en el que a nivell de sensacions també hem anat com molt amunt i avall, però per una cosa estic content, que és que un equip que ens estava posant les coses molt difícils, un partit que s'estava posant molt complicat, que anàvem per sota del marcador, hem sigut capaços, sense jugar brillantment, donar-hi la volta i acabar guanyant, no? I això feia dies que no ho fèiem i ho necessitàvem.
0: Doncs ho necessitava el Granollers, aquest triomf. Vinga, baixem una categoria. Plata masculina, ha acabat la Lliga per al Barça Atlètic.
1: Sí, continuava amb bona dinàmica. Tenc així la temporada amb una nova victòria. S'ha imposat a la pista de l'Oviedo per 32 a 37.
0: Quarta victòria seguida. De moment puja dues places fins a la setena amb 33 punts en espera que el Corunya acabi el seu partit d'aquesta jornada. I qui està intentant pujar a plata masculina són dos equips catalans, tant Granollers Atlètic com La Roca, que estan jugant els partits de la jornada número 2 d'aquestes respectives fases d'ascens.
1: Sí, repassem la jornada 1 com va anar. El Granollers Atlètic va guanyar 26 a 25 davant del Torrelavega. El Granollers Atlètic juga al grup 2, aquesta eliminatòria es disputa a Elda, i el grup 3, que aquesta eliminatòria es disputa a Gran Canària, i a La Roca va perdre el primer partit 37 a 30. Ara mateix estan jugant els seus duels. El Granollers Atlètic davant de l'Antequera està empatat ara mateix el partit, 27 a 27 al marcador, i pel que fa al duel entre La Roca i el Sant Joan a Alacantí, doncs està guanyant La Roca, de moment 10 a 13, un partit que ha començat no fa pas molt, a un quart de 10 del vespre.
0: Doncs tant Granollers Atlètic com La Roca, al marge del que facin avui, demà tancaran aquesta fase d'ascens amb la tercera jornada i amb aquests partits.
1: Sí, a partir de les 12 del migdia jugarà el duel entre l'Elda i el Granollers Atlètic, aquí aquest grup 2, i el grup 3 a Gran Canària, a un quart de dues s'enfrontarà La Roca al Ingenio.
0: I a les 9:39 ens posem a parlar de waterpolo, divisió d'honor masculina, Han començat ja els play-offs pels diferents objectius. El play-off pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3. S'han jugat avui totes dues eliminatòries.
1: Sí, la que enfronta el Barceloneta amb el Terrassa s'ha imposat clarament el Barceloneta per 11 gols de diferència al Terrassa, 19-8. I el duel d'entre el Sabadell i el Barcelona, molt més igualat. De fet, ha arribat al final amb empat aquest partit i s'ha hagut d'acabar decidint a la tanda de penals, on s'han portat la victòria al Barcelona per un únic gol de diferència, 19-20.
0: Doncs un partit que, a més, sembla que ha estat força polèmic. Ràdio Sabadell, Pau Vitori.
4: Forta indignació a Canllong per l'arbitratge rebut en el primer partit de la semifinal del play-off de la Divisió d'Honor. El Club Natació Sabadell s'ha queixat per les 24 expulsions que ha patit en contra, 11 més que les del Barcelona. 4 jugadors locals no han acabat el partit. Martín Famera, Pep Bonet, Fede Panerai i Thiago Carrió. Un fet que ha provocat que al final del partit comparegués el president Claudi Martí.
5: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. És a dir, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i a la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
4: El Sabadell ha estat clínic en les primeres 4 superioritats i ha obert una escletxa de 4 gols que de mica en mica s'han anat tancant malgrat els esforços del porter Dolorrio. L'únic empat del CNB ha estat el definitiu 16-16, faltant 12 segons. Molt protestat també per una situació de possibles 2 metres. A la tanda, l'heroi ha estat l'altre porter, Òscar Matarradona, que ha aturat 2 llançaments locals. El segon assalt serà dissabte que ve a la Nova Escullera i en cas de ser necessari el tercer, la semifinal tornaria el dia 19 a Canllong.
0: I l'altra semifinal sembla prou encarrilada pel Barceloneta, que ha superat clarament el Terrassa. Això deien els tècnics, el del conjunt mariner, Fran Fernández, i el de l'equip agarenc, Sergi Mora.
6: Pero estoy contento con la actitud de los chicos. Tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que en términos generales estoy más que satisfecho.
7: A mí me hubiese agradado estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens 2 errors, se te'n van de 4-5 i llavors és molt difícil.
0: Doncs així estan les coses al play-off pel títol d'aquesta divisió d'honor masculina de waterpolo. Però el play-off per les places europees també hem viscut els primers partits de semifinals.
1: Sí, aquí anada i tornada, i en aquest cas són els partits d'anada, com deies. Hem vist el duel entre l'Echeide i el Sant Andreu. Ha perdut el Sant Andreu d'un únic gol de diferència, 14-13. I el duel entre catalans, entre el Rubí i el Mataró, doncs la victòria se l'ha emportat el Mataró per 5-9.
0: Doncs com ha anat aquest partit? Ràdio Rubí, Albert Soler.
8: El partit ha començat amb el Mataró imposant la lògica i arribant al descans amb un 5-9. Però el Club Natació Rubí ha aconseguit posar la por al cos als mataronins gràcies a un tercer quart molt bo i un 10-10 parcial. Però els maresmencs han imposat la seva superioritat en un quart-quart amb un parcial d'1-8 definitiu. Així ho ha explicat el segon entrenador rubinenc, Miquel Moyano, a Ràdio Rubí.
9: Hem tingut el 10-10, en aquest moment estàvem dintre del partit, estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli. La Mataró t'exigeix molt la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res. Ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil igualar-la i bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
8: El duel, però, no ha estat exempt de polèmica arbitral. Per un costat, el jugador visitant Marc Rodríguez ha sigut expulsat en vermella directa per una acció antiesportiva a la primera meitat del partit. I en l'últim quart, on el Mataró s'ha imposat clarament, el Rubí ha acabat amb 4 jugadors expulsats amb 3 exclusions cada un. El cos tècnic del Rubí ja dona l'eliminatòria per perduda amb els 9 gols de diferència, però ha assegurat que aniran a Mataró a guanyar el partit, que seria la cirereta a una temporada excel·lent gràcies a la permanència aconseguida l'última jornada.
0: I qui lluita per la permanència, en aquest cas el play-out d'aquesta divisió d'honor masculina, són dos equips catalans que s'enfronten en semifinals.
1: Sí, són Catalunya i Medi. Partit d'anada, doncs, ha acabat amb victòria del Medi per 2 gols de diferència, 10-12.
0: qui perdi aquesta eliminatòria n'haurà de jugar una segona per intentar evitar el descens. I més waterpolo, però en aquest cas divisió d'honor femenina. Penúltima jornada amb aquests marcadors.
1: Barceloneta 9, Irunya 4. El Catalunya s'ha imposat el Canoe per 13 a 10. El Mataró ha golejat l'Horta 20 a 5. El duel entre l'Echeida i el Mediterrani ha acabat a 5 a 13. I el duel entre el Sant Feliu i el Sabadell s'han portat per golejada al Sabadell 9 a 21.
0: I demà hi haurà un parell de partits pendents, un de la jornada 20, a l'Irunya-Catalunya a les 12 i a la 1 al Sant Andreu-Terrassa. I avui, com ens deia l'Anna, clara victòria del Mataró sobre l'Horta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
10: El partit aquest dissabte, malgrat la teòrica feblesa del rival de torn, la Unió Esportiva Horta no era pas un tràmit per a l'assolim Centre Natació Mataró. El fet de tenir el Club Natació Sabadell un punt per sota la taula i, per tant, amb el segon lloc encara per decidir, feia que les de Dani Ballar haguessin de guanyar el partit sí o sí. Malgrat tot això, estava clar que el Mataró era el clar favorit per endur-se els 3 punts. Favoritisme que ha quedat momentàniament en suspens quan l'Horta ha estrenat el marcador gràcies a un gol d'Iria Maia quan no havien transcorregut ni 2 minuts de joc. El fet que 5 jugadores de la Solim, Rumer, Haushill, Kearns, Claveria i Caral Bertran, hagin jugat 6 partits seguits de la Copa del Món fa escassos dies, ha fet pensar més d'un que la sorpresa podia saltar. Ben aviat, aquesta possibilitat ha quedat del tot descartada. La piconadora mataronina ha començat a rutllar de valent. El primer quart se saldava amb un 3-1 amb gols de Giral, Avenyo i Rumer. A partir d'aquí, el Mataró ha posat la directa en el segon període i s'ha enfilat fins al 8-1. El descans s'hi arribava amb un contundent 12-3 per a les jugadores de Dani Ballar. Partit ben encarrilat ja per a les locals. L'únic que calia saber era si l'assolim aixecaria el peu de l'accelerador i conservaria energies per als 2 partits de la setmana que ve, contra el Sant Feliu i contra el 6 Roma en competició europea. I en certa manera així ha estat. Parcial de 3-0 en el tercer quart que permetia a les mataronines, això sí, augmentar el seu avantatge fins al 15-3 al final del tercer quart. En l'últim període, les de Dani Ballar han recuperat la tònica de la primera meitat. Molt superior a un rival que també disputaria en aquests últims minuts, l'assolim ha acabat golejant d'una manera clara i contundent. Un resultat que li serveix de retruc per mantenir, ara per ara, la segona posició en la classificació. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 20, Unió Esportiva Horta 5.
0: 9:46, parlem de tenis taula. Ha acabat avui la superdivisió femenina.
1: Amb aquests resultats, el Miró Ganxets Reus ha guanyat el Cartagena per 1-4. El Vic ha acabat empatant amb el Clíniques 3-3 i el Tramuntana Figueres ha perdut amb el Jaén 4-0. I això fa doncs, que tinguem una mica endecada en tots aquests resultats perquè el Reus Ganxets s'acaba doncs, classificant per Europa la propera temporada. El Vic en queda fora després d'aquest empat, això que a l'inici de la jornada doncs, estava en posicions europees, i el Figueres, el Tramuntana Figueres, doncs salva la categoria.
0: I a la superdivisió masculina, també última jornada, es van jugar ahir els partits.
1: Amb aquests resultats, el Borges Vall va guanyar 1-4 al Sant Sebastià, l'Olot va guanyar 4-1 a l'Alacant, l'Hospitalet va guanyar 4-0 al Burgos i l'Escala va perdre davant de l'Irun per 4-2. L'Olot i el Borges Vall, 5è i 6è respectivament, jugaran a Europa la propera temporada, l'Hospitalet acaba 8è i l'Escala perd la categoria.
0: Doncs classificació europea de l'Olot, Olot Televisió, Aniol Puigvert.
11: El club tenis taula Olot tanca la temporada 2025-2026, una temporada històrica amb unes bones sensacions, i és que el conjunt olotí ha tancat la superdivisió 2025-2026 després d'una victòria a casa davant la seva gent contra un rival fort, un rival que és el tercer classificat d'aquesta màxima categoria nacional. El conjunt olotí ha guanyat 4-1 a l'Alacant en un partit que s'ha jugat aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda i que ha acabat doncs, amb aquesta victòria del conjunt olotí. Un conjunt olotí que ha sortit amb la tripleta formada per Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Probost. De las Heras és qui ha guanyat també el seu partit, Probost també ha guanyat el seu i qui ha perdut el seu partit, però a posteriori també l'ha guanyat Miguel Ángel Pantoja. Per tant, 4-1, victòria important del club tenis taula Olot davant l'Alacant, cinquena posició amb 27 punts, per tant, classificació europea de cara a la pròxima temporada. Un any més el conjunt olotí tindrà opcions de tornar-se a posar en aquesta final europea, com ha fet aquest any, una temporada que la tenca històrica, complicada de superar perquè ha acabat en posicions europees, cinquè lloc de superdivisió, ha guanyat la Copa del Rei i ha arribat a una final europea, la final de l'Eurotrofi que va perdre contra el Panathinaikos. Per tant, temporada històrica pel conjunt del club tenis taula Olot.
12: El reportatge en joc.
0: El Club Escola de Triatló Tri-Calafell té com a entrenadora una figura pionera d'aquest esport. Es tracta de la italiana Alessia Bertolino. Nascuda a Mòdena, va arribar a Calafell fa 18 anys i recentment va ser convocada per formar part del quadre tècnic de l'equip estatal a la Copa d'Europa de Triatló. Aquest és un reportatge de Laia Batlle, de Domenys Ràdio.

0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarací, Alicia Bertolino, va ser convocada per la Federació Espanyola de Triatló per integrar-se al quadre tècnic de l'equip espanyol a la Copa d'Europa de Triatló, que es va celebrar a Tenerife. Alicia Bertolino ens explica com va anar.
1: La Copa d'Europa, mira, els nois venien de Ceuta, que havien competit el diumenge abans a Ceuta, així que la veritat que també ells tenen un calendari molt apretat, han de viatjar moltíssim, no poden estar sempre a tope, no?, cada diumenge, però sí que hi ha nois i noies que ja treballen, entrenen amb el Javier Gómez Noia, que va ser campió del món per 5 anys. Aquests són nois que ja són de l'elite top i competeixen també a la Copa del Món. Hi havia un noi i també algunes noies de l'equip que competeixen també a la Copa del Món. Així que ja ens esperàvem, no?, un bon resultat a la Copa d'Europa. I la veritat que va ser una lluita fins a l'últim mil·límetre, ni metres, perquè la noia, la Sara Guerrero, va fer segona, però un sprint brutal, o sigui, a foc. Va ser molt, molt, molt emotiu, molt emocionant. I també dels nois vam tenir una segona i tercera posició, i també el segon noi, que va ser el Pelayo González, va arribar segon també a l'esprint amb un francès, i també va ser, bueno, fins a l'últim moment, no?, pensant que podien guanyar.
0: Nascuda a Modena, Itàlia, va arribar a Calafell fa 18 anys. És una de les dones pioneres del triatló al seu país. Va iniciar la seva formació a Itàlia, a la Federació Italiana de Triatló, el FITRI, obtenint el títol d'entrenadora nacional. En arribar a Calafell es va actualitzar amb les titulacions espanyoles, completant novament la formació d'entrenadora de triatló amb la FETRI i convalidant així el seu títol de natació de la Federació Italiana de Natació.
1: Des de fa 30 anys que em dedico a la formació i a aquest esport, i bueno, a través de també l'escola que tenim a Calafell, del nostre club Tricalafell, intento compartir i transmetre la meva passió als més joves des del principi, dels més petitons. I la veritat que veure també que aquesta passió que porto es pot sentir, no? I també els professors, el professorat i tots els entrenadors i la direcció de la FETRI ho van una mica palpar quan vaig passar el meu temps a Madrid i em van convocar pensant en mi. Ha sigut, bueno, un orgull molt gran per mi, i la veritat que ha sigut per mi una experiència molt agradable i impressionant.
0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarací, Alicia Bertolino, ens explica com ha estat aquesta temporada.
1: Bueno, mira, aquest any he tingut una lesió bastant greu perquè m'he trencat un dit d'un peu, així que, a més, el dit gruixut del peu, així que ha sigut bastant llarga. Així que, per sort, havia fet una competició a Sevilla, un mig Ironman Halves de Sevilla, amb un, bueno, molt bon resultat. Havia guanyat la categoria de màster i, bueno, vaig fer, crec, sisena o vuitena absoluta, ara no me'n recordo. I el mes següent havia fet, el mes de juny, el Half de Borriana, i ahir també, bueno, vaig guanyar la categoria i vaig arribar a sisena absoluta. I, bueno, la idea era de fer al juliol també una altra mitja distància, però al final de juny vaig tenir l'accident del peu, així que la temporada 2025 ja es va tancar bastant aviat.
0: Respecte a si li agradaria que la tornessin a convocar, això és el que ens explica Bertolino.
1: Bueno, la meva il·lusió és que també amb aquesta experiència, per obrir una mica més la porta a les dones entrenadores, bueno, que sigui sol al principi, per una llarga col·laboració, però clar, ara el primer pas, no? He posat el primer peu per dintre una mica de la FETRI, i amb tota la humilitat del món, amb les ganes més grans del món de seguir aprenent dels millors tècnics que hi ha aquí a Espanya, i bueno, desitjant que aquesta sigui sola al principi, però bueno, esperant a veure el que vindrà. Amb tota la il·lusió del món estaré aquí, i bueno, pensant que sigui solo la primera vegada, no? Esperant que ja hi sigui.
2: I hem de destacar també que després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat avui a la Vuelta a Espanya, que acabava al Port Asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen i ha acabat 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: És increïble que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campionats l'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
2: Vinga, últim minut de programa. Ràpidament repassem a veure com deixem els partits que estaven oberts en bàsquet, play-off descens, a segona FEB, Vic Castelldefels. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
4: Doncs queden 4 minuts i guanya el Vic 88-77, més 11, però el Castelldefels que s'ha arribat a posar a 3 punts al final del tercer quart. El partit totalment obert, emoció màxima, i el conjunt biguetà que està aguantant aquest més 11, 4 minuts, 10 segons i possessió.
2: Abans d'explicar com acaba el partit amb la crònica. Gràcies, Pep, bona nit.
4: Bona nit.
2: I en handbol ja ha acabat el partit del Granollers Atlètic.
5: Sí, ha acabat empatant a 27 davant de l'Antequera.
2: Demà, diumenge, sabrem com acaba aquesta fase d'ascens. No hi ha temps per més, Anna Freixa. Gràcies, bona nit, i que acabis de passar un bon dia d'aniversari.
5: A tu també, felicitats.
2: Fins aquí l'enxoc, gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
6: La xarxa de comunicació local. Mua, mua.

Dafür erkannt und entschieden.

0: time for DJs.
1: Time for DJs.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: de gust et desallava. Punt i principi de viure sense tu.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Oasis FM. Natural silueta de sirena.
1: Baby, con tu musa me engranó. Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.